0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria a venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués patit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat.

0: els matins dels caps de setmana picat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí Sona Nou amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9 Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3cat.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Escoltes i cas.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només...

0: aturat avui?
1: A ICAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAF, FM, app i 3CAT.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Cerverí 2026. Vota a la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Andalusia.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: t'entenc mai.
1: S'apagaren tantes veus.
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és...
4: Quan el cel es torna negre.
3: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
4: Els veïns desemparats.
3: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitja nit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués patit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.
2: Got some.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i amb TC3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bata que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini.

0: Chancla. No pasa res. Si un dia ho diu més, si un dia ho diu només.
1: Les 8 en punt. Tothom amunt. Comença Els Experts amb Roger Seró. Aicat.

0: Un dia qualsevol d'agost, un mes que està a punt d'arribar i una cançó que ens regala Soc un bohemio, l'Artur, i que és la cançó de l'estiu d'ICAT 2026. Un dia qualsevol d'agost. Avui encara és juliol, avui és 29, és dimecres, són les 8 i 2 i comencem el programa d'avui, els experts estiu, cada dia de juliol. Per tant, avui, per últim programa, aquí amb la companyia dels oients i també d'en Sergi Ruiz. Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ens interessem, com sempre, a aquesta hora per la previsió del temps per avui. Quin dia ens depara? Jofre Genué, bon dia.
2: Bon dia. Avui la calor comença a intensificar-se de nou i això es traduirà, bàsicament, que especialment les comarques de Lleida, el termòmetre s'acostarà als 40 graus o es pot assolir fins i tot aquesta xifra de manera puntual al voltant del Pla de Lleida. També déu-n'hi-do cap a l'àrea de les Valls del Pireu, punts de l'Aran, dels Pallars, zones de l'Alta Ribagorça, Solsonès, a l'Urgell. En definitiva, aquí es pot superar àmpliament els 35 graus. Hi ha alguns avisos en aquest sentit per la calor que s'intensifica doncs, en aquest sector del territori. De la resta, el termòmetre pot pujar una miqueta, però en definitiva amb valors bastant similars als d'ahir, amb una mica més de xafogó a la façana litoral i amb domini del sol.
0: Gràcies, Jofre. Són les 8 i 3 minuts. La pregunta del dia, oients. Avui, pregunta autorreferencial. Meta. Oients, avui que és ja l'última setmana, que només ens queda el programa d'avui, el de demà i l'altre, en aquesta llarga temporada experta 2025-2026, us demanem què us sembla aquest grup de WhatsApp. Tu, Sergi, que has arribat com a personatge jugable aquest mes d'estiu de forma permanent, què et sembla la comunitat que hi ha, quin tipus de persona hi ha, quins debats s'atreuen?
1: Home, gent que li interessa entrar molt la cultura i gent que hi toca bastant pel que puc veure, o sigui que el té el cap bastant ben amoblat i això, sobretot estic trobant recomanacions molt, molt, molt interessants.
0: És el que destaca la majoria de gent, digueu-nos dient si us serveix aquest grup per compartir recomanacions culturals o vitals, si heu fet descobriments, a Sergi, una mica penjats també, vull dir com molt fans del mateix grup de WhatsApp, avui que la pregunta és metareferencial.
1: Això sol passar, també, que la gent, no sé, quan està en una comunitat, al final es va fent fan de la mateixa comunitat i això va desenvolupant un lore en si mateix que si entres de zero i no saps de què va i el grup porta bastant de temps, a vegades et perds una mica, però, no, però sempre està bé.
0: No sé com rebeu els nous personatges, i ens això digueu-nos-ho vosaltres, tot i que la majoria coincidiu amb el Sergi, que hi ha molta recomanació cultural i també que heu substituït la vostra addicció a les xarxes socials, que és una cosa bona, l'heu substituït per la vostra addicció en aquest grup. Mira, l'Emmanuel, la nostra oient francesa, diu... El grup de WhatsApp a mi em dóna ganes d'aixecar-me al matí per escoltar la ràdio, on de vegades sento la meva pròpia veu i em fa molta gràcia. De seguida sentirem àudios vostres, també. Antoni respon a la pregunta d'avui amb una pregunta. Diu a la resta d'oients, quan ha baixat la vostra productivitat a la feina des que us vau ficar en aquest grup de WhatsApp dels experts? I l'Alexandra diu, la meva asseguro que ha baixat molt, jajaja, m'he de contenir o si no em tiro la jornada laboral sencera mirant el grup. En David, l'oient de Madrid, diu, jo ja procurava ser el menys productiu possible abans d'entrar aquí. L'Àngela, m'encanta aquest grup. Li faig cas depenent del volum de feina que tinc. Només prohibiria la gent que diu bon dia, bon dia, bon dia, perquè, clar, quan entra ha de baixar una mica. De fet,
1: allò de tens 800 missatges sense llegir.
0: Diu, mira, la Mireia diu, a mi, en canvi, m'encanta la gent que diu bon dia, com el que està passant ara mateix, que portem els primers minuts de programa, diu, perquè així veig qui està escoltant ja com jo. És un grup de molta gent que ha d'anar llegint en diagonal, no intento sempre arribar al missatge més antic, perquè tampoc no fan cap examen al final. Mira, challenge accepted. Sí.
1: Ves que divendres no hi hagi allò un examen final de temporada.
0: Mira, per exemple, diu bon dia l'Alexandra Palos, que també que està connectada ara mateix, i van dient bon dia una mica als habituals, també en Siso, en Salva, l'Arnau, els habituals d'aquesta hora, que us aneu rellevant. La Magda diu, m'encanta aquest grup...
1: Rellevant és que es tornen a llevar?
0: Sí. De fet, hi ha gent que fa... Sí, sí, després del programa se'n va a dormir perquè estan de vacances, així que es relleven segur. La Magda, abans anava a Twitter, però està ple... Bueno, aquí parlen de nazis, de no sé què, les costelles, amb un, diu el David amb no sé quin objecte de ferro, però que aquest espai és segur i que sí que mola. Diu la Magda, m'encanta mirar-vos a llegir al xat el que dieu mentre esmorzo. La Mireia diu, jo vaig conèixer l'Emmanuel Coquet al Cruïlla, i torna l'Emmanuel, jo vaig conèixer la Mireia Garrido al Cruïlla, diu, vam fer un rapidito, uau, diu, sense quedar, ens vam reconèixer per la foto de WhatsApp al mig de la gent allà al Cruïlla. En Roger diu, a mi m'agradava el vostre grup d'oients abans que fos mainstream, m'agraden més les converses de la gent que contesta l'enquesta, però trobo que s'està...
1: un món, també,
0: sí, sí,
1: això.
0: Sí, sí, sabeu l'enquesta de la cançó de les 10? Hi ha gent que fa xats allà, hi ha gent que només comenta allà.
1: Sí, ho he vist,
0: no,
1: ho he vist.
0: No al canal general. Diu en Roger, necessito que es creï un altre subespai més de nínxol per poder-m'hi generar exclusivitat. L'Albert diu aquí al nostre xat, enteneu el tema que és metareferencial avui, la pregunta. Diu, tot i que no té fotografia de perfil, crec que m'avindria molt amb el David de Madrid, li tira una mica la canya i diu que molta gent és molt achutxable en aquest grup. L'Anna diu, regenteu segurament el millor xat cultural de Catalunya i els experts és un públic maco, així que hi teniu molt guanyat. Dies com el d'ahir, que parlàveu de llibres, em serveix per fer una bona ullada a les recomanacions i anar fent, anar engruixint la meva llista. Una altra Mireia, m'encanta aquest grup. He substituït l'escroll infinit d'Instagram pels missatges també infinits d'aquest grup.
1: Hi ha dies que no... Fa scroll igual,
0: sí, sí,
1: però
0: sí,
1: una altra
0: sí,
1: banda, no?
0: És que és el mateix. Hi ha dies que no puc llegir-vos gaire perquè, si no, no treballo. Amb això coincidiu bastant, que us despistem molt de la feina, Per això existeix aquest programa, els experts, tant a l'estiu com a l'hivern, per despertar-vos amb alegria i despistar-vos. I l'Àngela, doncs hem conegut el Marc, que ja compartíem gent en comú, però hem coincidit que estem en aquest grup. De fet, alguns de vosaltres dieu que teniu alguna connexió i en viu vau connectar qui era un, qui era l'altre, i que estàveu a la vegada en aquest mateix grup de WhatsApp.
1: És que Catalunya és molt petita.
0: Sí, sí, sí. Bé, sentim reaccions en format àudio, a veure què dieu avui.
3: Pep, amunt. Comença la nova hora dels oients experts. Bon dia.
4: Oients experts, al podcast.
3: Sobre el xat, doncs m'agrada molt, llegeixo tots els missatges, n'he après molt, de llibres, de pel·lis, de sèries, de música. Les meves filles diuen que som una secta. Bé.
5: Home, és una bona iniciativa, no? I si la gent diu la seva, està bé de tant en tant participar. Està bé, està bé.
6: Sí, molt bé.
5: Hasta siempre, comandante de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
7: Home, oients preferits, doncs, a veure, hi ha molt de nivell, La veu d'en Sisu jo crec que mereix una posició molt elevada en el rànquing.
6: Hòstia, m'ha sortit, tinc la veu una mica greu avui, hòstia.
7: La Thaís, que també fa missatges sovint.
8: Les biblioteques, és una de les coses que també reclamem. Quan no se'ns espatlla a l'hivern la calefacció, se'ns espatlla a l'estiu l'aire condicionat.
7: En Salva també fa molts punts molt expert.
9: Bé, malauradament ja ha acabat el sonor d'enguany i ja està.
7: La Mireia, no? Unsa, Nona... El nostre oient argentí...
10: I per sempre seré i soc argentí. I visc Argentina.
7: I l'oient francesa també, no? L'Emmanuel.
11: Hola, experts.
12: And I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah.
7: També l'Albert Infals, que últimament no diu massa rep. Una bona comunitat.
4: Oients experts, el podcast.
13: El grup de WhatsApp. Buah, això és drogadura. Hi ha dies que és tan complicat seguir totes les subtrames que és com aprendre tots els personatges dels llibres de Joc de Trons. Impossible sense guia. Crec que t'has d'aprendre com el xat d'un directe de tuits, que no val la pena tirar enrere i mirar missatges antics. La subpregunta seria, quan ha baixat la vostra productivitat a la feina degut al grup de WhatsApp? I per què té el Roger tant d'interès en si algun dels oients té jogo?
14: Afegiu-nos al WhatsApp 638-68-4565.

0: als carrers de la ciutat. Uns habituals són les al·lèrgiques al pol·len i en Max, en gavina.mp3, que ens canta amb balcons, cavalls, per anar despertant-vos del tot en aquest matí de juliol, dimecres, dia 29. Això es titula Balcons, cavalls, i ara el que farem és parlar d'aquest submón que són els passatemps. Potser l'estiu és la seva època àlgida, i ara em ve a la ment, quan va aparèixer el sudoku, que un estiu va ser una sensació, però s'hi va quedar per sempre. Crec que era el de l'any 2006.
1: Està tornant, el sudoku?
0: Però, però mai havia marxat del tot. Vull dir, no va ser flor d'estiu.
1: Però està tornant a tenir un pic, perquè amb el que parlarem ara també, i m'incloc aquí, la gent està intentant desenganxar-se del mòbil i està tornant el que ha funcionat sempre, que és paper. El paper mai falla.
0: Doncs ara tenim un nou joc que té una ambientació una mica d'assassinat. Potser podríem posar una sintonia de misteri, si teniu les que amb tan salsera no, eh? Es titula Murdoku. Ja veieu el joc de paraules entre sudoku i murder. I fent una fullejada ràpida, jo hi veig que hi ha la quadrícula del que podria ser un sudoku, però hi ha elements, hi ha com elements gifs, elements emoji, com si fos un videojoc de Nintendo portàtil, bueno, com si fos un Pokémon o no tant com Professor Layton, una cosa més com un Stardew Valley, i hi ha una sèrie de sospitosos que has de detectar qui és l'assassí. És a dir, hi ha cosa quadràtica i cosa també una mica de deductiva. L'han relacionat també amb el Cluer, que també hi ha aquelles caselles.
1: Sí, perquè has de trobar una mica qui és l'assassí d'aquí al mar.
0: Doncs aquest llibre que tenim aquí sobre la taula s'està convertint en un dels més venuts. A més, no hi ha llengua, per tant... Espera, sí, hi ha llengua. Sí. Clar, hi ha una mica de descripció, però vaja, que no cal saber la llengua en si per trobar-hi. No. Ens ho ha investigat i ara vindrà l'anàlisi d'en Sergi, la nostra companya, la Montse Camps.
2: Tant editors com lectors atribueixen l'èxit al fet que és un llibre addictiu en què en cada pàgina s'investiga un crim fent servir l'enginy i la lògica dels sudokus, però sobretot perquè en temps d'hiperconnexió ajuda a desconnectar mentalment. És el que explica Glòria Gas, editora de columna que el publica en català.
3: El mòbil i les pantalles són una font de distracció i sobretot és un grandíssim impediment per concentrar-se. Aleshores, quan tu agafes un llibre que té un component lúdic i aleshores el que fa és ajudar-te a concentrar i t'ordena la ment, això ens allibera.
2: L'autor és el canadenc Manuel Gerard, creador de Passatemps i Enigmes, publicats al Financial Times.
0: Gràcies, Montse. Tu, Sergi, malgrat alguns oients ja ens deien aquests dies que ja s'havien comprat el seu quadern de passatemps per adults per l'estiu, has anat al més nou i has començat a jugar aquest murdoku.
1: Directament, me'l vaig comprar dilluns.
0: Sí, fes-me una mica de gameplay. Com ha sigut la teva experiència?
1: És molt complicat. Molt complicat, ho recomano. Molta paciència d'entrada. Paper i llapis, volia dir, i sobretot una goma d'esborrar, perquè, o sigui, el sudoku de vegades el fas allà amb el bol i pim-pam... No, aquí fareu i desfareu 30.000 cops per cada un dels capítols. Cada doble pàgina és un enigma. Hi ha 80 enigmes en el que he comprat jo. El que tinc jo és el que fa com un viatge en el temps. Crec que en català hi ha 3 edicions.
0: Però tu t'has comprat l'edició pirata.
1: Sí,
0: no, vull dir que no sigui una còpia de pirata.
1: Hi ha
0: ambientació pirata, que a mi em mola.
1: Però també hi ha cavallers, també hi ha jo acabo d'acabar de l'edat mitjana, més o menys, n'he deixat algun. També llegia algú que deia de paciència, perquè, és a dir, no el resoldreu fàcil, no el resoldreu ràpid, i potser l'haureu de deixar per més endavant, perquè en aquell moment no us sortirà i l'haureu de deixar per algun altre moment. I jo, fa un parell de dies que l'estic provant, però qui porta uns dies més provant-lo és una amiga, la Lídia de la Fuente, que també el va descobrir fa no gaire, i ella, mira, ens explica millor en què consisteix el joc.
4: Presenta una escena que es pot desenvolupar en una casa, en un castell, en un camp, en diferents localitzacions, i saps que hi ha una víctima i que algun dels personatges que et planteja aquesta situació és el culpable de l'assassinat. Llavors et dona una pista per cadascun d'aquests personatges i la idea és que tu endevinis a quina casella estava situat i qui estava dins la mateixa localització amb la víctima.
1: Sí, de fet, a l'inici de cada episodi, per exemple, aquí tenim 6 personatges i ens diu l'Alice estava asseguda en una cadira. En Bart era al sud de la Clementina i a l'est d'en Bang. La Clementina era la primera columna i així et va dient una mica i la víctima sempre està a soles amb l'assassí. De moment tenim la part de Cluedo, la part aquesta més de misteri, però ens falta saber també perquè l'estem relacionant amb el sudoku i així també ens ho explica la Lídia.
4: Funciona de manera molt similar al sudoku. Quan tu ja tens col·locat un dels personatges en una estat descansa, has de mirar la mateixa línia i la mateixa columna, les dues queden anul·lades.
1: Doncs això, quan tens un personatge col·locat en aquella línia i en aquella columna no hi pot haver-hi cap personatge més. També hi ha moments que et diuen en aquesta graella hi ha dues columnes on no hi ha cap personatge, en aquesta hi ha dues files que no n'hi ha, aquí hi ha d'haver-hi un personatge a cada estança, perquè dins de la mateixa graella el que et recrea és com si fos, per exemple, un castell amb l'estança reial, la cuina, la biblioteca, i diu, doncs a cada estança hi ha d'haver-hi com a mínim un personatge, perquè n'hi ha alguns altres que en una estança no hi ha ningú. El fenomen Murdoku crec que està investigant i no arriba a tenir un any a nivell internacional. L'edició en castellà porta 240.000 exemplars venuts i encapçala la llista de no ficció, en aquest cas de més venuts de no ficció. En català s'acaba de publicar fa unes setmanes i també es topa en vendes, i de fet, la Lídia també ens explicava que fa no gaire que el va descobrir i per qui el recomana.
4: Jo feia temps que havia vist els llibres de Murdoku amb diferents perfils d'Instagram dedicats sobretot a fer ressenyes literàries, però mai m'havia parat a llegir o a investigar una mica en què consistien. Pel meu aniversari, la meva cunyada em va regalar un d'aquests llibres i la veritat és que jo anava bastant a cegues. És una opció de passatemps molt bona per persones que, com jo, ens agrada la Agatha Christie, ens agrada jugar a descobrir qui és l'assassí o què és el que ha passat en una escena

0: Les 8 i 22, ens hem calmat una mica només amb la Vichy que ens canta Hey Brother. Les 8 i 22, Sergi, alguna reacció? La Núria diu que, diu que es fan dels sudokus, per tant li recomanes el mordokus.
1: Sí, tant,
0: també.
1: I tant.
0: I la Mireia li diu que se l'ha fullejat i diu, em sembla molt difícil.
1: És molt difícil.
0: És la gràcia que així sigui?
1: Jo, per mi, em faltaria o algun nivell més baix, sí que va, o sigui, va creixent capítol a capítol la dificultat, però jo potser faria un nivell principiant i fins i tot potser alguna pisteta més, perquè n'hi ha algun que no tinc nassos d'arrencar-lo.
0: El primer, que és només de 5x5 quadrats, quan vas trigar?
1: No, aquest pràcticament res. Dos minutets, perquè aquest, és com, aquest és la demo del joc.
0: És el tutorial, per dir-ho bé.
1: Sí. Sobretot, mireu-vos, perquè ve com 10 pàgines de tutorial, mireu-vos molt fort el tutorial, perquè si no anireu tornant tota l'estona.
0: Guai, per qui es connecti ara, estàvem parlant del mordoku, la nova sensació dels passatemps, novíssima, que és que combina això, una quadrícula matemàtica del que seria un sudoku, però amb un cas d'investigació. Una jugabilitat també relacionada amb resoldre el misteri. Bé, ara són les 8 i 23, volem mirar el futur més proper, més festivals. Estic segur que molts de vosaltres demà passat divendres començareu vacances, tal i com faré jo i tu, Sergi.
1: Jo ja no. Jo les he acabat ja.
0: Bé, doncs una cosa que passa el cap de setmana, que a tothom li interessa, és que divendres...
1: Vostè m'ajuda a Sant Feliu de Guíxols?
0: Sí, i també el microclima de Camprodon. El microclima de Camprodon.
1: L'estima el microclima.
0: Una recomanació amb el segell de en Blai Mercè. Com et dius? Em dic Xavier. I què veus? Ginebra amb Coca-Cola. A veure, per començar, si tens canalla i el teu cotxe, Xavier el tècnic de so i Manela no ve currar per vostè, Manela, han sonat més que el pot petit i de Maris a la Verge junts, pirates, amb un mocador al cap. Aquest festival t'interessa. Que bonic és dir-te. Mentre la majoria de festes majors i certàmens programen la Ludwig Band passades les 10 del vespre, els del microclima de Camprodon s'han adonat que també agraden molt als nens i per això han decidit tornar-los a portar al festival, però com a gran reclam d'una jornada de cloenda prevista per dilluns vinent, on també hi haurà màgia, circ i gegants. Pau Planas és el codirector del Microclima.
2: Hi ha molta gent que té famílies, que té nens, i que a vegades no és fàcil d'escoltar, doncs, per exemple, un grup com la Ludwig Band per horaris, per tipus...

0: lluna, té moltes estrelles, però també té molt de llum de fanal de carrer, té molt de gust de got amb birres bravada i molts, molts, molts sentimentalismes.
1: I revela per què el del microclima serà un concert molt especial per ell.
0: Bueno, i el dia 2 d'agost serà la meva festa d'aniversari i els convidats seran Remi de Calafresca, l'en Andreu, el Masoni, el micro... Bus Intergalàctic i l'Estat Terrarena, i pràcticament tots amics meus, i estaran tots allà convertint cartell.
1: Per tant, ja veus, una constel·lació d'estrelles a la Vall de Camprodon, on també cal sumar-hi grans clàssics del pop català com els Pets, Mishima, Sidoní o els Amics de les Arts. Des de l'organització reconeixen que hi ha una banda que els fa especial il·lusió.
2: N'hi ha dos, un grup que fa 6 anys que no pugen als escenaris, és un grup que porta molt de temps sense tocar. He de dir que teníem la programació pràcticament tancada i la vam refer per poder incloure Niandu.
3: Si ens coneixem de fa tant temps i quan parem seguim rient...
1: Doncs va, si ja t'ha convençut, només falta comprar l'entrada, preus entre 18 i 70 euros, segons la modalitat, i fer camí cap a Camprodon. I fer camí cap a Camprodon. I aprofitant el viatge, es poden fer excursions...
2: Jo li recomanaria pujar a Vallter i arribar fins al Pic de Bastiments, que hi ha una de les vistes més espectaculars que es poden veure al nostre país.
1: I també anar a dinar a algun restaurant.
2: Potser el restaurant El Pont Nou, que és un restaurant excepcional.
1: Acabem preguntant pel nom del festival. Pot ser que les onades de calor cada cop més habituals posin en risc la veracitat d'aquest nom?
2: Doncs sobre el temps, diuen que han de baixar una mica les temperatures aquest cap de setmana. Esperem que sigui així, però sí que he de dir que a Camprodon és veritat que sempre tenim una molt bona temperatura, no? Perquè encara que estiguem en plena onada de calor, els vespres refresca...
1: Doncs ja ho saps. Microclima, Camprodon i una rebequeta.
4: Gràcies, Blai, els que aneu al Festival Microclima i ens explicareu.
5: Haig de dir que jo he estat en aquest festival el dia que hi va tocar-hi Antònia Font fa un parell d'anys. És un festival molt, molt xulo i molt, molt, molt recomanable.
4: Mira, i un dels meus Super López preferits és Super López i Los Cerditos de Camprodon. Així que també el recomano. Bé, ara que sentíem en Blai Mercè es referia a la cançó de Xavier, el tècnic de so de la Ludwig Band, anem ara a la pestanya, que l'única pestanya que mirem més que el grup de WhatsApp dels experts, que és la del TikTok, i és curiós perquè sí, allà hi ha moltes cançons que ja estaven concebudes per tenir un moment tren, un moment coreo, un moment lip-dub, i que ja les componen per petar-ho a TikTok. I aquí tenim la gran alegria que una gent que l'últim que voldrien a les seves vides és triomfar a TikTok, com són la Ludwig Band,
5: correcte,
4: han aconseguit que un fragment d'una cançó seva sigui el tren de l'estiu a Catalunya, que és el fragment aquest que dius, i com et dius?
5: Em dic Xavier.
4: I què veus?
5: Ginebra amb Coca-Cola.
4: És un cantant, tio. I què veus?
5: Ginebra amb Coca-Cola.
4: Doncs la qüestió és que el cervell de moltes persones té enregistrat aquest fragment, però potser no coneixen la cançó.
5: No, de fet a mi em dius què ve després d'aquest fragment i em quedo absolutament en blanc. Me'n quedo amb, hòstia, Xavi, em caus molt bé, a partir d'aquí jo ja no la sé seguir. Au. I això també li passa a moltíssima gent que després d'aquests 15 segons virals marcats per la plataforma, doncs la majoria com jo no sap com continuarà. En aquest cas, en el cas de la cançó Xavier el tècnic de so, la Ludwig Band, doncs no és un cas aïllat, i el seu cantant, en Quim Carandell, explica com va viure aquest fenomen.
6: Estic convençut que hi ha molta gent que no sap el que és la Ludwig Band i que no ha arribat ni a escoltar la cançó sencera, però que s'ha gravat el vídeo, cosa que només pot fer-me gràcia i que fer-me il·lusió. M'ho miro amb gràcia, però també amb certa distància, i confiant en tota la feina que hem fet més enllà, i deixo això com una punta d'un iceberg, com una espècie de carta de presentació a un públic que encara avui en dia tampoc és el nostre, perquè tampoc no hem fet el salt en aquesta cosa que ens conegui tothom.
5: Com a mínim, el que sí que et dic és que està sent la cançó de l'estiu, com a mínim els 15 segons de l'estiu, millor dit. Per altres artistes, això que ens deia en Quim Carandell representa prou una tensió, un créixer com més aviat millor, sumar reproduccions, guanyar seguidors, i les xarxes socials són avui, de fet, un aparador. Però, com apunta l'Àlex Pérez, cantant i compositor de cançons com Supermercat de Lil Dami, diu que aquesta fórmula no s'acaba aquí.
7: Tenim cançons que han tingut trens a TikTok i que d'aquí un any ja no ens sentirem a parlar. Aleshores, jo crec que té importància, pot ajudar, però jo crec que la música va més enllà. TikTok no et construirà la carrera, no? Que les xarxes no et podran construir la carrera. Tenir un vídeo viral no farà que passis 10 anys fent concerts. Crec que la clau de tot és fer una bona cançó.
4: Tot i això, ja ho sabeu, l'artista d'avui en dia no només compon i canta en directe, sinó que es veuen obligats també a ser un artista 360, un artista de la gravació.

0: l'edició, el muntatge, el postejar. Així ens ho explica també un dels nostres lleidatans preferits, en Iñigo Rajola.
1: Sempre m'agrada més fer les cançons amb el que vull dir i sense pensar en això. Però, d'altra banda, paradoxalment, això fa bastanta gràcia, ara, d'aquí una estona, he quedat amb un creador de contingut per fer un tren de lo que seria la meva cançó de l'estiu, i llavors és com... Bueno, vivim amb aquesta dicotomia, no?, els artistes d'avui en dia. És molt estrany, no?, perquè has de ser moltes coses, entre elles creador de contingut, però jo intento que almenys no sigui la meva única base a l'hora de fer cançons.
0: Ara bé, atrapar i aconseguir aquest ritme explosiu, tant a les xarxes com a l'hora de compondre, amb aquest esquema marcat, és necessari un gran equip, tal com explica en Julen, cantant i també creador de contingut.
2: Artistes grans que tenen equips molt grans i que tenen molts productors musicals i molta gent que està pendent d'això i gent experta en xarxes, tota aquesta gent estic segur que ja està fent servir moltes d'aquestes mètriques per saber quin tipus de so ha d'haver-hi en quin moment de la cançó perquè això després pugui anar bé a TikTok i quina part llançarem abans del tema com si fos un teaser. Per tant, això està passant, crec que seguirà passant fins que pel que sigui hi hagi un canvi de tendència, la gent està disposada a posar-te un like, com a molt, però després desplaçar-te a venir a un concert és un esforç que costa molt de fer.
3: ICAT no tanca la finestra a la cultura i l'humor al mes de juliol. Els experts estiu, cada matí de 8 a 10. No.

0: Un minutet passa de dos quarts, per tant anem per feina amb l'actualitat de la jornada. Dos quarts de nou, avui que és dimecres, dia 29 de juliol. Sergi, què hem de saber?
1: Hem de començar explicant que els Mossos han detingut aquesta nit el presumpte autor de la mort violenta de la seva parella i al districte de Sant Martí de Barcelona. L'home va fugir després de l'agressió mortal al domicili familiar i s'ha entregat aquesta matinada. Es tractaria de la quarta víctima de violència masclista aquest any a Catalunya. En plana política, indult parcial del Consell de Ministres per a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. La pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia se li commuta per una de 2 anys, però li mantenen una multa per import de 36.000 euros i la inhabilitació de 13 anys i un dia. Amb la mesura de gràcia, Borràs esquivaria l'ingrés de presó. El Tribunal Suprem, volíem dir, aplica la llei d'amnistia als membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó. La defensa de Carles Puigdemont assegura que gràcies a l'aval de la justícia europea, l'amnistia, el Suprem seguirà els mateixos passos amb l'expresident i els consellers Comín i Puig. I l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua actiu després que ahir els bombers s'enfrontessin a una tarda complicada amb diversos fronts reactivats. El foc, recordem, ha calcinat ja 10.000 hectàrees i encara hi ha unes 10.000 persones evacuades. L'evolució lenta del foc fa que els veïns puguin tornar a casa amb comptagotes.
0: Les 8:33, Sergi, què no t'esperava saber avui?
1: Que Donald Trump serà el nom d'una futura autopista africana. Concretament serà al Marroc i recorrerà 1.000 quilòmetres de poblacions costaneres, algunes dins de la zona ocupada del Sàhara Occidental, i construir-la costarà uns 880 milions d'euros. No cal dir que Trump ha dit la decisió al rei del Marroc, Mohamed VI, i ha dit que li agradaria recórrer-la algun dia. De fet, recordem, potser ve d'aquí la cosa, que el president dels Estats Units va reconèixer per primera vegada la sobirania de Rabat sobre el Sàhara Occidental fa 6 anys, el 2020, poc abans del final del seu primer mandat. Val. Que no vingui per aquí la cosa.
0: Sí, ara anava a dir, sí, per cada país que el reconeix han de fer una autopista, potser...
1: potser posaran molt d'aquí tran.
0: No, no sé, el reconeix tanta gent?
1: Bueno, ara no... Anar a posar un jardí que no ho
0: Laia,
1: sé.
0: Tema Sàhara Occidental. Laia, seu aquí. Estàvem dient que quants països reconeixen el Sàhara Occidental com un estat lliure i independent.
1: Anava a dir, Pedro Sánchez ho va fer, veritat, fa no gaire?
2: Doncs no ho sé. A mi m'heu d'avisar amb temps, però em veu aquestes
0: Espanya
2: preguntes.
0: Espanya no està sempre de cul amb aquestes coses? O és tu amb Espanya?
2: No, jo crec que... Jo amb Espanya. Espanya amb el Sàhara Occidental, jo crec que justament ho té bé, no? Em sembla que són els... Depèn del partit dins d'Espanya. Hi ha uns que és per barallar-se per algun tema més, saps?
0: Però si és aquest
2: uns
0: tema...
2: són Marroc, els de són Sàhara Occidental.
0: Però si és per aquest tema partidista, és d'aquells que tu dius em cau molt lluny. Aquest...
2: Ah, exacte.
0: Sí, vale, okay. Sí, ja quan ens afecti o més als drets humans, això sí que t'hi fixa.
2: Ah, exacte.
0: Bé, a veure, a les 8:34 tenim reaccions, Sergi, per atenció al tema Mordoku. Laia, saps què és un Mordoku?
2: Sí, és aquest llibre que t'he obsessionat en Sergi.
0: Sí, bueno, però a veure, més gent. No
2: jo sabia en Sergi.
0: No personalitzem. Sí, és la moda d'aquest estiu pel que fa passatemps, Sudoku més a resoldre assassinats, i diu en Roger, mira, Sergi, diu, a diferència dels Sudokus, que mai em van enganxar, el Mordoku em genera atracció per dos motius. Primer, et fa partícip d'un joc, un enigma per resoldre, per totes aquelles persones que de petits jugàvem al Cluedo, és una manera de recordatori. Com a diu, és una mena de Magdalena de Proust, una mica criminal. Havia d'incidir amb aquesta referència a Marcel Proust. D'altra banda, dona sentit al trencament de cap quan busques la lògica de per què aquella persona ha d'anar allà o no pot anar a un altre lloc i comences a eliminar posicions i personatges. Vas descartant per trobar l'assassí. Personalment, a mesura que he anat errant, perquè els jocs eren més difícils, és el que deies tu, Sergi, passes pàgina...
1: Va escalant bastant ràpid.
0: Puges com un videojoc, puja la dificultat. I llavors, segons anava avançant i anava trobant les solucions, he anat desenvolupant nous criteris a l'hora de resoldre i he pogut continuar avançant i resoldre els més difícils.
1: És que hi ha un punt que no penses en la teva lògica, sinó que penses en la lògica del joc, perquè després quan mires la solució dius, val, espera, un amic, un moment, com has fet això, per aquí no em quadra per enlloc, i dius, vale, ho has fet així, doncs a partir d'ara ho faré així, i tampoc et surt de la següent.
0: Però, a mi m'agrada...
2: No pots aprendre dels errors.
1: M'agrada, en el meu cas, no.
0: Els jocs difícils, però també que tu, ja sigui en un videojoc o en un joc de taula, t'adaptis també.
1: Correcte.
0: Has d'adaptar aquella normativa.
2: Has d'aprendre la lògica del lloc.
0: Mola. Bé, ara anem a... Ja hem acabat el capítol de jocs de taula, obrim el capítol esports.
1: Perdó, el capítol esports...
0: Ja s'havia oblidat que estava les notícies.
1: Ja estàvem al
2: mordó. Obriu tants melons que després no els podeu tancar.
1: Que l'Espanyol juga avui el seu quart amistós de pretemporada, el primer en la seva estada també a Anglaterra. Els blanquiblaus s'enfronten al Burnley a 9:15 en directe per Esport 3. També jugaran els dos equips catalans de segona divisió a 6:45 a Esport 3 Girona Castelló i a 9:15 Sabadell Manresa.
0: Ens escriu la Iria al grup de WhatsApp que diu a casa tenim el mordoco nivell lila, tu Sergi tens el taronja, sí. Diu la Iria. Ens hem comprat el lila i anem pel nivell 20 escats.
1: Uau!
0: S'està començant a posar difícil. Quants nivells té el mordoco taronja, Laia? El tenim sobre la taula.
1: 80, són 80
2: uau,
1: casos.
2: Home!
1: Al final ja... L'últim no vull saber què és.
2: N'hi ha per tot l'estiu, eh?
0: Serà un final boss, el darrer, suposo.
1: Ni me l'he mirat, mirem-lo, si vols.
0: Jo faré l'autospoiler, perquè...
1: Tot això són instruccions, les solucions...
0: Ni que sigui per afegir una mica de narrativa, a veure...
1: És que...
0: Sí, el 80 té 7 subhabitacions, i aquí sí que hi ha els comptes, els... Ah, és una mena de totum revolutum, perquè hi ha gent d'edats, d'èpoques diverses barrejades.
1: Però, a més, si passes al segon capítol, per dir-ho d'alguna manera, ja tens un assassí, però també tens malfactor, que pot ser o no pot ser l'assassí.
0: Vale,
1: i és un... Val, d'acord, ja estem posant masses variants aquí.
2: Ja veig que és massa difícil fins tot l'1, per
0: massa, jo prova el primer.
2: Per mi és difícil.
0: Bé, i ara que hem acabat el segon capítol de Jocs de Taula, el capítol del clima.
1: El capítol del clima, sorpresa, farà calor, farà més calor, jornada de ple estiu amb temperatures més altes, sobretot a les comarques de Lleida, on el termòmetre s'acostarà als 40 graus de nou, sol amb més xafogó a la costa, on no es descarten alguns núvols baixos puntuals. Tarda, això sí, amb alguna nuvolada al Ripollès.
0: Ara una mica de Dan Peralbo, ara ens canten Ai, quin goig que fas, i de seguida el miniquiz, Laia, a banda de la mordoco, què tenim sobre la taula?
2: Tenim un joc de taula per endur-nos aquest estiu on anem, perquè és molt pràctic i molt, això, molt portable. Es diu 6-7.
0: Uau, què hem de fer per aconseguir-lo?
2: Un 6 i un 7.
0: No, per aconseguir el joc.
2: Participar al miniquiz.
0: Ja està.
2: Pensa que és per guanyar. Sí, participar al miniquiz i encertar la pregunta que us farem.

0: i esmorza.
1: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar i travessar oceans per descobrir plats amb ànima. I visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem. Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
2: Joc de cartes estiu. Aquesta nit, nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: No li he vist la cara. M'estava escanyant.
4: No ens coneixem.
3: Crec que no.
4: Estic segura que el tinc vist. Tens por que et delati a la teva dona.
3: No em provoquis.
2: Fatal. És la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
6: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
5: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
7: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
8: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
7: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3K.
0: Els experts estiu. És la versió estiuenca

0: els experts d'estiu.
1: Les 8:43, també ens escriu al grup de WhatsApp en Roger, que diu que ell va pel nivell 50 del seu Murdoku, superant la família de Líria, que van pel 20 i escaig, i tu, Sergi, que vas començar fa
2: poc. No, jo pel 8.
1: Pel 8 tens pel 8, encara...
2: Vaig començar dilluns.
1: Sí, però és lo guai, tens un gran camí a fer abans d'arribar al nivell 80. També ens respon a l'Aina, que ens diu, Laia, recordes la pregunta del dia d'avui?
3: La pregunta del dia, no la recordo perquè acabo d'aterrar.
1: Ah, val, doncs és què us sembla el grup de WhatsApp, és metapregunta, és autorreferencial.
3: Només que l'Aina m'ho pregunta a mi.
1: No, jo t'ho pregunto tu.
3: No, has dit l'Aina pregunta, Laia, recordes el grup de WhatsApp?
1: No, dic, l'Aina participa.
3: Ah.
1: Punt i coma. Laia, digue'ns la pregunta del dia.
3: Ah, què us sembla el grup de WhatsApp?
1: Doncs diu, l'Aina, aquesta nit he somiat amb aquest grup i tots vosaltres. Ho recordo una mica esborronat, clar, un somni, no? Vull dir, no és la... Diu, però acumulava molts missatges i m'estressava perquè els volia llegir tots i volia anotar les recomanacions de grups de música, llibres i pel·lis i volia contestar la pregunta i no podia... Això no és un somni, és com el dia a dia, no?
3: Pobre, que angoixant, no? Com a somni?
1: No, que és com a la realitat, vull dir, és com els oients...
3: Ja, perquè
1: passa
3: la vida
1: això.
3: Ja és prou estressant si és prou somies.
1: Però molts dels oients diuen, tardarà l'Aia, que a les 7 i escaig... No hi havia ningú, a les 8 i escaig a pocs minuts. Molts diuen que es despista de la seva feina, el grup de WhatsApp dels experts, i així són menys productius i que no estan pas preocupats.
3: Ah, no, és que no s'ha preocupat, i menys per no ser productiu a l'estiu, tu, si no podem no ser productius a l'estiu.
1: Doncs per participar aquí a la pregunta del dia i per guanyar el joc de taula que avui regalem, ja sabeu on dirigir-vos.
4: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684565.
1: Avui regalem el joc de taula inspirat en el tren 6-7 i per endur-vos de la casa heu de respondre correctament una pregunta sobre, punicoma, Laia, avui, a quina de les belles arts?
3: Sobre música. La música és l'art que emociona o que comunica a partir de la generació de sons en cert ordre. Aquests sons es combinen mitjançant la melodia, l'harmonia i el ritme. La cançó escrita més antiga que es conserva es va trobar a l'antiga ciutat d'Ur, a Mesopotàmia, té més de 4.000 anys, i ja feia servir l'escala diatònica molt abans que Pitàgores la tractés en els seus escrits. Dit això, quina és la musa de la música?
1: Dona fàcil, d'aquí ve la paraula música. Euterpe, que és musa de la música.
3: Sí, però i la musa de la dansa?
1: Molt fàcil, d'aquí ve la paraula. Terpsícore, musa de la dansa.
3: Molt bé, Roger, estàs aprovat. Doncs després d'anys i anys...
1: Perquè he tingut un infart.
3: Exacte. Després d'anys i anys d'evolució, la música ha donat els seus fruits. Per exemple, el cant gregorià analògic, l'òpera Rigoletto de Puccini, el refrany La música menceix les feres, la banda sonora de la pel·lícula South Park, com ara el tema 4, que es titula La mare d'en Kyle és una puta, el reggaeton o la cançó Lógico que salga mal del conjunt musical català Manos de Topo. Quedem-nos, però, a l'escena catalana. Un dels grups més mítics dels anys 80 i 90 va ser Gran Aventura, de Sabadell. Són els que sentim de fons amb la seva cançó Líders i Adeptes, que donava nom al seu disc titulat Líders i Adeptes, com aquesta cançó. Doncs vinga, precisament, el seu líder va ser Xavi Vidal, que té un fill que casualment també és en un grup actual. Quin grup?
1: Quan dius doncs... casualment és que no li va ensenyar res de música. És una...
3: Bueno, perquè no tots els fills són músics i estan en grups populars. Mireu, en quin grup és el fill del Xavi Vidal de Líders de la Gran Aventura?
1: No.
3: Com que no?
1: Ah, no dic que sí.
3: Opció A és a la Flagia Iscrita.
1: Prova.
3: Opció B és als Tiets. Opció C és als Figaflaues. O opció D és a 31 Fam.
4: 638-684565. 638-684565.
1: A quin grup milita el fill d'en Xavi dels Gran Aventura? A, a la Flashy Ice Cream. B, de Tiet. C, Figaflaues. D, 31 Fam. Entre tots els encertants, sortejarem aquest joc de taula 6-7, que a la següent hora de programa la Laia ens farà la seva anàlisi. Aneu participant al grup de WhatsApp mentre, ara que us hem triat en Bad Bunny, mentre fruïu del seu cafè matiner i el seu rom del capvespre. Ara de seguida diem la persona guanyadora.

0: Café con Ron, amb en Bad Bunny, per despertar-nos ara que són ja les 8:50, aquest dimecres, que és 29 de juliol, i teníem pendents, com sempre, resoldre el miniquiz del dia.
1: M'agrada quan ets tu, que em cura les ferides. No necessito drogues, ets tu la que m'abraça. Fas veure la llum quan penso que s'acaba. M'agrada que paris de tant riure. I ella riu i no sap per què.
2: Avui es preguntàvem a quin grup milita el fill d'en Xavi dels Gran Aventura. Les opcions eren la Flash Ice Cream, els Tiets, els Figaflaues o 31 Fam. La resposta correcta era aquesta, la A, aquests que sentiu, la Flashy. I ara potser alguns us pregunteu com és possible que un dels membres de la Flashy, que es diuen Dax, Peggy Encana i Sneaky Flex, sigui fill d'en Xavi Vidal. Doncs molt fàcil.
3: Com,
2: són noms...
3: com
2: Mira, Dax, Peggy Encana i Sneaky Flex.
3: Ole.
2: Doncs són noms artístics. Estics, eh? És en Peggy Encana, que és en Pol Vidal.
3: Molt bé. Doncs ens ho apuntem. Avui hem tingut 68 respostes, de les quals 64 han estat correctes. Per tant, un número de l'1 al 64, si us plau.
0: Vale. 12.
3: Doncs avui, a veure, que la llista la tenim aquí, començant per aquí. Avui és la Sara, la guanyadora, amb un número de telèfon acabat amb 50.
0: Sara, t'endús a casa teva l'obligació de fer-nos un Game Board Review quan hagis jugat a 6-7, aquest joc d'autoria catalana, la jo dic bé?
2: I tant, després els sentirem, els autors.
0: Ah, guai, hòstia, espera,
2: se t'ha embocat tot sobre la taula.
0: Sabeu quan els jocs són nous i tot llisca molt?
2: Sí, és veritat.
0: L'he obert una mica i ha sortit tot disparat, eh? Hi ha daus, espero, amb 6 o 7.
2: Sí, hi ha dos daus i moltes fitxetes i un parell de taules.
3: I ahir a la Laia li van sortir molts 6 o 7 a la redacció.
2: Sí, és que vam estar provant-lo, eh? Molt xulo.
0: No hi ha res que tingui més ganes que fer 6-7. Bé, de seguida parlem d'aquest joc que ens fa el beta testing a la Laia. Ara volem seguir el matí amb més música, que ja anem encarrilant al final d'aquesta hora. Ara la Julieta. Estem segurs 100% que us encantarà.

0: els experts d'ICAT. Escolta la ràdio i esmorza. La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Avui a la Wars on Ever continuem obrint el bagul dels anys 90, principis dels 2000, i més en concret d'això que us parlava ahir, de les festes escolars d'aquella època. I si un grup sonava molt més que Azúcar Moreno, era La Mosca Tsetse. Subtil, subtil, ja veiem que no ho eren quan volien. És un grup argentí fundat el 1995, que van començar-ho a petar l'any 2000 amb Vísperes del Carnaval i també, en aquest cas, amb una cançó que fa així, Yo te quiero dar. Por eso yo... que té molts aires futbolers. Ara ho reprendrem, això, perquè La Mosca l'any 2003 també va treure Muchachos, esta noche me emborracho. Muchachos, esta noche me emborracho, que si fusionem les dues últimes en surt un dels himnes futbolers argentins per excel·lència. De fet, el van començar a versionar els aficionats del Racing d'Avellaneda fins que la mosca Tsetse el va adaptar i ara és un dels himnes oficiosos de la selecció argentina de futbol. Però no ens desviem, perquè aquesta no és la Wars on Ever d'avui. Tornem a l'any 2000, al disc Vísperes de Carnaval, perquè allà hi trobareu un dels grans himnes de despit de principis de segle, Yo quemaré tus fotos.

0: Bon dia, Vendrell, comarca. Són les 9 del matí. Gràcies per ser-hi. Benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Comencem això, una nova jornada, a través del 107.1 de la FM. Avui que som dimecres 29 de juliol del 2026. I sempre, cada dia, l'objectiu, la intenció i les ganes d'acompanyar-vos amb un contingut que desitgem us agradi i us ajudi a passar la millor jornada possible. A més, sempre ho recordem, un contingut que podeu seguir a través d'internet a www.rtv-elvendrell.com. Radiolínia o Ràdio La Carta. També podeu posar imatge a través de Televisió El Vendrell a l'espai matinal La Calaixera, que està a punt de començar, de fet. Presència a les xarxes socials i sempre en tots aquests punts un ampli contingut informatiu. D'aquesta manera, us convidem a que seguiu la programació prevista, que està a punt i que ja comença. Som-hi.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi, gràcies per sintonitzar-nos i per tornar a estar ben amatents a aquest nou espai matinal. Comencem ja a Calaixera, com no. Avui és dimecres, a més un dimecres amb una mica de reregust de dilluns, després d'aquesta intensa festa major 2026 i que va finalitzar ahir, que era el Dia del Gos. Així que a partir d'aquí, això, en dimecres, comencem ja aquesta setmana una mica estroncada pel mig. Però bé, amb ganes i amb intenció sempre d'acompanyar-vos i d'explicar-vos moltíssimes coses quan ja passem 3 minuts de les 9 del matí. Dimecres 29 de juliol, com ja hem dit, programa número 4015. I per començar, i un dia més, anirem cap al temps, la previsió amb en Marc Rodero. Hem preparat una primera cançó per posar ritme, sempre ho fem, i amb això ja ens endinsarem cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia. A punt esportiu, amb en Jordi Graell, també repassarem, com és habitual, les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. Arribarem a les 10 en aquest punt i, de fet, a cada hora en punt, actualització de les notícies amb la xarxa de comunicació local. Després de les 10, més contingut i més coses, recordant secció habitual cada 15 dies sobre motivació, sobre psicologia positiva, amb la terapeuta i logopeda Isabel Saracier. A banda, i també ja tancarem temporada amb la veu d'Alcohòlics Anònims. Ja ho sabeu, que és aquest punt d'informació, de servei, d'ajuda, de recolzament, i que ens arriba justament des d'Alcohòlics Anònims en la darrera secció d'aquesta temporada. Repassarem l'agenda, aspectes culturals que van més enllà de la festa major, com no. A les 11 actualitzarem les notícies i ja ens quedarà tercera i última part. A més coses, com no. De fet, ja secció habitual cada setmana des de Coma-ruga Literària per conèixer els escriptors i les escriptores que en formen part. I després ja una bona estona per la participació i per les trucades. Punts de comunicació habituals. De fet, ara que ja estem en directe, podeu enviar-nos un missatge de WhatsApp al 686-101-101 o un correu electrònic en qualsevol moment del dia. 8 6 0 0, WhatsApp i correu calaixera@rtv-elvendrell.cat, i perquè fa la participació de la tercera i última hora, a més, el telèfon de directe, el 977 15 70 69. I bàsicament amb tot això ens plantarem al migdia, arribarem a les 12 i ja ho tindrem. Gràcies, com sempre, i un dia més per l'atenció, per la confiança i també per la paciència, sempre, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa unitat de tots. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.
0: Sempre per començar, sempre estem pendents del temps, de la previsió, una connexió en directe que fem amb l'home del temps d'aquesta casa, en Marrodero. Avui ho farem una mica tona més tard per raons logístiques, així que, si us sembla, comencem ja directament amb la primera cançó d'avui. Va, ho farem fàcil. Sara Roy, tant de bo poder parar el temps.

0: Sara Roy, tant de bo poder parar el temps. Cançó per començar i per encetar programa, calaixera. Avui dimecres 29 de juliol en directe, en proximitat i com sempre ens agrada, a través del 107 en bo de la FM.
1: Viu el matí de forma propera amb la calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 9 minuts. Notícies. Ben pendents de la valoració informativa de com han anat tots aquests dies de festa major que van finalitzar ahir amb el Dia del Gos a través dels punts informatius d'aquesta casa, tant en ràdio com en televisió. Dins les notícies doncs podreu conèixer de primera mà tot el desenvolupament d'aquesta festa que ja podem avançar, que ha tingut una excel·lent participació i total mancança d'incidències. A partir d'aquí anem a altres notícies destacades, importants. L'Ajuntament del Vendrell que ha tret a concurs les obres per construir la nova passarel·la de Vianants sobre la Riera de la Bisbal i els seus accessos. L'antiga es va enderrocar a mitjans de gener, situada al davant del local dels Nens del Vendrell, com a part de les actuacions integrades al projecte de renaturalització de la Riera de la Bisbal. L'enderroc responia a la necessitat d'eliminar elements que poguessin dificultar el pas de l'aigua en el cas de grans vingudes. En aquell moment, des del govern local, van avançar que es faria un altre pont al mateix lloc, però amb l'estructura sustentada en alçada. Ara s'han tret a concurs els treballs amb un pressupost de 328.000 euros que inclouen la construcció de la passera, la direcció tècnica de les obres i la coordinació de seguretat. La licitació es tramita pel procediment obert de manera que les empreses interessades poden presentar-hi oferta. Amb aquesta actuació s'ha de recuperar la connexió entre els dos costats de la Riera de la Bisbal en aquest punt, ja que el pont era molt usat per veïns i veïnes d'aquesta zona. I encara parlant de possibles obres de millora, el Vendrell i Cunit també s'han presentat a la convocatòria del Pla de Barris corresponent a l'edició d'aquest 2026. Els dos municipis de la comarca es postulen sol·licitant la reforma dels seus respectius nuclis antics. Al Vendrell, el projecte per la qual es sol·licita l'ajut és similar al de la primera convocatòria, mentre que Cunit és la primera vegada que hi opten. D'aquí la informació i la notícia. L'any passat també s'hi van presentar Calafell, que va rebre una subvenció de 12,3 milions d'euros de la Generalitat de la reforma integral del barri de Cal Bolavà i la seva connexió amb el nucli antic del poble. En l'edició d'enguany hi participen fins a 117 municipis, un terç dels quals de l'àrea de Barcelona. A banda de Cunit i el Vendrell, també s'hi presenten 12 municipis més de la vegueria, 5 de l'Alt Penedès, 2 del Garraf i 5 de l'Anoia. I ens quedem parlant de Cunit, perquè la recollida de brossa segueix generant descontentament a diversos punts de la comarca i entre ells aquests municipis on la implementació d'aquest nou sistema també provoca queixes, és com dèiem a Cunit, on recentment es convocava una manifestació coincidint amb la celebració del darrer ple municipal. Les reivindicacions estan organitzades per l'Assemblea Veïnal de Cunit per tal d'exigir millores en el sistema de recollida de la brossa implementat ara fa uns 3 anys. Unes peticions afirmen que no s'acaben de solucionar, com destaca la portaveu d'aquesta assemblea, la Mònica Calvo.
2: Doncs estem reclamant el mateix que l'any passat, bàsicament, que no ens van fer cas i intentem que tenir una freqüència d'ús de recollida de residus normal, com a tots els pobles. La freqüència aquí és molt escassa, tenim els carrers molt bruts i plens de plagues, i reclamem també mesures urgents contra les plagues d'arrossegadors insectes.
0: El que es tradueix, asseguren, en més recursos per la neteja i el manteniment de la via pública. A més, alguns veïns de la vila, davant l'aprovació de la setmana passada del ple d'una modificació de crèdit per finalitzar les obres del casal, reclamen una redistribució de les prioritats de l'acció municipal. Escoltem ara a la Maria Mercedes Vives.
3: No tenemos para limpieza de calles, ni basureros, ni nos recogen la basura 3 días a la semana simplemente, y la próxima no. Y entonces si no tenemos para la higiene, no vamos a tener, y aparte quieren pedir un préstamo avalando el ayuntamiento y el pueblo, hipotecando al pueblo para acabar la obra esta.
0: L'assemblea veïnal reclama una deixalleria mòbil, més flexibilitat horària, especialment al cap de setmana, i una adequació del model a la realitat de la zona de la vila. Malgrat que la plataforma afirma el contrari, des del govern local s'assegura però que a l'estiu el servei augmenta, com ha destacat l'alcalde de Cunit, en Jaume Casanyes.
4: Nosaltres, com a Ajuntament de Cunit, a la temporada estival, que és quan ve més gent, quan hi ha més usuaris de Cunit, fem un reforç del servei de neteja i ara hem ampliat també el contracte per reforçar aquesta neteja, però ens trobem aquesta variable de l'incivisme, que és molt difícil de gestionar. La gent deixa la brossa fora quan l'hauria de deixar dins.
0: Des de l'Ajuntament es demana també un esforç per part de la ciutadania, especialment la de segona residència i aquella que prové de l'àrea metropolitana, on assegura encara no s'ha apostat per un model de recollida similar al que s'aplica als municipis com ara Cunit. Tot plegat, una realitat on es combina l'autocrítica amb la crida al civisme.
4: Som conscients que nosaltres hem de millorar i hem de canviar el model de gestió en uns barris, però crec que aquí també hi ha un grau de civisme i de compromís cívic, perquè el que no és lògic és que deixis la brossa enmig del carrer. Perquè jo sempre ho dic, és com si deixis la brossa enmig del passadís de casa teva. Això no ho fas. No pots deixar la brossa enmig del carrer. I jo he vist en molts jocs que hi ha gent que ho fa.
0: Unes actituds incíviques que es van traduir l'any passat, afirmant des de l'Ajuntament, a la interposició de més de 300 sancions. Una actuació coercitiva que ha d'anar acompanyada, sobretot, d'un canvi cultural que permeti fomentar i augmentar l'eficiència de la recollida selectiva. I encara en tota aquesta matèria de recollida de brossa, també en altres municipis de la comarca, Calafell, que ha esdevingut un cas singular al Baix Penedès en l'àmbit de la recollida dels residus. Es tracta de l'únic municipi que manté l'aposta per contenidors oberts i no ha adoptat els nous models de recollida selectiva. Això fa, però, que en alguns punts de la població es produeixi el fenomen conegut com a turisme de brossa. Es produeix en aquelles zones limítrofes, entre dos municipis, un dels quals ha adoptat models de recollida selectiva com el porta-a-porta o els contenidors intel·ligents, mentre que l'altre manté el model de contenidors oberts. Això provoca que alguns residents de la primera població acabin llançant els residus als contenidors oberts del municipi veí, provocant una acumulació de deixalles més gran de l'habitual. A Calafell, això passa tant a la zona que delimita amb el Vendrell al llarg de la carretera d'en Ralet, el Romaní o el sector de la platja, com els carrers més pròxims a Cunit. L'Ajuntament ha iniciat una campanya publicitària on demana a aquests veïns i veïnes que deixin els residus al seu municipi. Una iniciativa educativa que s'ha acompanyat de mesures punitives, segons ha explicat el regidor d'Ecologia Urbana de Calafell, Aaron Marcos.
5: Nosaltres apostem molt per l'educació ambiental, creiem que és l'eina que pot transformar una mica el comportament de la gent, però alhora el que estem intentant és ficar una mica de madura amb la gent, sobretot que deixa la brossa fora del contenidor, no? I amb això ara mateix ja portem un mes treballant intensament i tenim diverses denúncies fetes de gent que deixa coses fora dels contenidors.
0: El problema que pateix Calafell l'han tingut amb anterioritats altres municipis de la comarca. Aquest 2026, però, la pràctica totalitat d'ells ha implementat ja els nous models de recollida selectiva i Calafell s'ha convertit en l'excepció comarcal mantenint aquesta aposta pels contenidors oberts, com ara dèiem.
5: El que estem veient és que allà on s'ha aplicat aquest sistema no acaba de funcionar, no? Hi ha molts desbordaments també, la gent no ho acaba d'utilitzar, hi ha turisme de brossa i a banda és una inversió molt cara, no? Nosaltres tenim 1.600 contenidors i estaríem parlant d'un 1.500.000 d'euros d'inversió i veiem que això no acaba de rutllar, no? Llavors estem esperant una mica a analitzar què és el que passa amb aquesta nova campanya, no? A veure si podem millorar aquests números.
0: Per a Marcos, els sistemes que s'han desenvolupat per incrementar el reciclatge no tenen en compte les característiques del municipi, com és el cas de Calafell.
5: Creiem que no hi ha un model encara definit òptim per pobles com el nostre, pobles que hi ha gent que passa un dia i mig i hi ha gent que ve i no sap exactament com funciona, tenim molt de turisme. Doncs això crea una realitat que creiem que no hi ha un sistema optimitzat a dia d'avui.
0: Amb el sistema de contenidors oberts i el porta a porta comercial, Calafell té una taxa de reciclatge del 44%. El consistori vol reforçar les campanyes pedagògiques i obrirà aviat la nova deixalleria municipal, en què s'espera que ajudi a incrementar les dades fins a arribar al 60% que la Unió Europea fixa per al 2030. Més qüestions, més notícies, deixem la brossa a banda. Parlem de cultura i de celebració en els nens del Vendrell que han convocat el concurs fotogràfic del centenari. Una iniciativa que convida la ciutadania a compartir les imatges que millor expliquin la història, les emocions i l'esperit de la colla al llarg dels seus primers 100 anys de vida. El concurs neix amb la voluntat de preservar la memòria col·lectiva de la colla a través de la fotografia. Més enllà de la qualitat tècnica, el certamen busca imatges que passen d'emocionar i de transmetre moments que formen part de la història dels nens del Vendrell. Una diada memorable, una celebració, un castell carregat o descarregat, una abraçada o qualsevol instant que reflecteixi els valors humans i castellers de la colla. La participació és oberta a tothom, sense límit d'edat ni de residència, i s'hi poden presentar tant fotografies històriques com actuals, sempre que els nens del Vendrell siguin els protagonistes principals de la imatge. Les obres s'hauran d'enviar abans del 15 d'octubre al correu electrònic concursfoto100@nensdelvendrell.cat, i seran valorades per un jurat integrat per un fotògraf professional, un representant dels nens del Vendrell i una persona vinculada al món de la cultura o de les arts visuals. Es tindrà en compte la capacitat narrativa i emotiva de les obres, la seva qualitat artística, el valor històric o documental i la qualitat tècnica. A més, les 10 fotografies seleccionades passaran a formar part de l'exposició oficial del concurs que s'organitzarà al Vendrell aquesta tardor. Durant l'exposició també es podran adquirir reproduccions de les fotografies seleccionades en edició limitada i també numerada. Amb aquesta convocatòria, els nens del Vendrell conviden els aficionats a la fotografia a contribuir a engrandir l'arxiu visual dels seus primers 100 anys d'història, un patrimoni fet d'imatges que expliquen no només castells, sinó també les persones, les emocions i els records que han donat vida als nens del Vendrell des del 1926. Podeu consultar les bases d'aquest concurs, a més, a www.nensdelvendrell.cat. I la 7a edició del cicle cultural Els Dilluns al MAC explora els vincles entre Àngel Guimerà i la música, un fil subtil però constant que ha inspirat nombroses lectures, adaptacions i reinterpretacions, i que també ha estat font d'inspiració per a compositors i músics que s'han inspirat en les creacions teatrals del dramaturg. Una dimensió musical que enguany pren rellevància especial en el marc del 150è aniversari del naixement de Pau Casals. Il·lustre Vendrellem, en qui Guimerà comparteix arrelament i proximitat de les seves cases. El cicle s'obrirà el 3 d'agost, aquest proper dilluns, amb una experiència participativa que convida a cantar les sardanes més populars amb lletra de Guimerà i que comptarà amb la participació d'en David Puertas, la directora coral Meritxell Tarragó i l'acordió Giuseppe Costa. De fet, el mateix David Puertas explica com anirà aquest concert de dilluns.
6: Guimerà va posar lletra a tres sardanes emblemàtiques: Les Fulles Seques, La Sardana de les Monges i La Santa Espina. Aquell dia farem un cor improvisat, ens reunirem tots allà a la mateixa casa de l'Àngel Guimerà i tindrem una directora coral que ens ensenyarà com cantar-les, tindrem un acordionista que ens acompanyarà i ja veureu que serà una experiència única.
0: El 10 d'agost tindrà lloc un espectacle musical i poètic amb la cantant i pianista Gemma Humet, que interpretarà poemes musicats d'autors com Raspall, Martí i Pol, Marçal, Salvat Papaseit o Espriu. El cicle seguirà el dilluns 17 amb una proposta que convida a mantenir viu el diàleg entre l'autor i els seus lectors a través d'una correspondència imaginària. La lectura dramatitzada anirà a càrrec de la Mònica Ferrer i a la música en Daniel Vinyes. Els dilluns al MAC finalitzaran el 24 d'agost amb un recital de Griselda Ramon i l'Alec Jordi que en recorreran la vida i l'obra de quatre dones pioneres: Narcisa Freixas, Carme Carr, Lluïsa Denis i Càndida Pérez, les quals des de la composició, la pedagogia i l'escena van obrir camí a generacions futures.
1: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
7: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
8: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
1: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
0: I més material informatiu habitual i diari, com és el cas de la informació esportiva. Una feina d'en Jordi Grell.
10: Hola, bon dia. Comencem parlant de futbol. El Club d'Esports Vendrell ja coneix el seu calendari de cara a la temporada vinent, on competirà de...

0: dels conjunts que s'incorporen des de Quarta Catalana. Hospitalet de l'Infant B, Pla de Santa Maria, l'Espluga de Francolí i la Nou de Gaià, que té la particularitat de disputar encara els seus partits en un camp de terra. I seguim parlant de natació. Un estiu a l'aigua amb el Club Natació Vendrell. Aquest és el nom del primer casal estival organitzat per l'equip de natació de la vila i que des del 29 de juny es du a terme a la piscina del Camp d'Esports. Durant 5 setmanes, tots els matins de dilluns a divendres han estat plens de jocs, amistat i diversió amb l'objectiu de gaudir, aprendre i millorar tant dins com fora de l'aigua. Escoltem la coordinadora del Club Natació Vendrell, Victòria Tondo.
1: Ha estat tot un èxit. Les famílies estan superencantades i els nens també, que és l'important. El nostre objectiu és l'esport, no? I que, clar, nosaltres estem tota la temporada a l'aigua, pràcticament, fent la part de treball físic, però estem a l'aigua, no? Som un club que competeix, federat, i volíem també transmetre als altres nens del Baix Penedès, bueno, que l'aigua també es pot treballar i que la coneguin, la natació, com un esport que és molt divertit, però que a la mateixa vegada s'aprèn i és també un treball de superació.
0: El primer casal d'estiu del Club Natació Vendrell posarà el punt final l'última setmana de juliol amb una mitjana de 20 participants en cada torn. Arriben a un màxim de 22 les setmanes de més ocupació. Adreçat tant a infants com a adolescents, els nedadors i nedadores s'han repartit en dos grups en funció de l'edat. Tots ells han combinat l'entrenament diari amb jocs i altres activitats fora de la piscina, com sortides al salting i al port de Coma-ruga per fer vela, així com la participació en tallers de música, pintura i lluita lliure.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
4: I també, com és habitual, saltem cap a les portades, les principals portades als diaris en aquesta jornada d'avui, dimecres 29 de juliol. Comencem, com ja és habitual, pel Diari de Tarragona. Móra d'Ebre projecta un hub per fabricar drons, produir drons, aprendre a pilotar-los i fer servir la logística sanitària. El Fons de Transició Nuclear obre noves oportunitats per atreure inversors al territori. I nou parc de bombers el 2027. Les instal·lacions de Tarragona estan obsoletes després de 44 anys d'ús. Sobre l'escàndol de Pisa, Sotorra diu que els alumnes amb alta complexitat són més del 5%. Superen el 10%, segons el director del Martí Franquès. A l'habitatge, Reus i Tortosa ja no tenen els lloguers topats. A Catalunya, Renfe prescindeix d'Antonio Carmona i a Tarragona, els esdeveniments esportius deixen més de 13 milions. L'actualitat en aquesta portada, en aquesta capçalera que deixem enrere. I també volem explicar què podeu trobar avui al Diari Ara. Indult per a Borràs i amnistia per a Serrat i la Mesa del Parlament. Serrat i la Mesa del Parlament. El govern espanyol rebaixa la pena de presó per l'expresidenta de la cambra, però li manté la inhabilitació. El TS aplica l'amnistia a un membre del govern de l'1 d'octubre i també als membres sobiranistes de la Mesa. I avui també en fotografia de portada, les paraules de Daniel Martín, enviat especial a la Vall d'Uixó. No estic preparada per veure-ho tot cremat, segons doncs, el testimoni d'una de les veïnes afectades. I en fotografia de portada, la imatge d'un voltor que sobrevola una àrea cremada del Parc Natural de la Vall d'Irueles a la província d'Àvila. Més qüestions i altres notícies en titulars. En primera plana, el Ministeri va avisar la Generalitat de l'error en Pisa ara fa un any. L'Agència Estatal de Salut a Saragossa i el govern aprova la llei que ha d'acabar amb els càrrecs a dit. I en l'obituari, mor l'home que va convertir la Caixa en un gegant financer, en Josep Vilarasau, 1931-2026. I acabarem parlant de La Vanguardia. Sánchez insta el Partit Popular a desmarcar-se de Vox i a unir-se al pacte del clima. El president de l'executiu fa balanç del curs polític amb els focs com a protagonista.

0: i els populars ho qualifiquen de triomfalisme insultant. Inici de la tornada a casa després dels incendis. La lluita contra el pitjor incendi de la història d'Espanya està donant resultats i es va autoritzar el retorn a les seves llars a 29.000 dels més de 90.000 desallotjats pels focs de Madrid i d'Àvila. I també es va desconfinar 22.000 persones més. A la imatge, a la fotografia de portada, avui a La Vanguardia, veïns de Burjoondo, que emprenien la tornada a casa seva després de 5 dies allotjats a l'escola de policia d'Àvila. I els tècnics del Ministeri de la Generalitat coneixien l'error de PISA des de fa ja un any. Segons explica La Vanguardia, tècnics del Ministeri d'Educació i de la Generalitat van tenir coneixement de l'error a les proves PISA que realitzaven a Catalunya l'abril de l'any passat, però no van elevar la incidència als seus superiors, segons fonts dels dos governs. Per aquesta raó, no es va saber fins al març, quan l'OCDE va partir de l'error i invalidava els resultats. I també des de La Vanguardia es parla de la mort de Josep Vilarasau, artífex del creixement de la Caixa. I l'atur cau a Espanya al 9,8%, al nivell més baix des del 2008. Altres notícies més breus. Enderroc del Palau de Congressos de Montjuïc. En el Barça, Laporta fa repòs després de superar una arrítmia. I els Estats Units donaran 45 dies exclusius a les pel·lícules en sales. És l'actualitat i la informació en totes aquestes capçaleres habituals, i que això cada dia ens ajuda a acabar de conèixer, acabar de perfilar una mica millor quina és la informació del dia.
1: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
3: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
1: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.

0: En aquesta ocasió, aquesta setmana, proposta d'aquelles musicals i jo gairebé m'atreviria a dir proposta social i ara sabrem per què. De fet, ella és acompanyat altres vegades aquí en aquest programa per parlar de la seva vessant més esportiva i tenística, però no, avui ens acompanya en la seva vessant musical al 100%. Jan Guixens. Jan Potis, perdó,
1: sí.
0: Jan Potis.
1: Sí, sí, Jan Potis.
0: Com estàs?
1: Encantat de saludar-te i de tornar a ser altra vegada aquí amb tu.
0: Molt bé. Sí, escolta'm, d'on treus? Tot el que fas ho fas bé, Jan, deixa-m'ho dir. Bueno, toques el tenis, ho fas
1: això
0: bé.
1: Perquè els meus amics ho veieu així, saps? Sí, hi ha molta gent que amb els deports m'ho deia, hòstia, tio, si jugues al ping-pong, tio, la mar de bé, jugues al billar, campeón. Jugues al bàsquet, el que feia bàsquet. Jugues al futbol, cony, et fitxa el Barça, no? Diu, tot el que toques, toques bé.
0: Clar, i la música també, eh?
1: Bueno, i la música també, però la música ve molt de lluny, eh?
0: Sí? Ja fa anys.
1: De molt lluny. No, dic de lluny a molt lluny perquè jo vaig començar a sentir música, I qui em va animar era la meva germana, abans dels divendres, i abans era quan jo tenia... Pues 80 anys menys que ara, tenia 7 o 8 anys, no, ara tinc 84, bueno, tenia 7, 8, 10 anys, no? Els divendres passaven el que en deien uns manubrios. Uh-huh. Un senyor amb un ruc i un carro, dalt hi havia un manubri d'aquells, i amb la maneta, t'arriga, t'atonga, t'atinga, t'atong, i llavors venia uns paperets que hi havia la lletra de la cançó. I com que tu les senties per les ràdios, no? Wow. Ràdio Vendrell, per allà on fos... Doncs amb la lletra
0: tu,
1: i
0: aquells
1: les anaves cantant. Uh-huh. Ja saps, la meva germana, que també ens ho cantava. O sigui, que el tema va començar aquí. Després, als 18 anys, la meva mare em va regalar una guitarra. Em vaig fer 18 anys, una guitarra, que vam comprar allà el Telefunken. I llavors va el senyor Wall, un senyor molt... Va fer un llibre pel tema dels acords. I havies de posar els acords que els podies fer aquí, el podies fer aquí, el podies fer a un traste diferent, el mateix acord, doncs, no? Uh-huh. Depèn del que... I allò, doncs, vaig anar fent acords. Pensa que amb quatre acords fas mils i mils de cançons,
0: la majoria de cançons.
1: Escolta, és clar, doncs, llavors agafaves la lletra, feies els quatre acords, una mica ritme i a cantar.
0: I la mar de bé, no?
1: I a cantar la mar de bé. Vaig a llavors, i aquesta la tinc gravada, eh? Treballava ja després, quan vaig treballar a la Caixa Tarragona, i això ja estic parlant de quan tenia 30 i pico d'anys, mm-hmm. Es va fer l'escola de música aquí a Vendrell.
0: Val.
1: I com a primer director hi havia l'Albert Soler. Uh-huh. I jo vaig anar, escolta, vull apuntar-me. No. Diu, això és per canalla petita.
0: Pels petits.
1: Com un nen desenyant, jo que volia aprendre.
0: Clar. Eh?
1: Bueno, doncs vale, doncs molt bé. Vale, vaig quedar així. I quan vaig fer els 50 anys, estem parlant de l'any 91, no? Allí al carrer Sant Magí es va posar l'escola Músics.
0: Vale, i tant.
1: Es va posar allí, sí. Sant Magí, que després va anar...
0: A carrer Morallà.
1: Exacte. Uh-huh. Vale? I allí vaig començar, allí vaig anar. I bueno, doncs farem un dia una hora de solfeig i una hora de piano,
0: de
1: teclat. Jo vaig anar amb la idea del teclat,
0: val.
1: Perquè, com la guitarra, amb això dels quatre acords, allò ja et feia una orquestra, una bateria, un baix, no sé què, violins, trompetes, el que volguessis, com que ho podies programar una miqueta, i amb allò doncs, ja feies els acords i cantaves, i si no, doncs quan ho cantaves doncs feies la melodia amb la mà dreta i sense acabar.
0: I ja està, no?
1: Ah, sí. Molt bé. Però quatre dies em vaig cansar. Em vaig cansar perquè... Quan vas a un lloc així de grup, i sempre hi ha el que va molt de pressa i sap molt, ho entenc clar, i hi ha el que no el segueix, no? I anàvem al llit, 7 o 8 assegut, va, que piano, clang, la, la, sí, clang, molt bé, vinga. Tu, clang, la, no, clang, la, i tu allí, saps?
0: Esperant.
1: Ja n'estic perdent el temps,
0: clar.
1: No? Bueno, i els teclats també, allà tenien 3 o 4 o 5 teclats. Però el teclat, com que té tantes funcions, o domines el teclat, és com si tinguessis un piano sec.
0: Clar, sí, perquè...
1: Vull dir, no
0: hi treus el fruit.
1: No en treus el fruit. Total, que em vaig decidir, jo, professor a casa, i llavors em va ajudar, que aquest va ser el que m'ha portat durant... vamos... No sé, potser 15 o 20 anys de la mà va ser el Pep Caral, el Salsigui, sí, professor de piano, allí, ell donava classes allí també. Jo vaig agafar i dic, has de venir a casa. Indio, em sembla que ho fèiem els dilluns a les 7 o les 8 del vespre, quan ell devia pagar, plegar de les classes, i venia a casa i vam estar així 15 anys.
0: Imagina't.
1: Vam començar gravant casets. Allò només ho sap el que ho ha viscut, eh? Perquè, esclar, primer gravaves la música. No t'equivoquis, perquè tornem-hi.
0: No, clar, si no tornar a gravar.
1: Una vegada veies gravar la música i dius, bueno, doncs ara cantaré. Què passava? Com que no tenies referència allí, ara estàs per sobre.
0: Ah, clar.
1: Fora.
0: No podies mesclar.
1: Ara estàs per sota.
0: Sí.
1: Fora.
0: Vinga, que estàs sin
1: de totes maneres. No, anaves esborrant.
0: Oh, anaves esborrant. Però, clar, perdien qualitat, eh?
1: Quan... Sí, sí. Ja, però, bueno... Tot això, doncs, bueno, al final, però això, tot això va començar a gravar cintes el 92. Uh-huh. I vas fer fins al cap de 10 anys, el 2002, que van fer el primer CD, també de la mà al Pep. Ja ho fan programa d'allòs, d'internet, sí, sí, i no sí, sé sí. què, vam comprar un programa, i llavors allò ja va ser un altre món. Perquè allò, esclar, ja podies gravar una cançó de qui fos, tres la veu...
0: Podies mesclar,
1: tu mateix ho arreglaves, avui que soni una mica més al baix, ara potser la bateria,
0: clar.
1: Això ho podies tocar tot.
0: Sí,
1: podries
0: sí, sí.
1: transposar, o sigui, si una cançó no anava a to, pujar-la o baixar-la, vull dir, podies fer meravelles.
0: Clar.
1: I del 2002, fent el 2024 o 25, encara hi gravat algú.
0: Clar, que és quan va ser els 80, que vas fer, que cada any feies com una recopilació,
1: sí,
0: com un disc
1: sí.
0: de versions cap a la família i cap als amics.
1: Sí.
0: I els 80 vas dir que paraves.
1: Sí, això, sí. Perquè, escolta, ja. És que sembla una cosa, però gravar 12, 13, 15 cançons...
0: No, és, així... imagineu, és una feinada. Clar. Però això, ara m'ha sorprès, perquè, i aquí ve la proposta, que encara no li hem dit. Hem començat aquesta conversa, diguem, que faríem una proposta, que és el 31 de juliol, i que és un nou concert.
1: Sí.
0: Però no ens ho esperàvem, això, Jan. Com és això?
1: Això, les circumstàncies, a la vida passen coses.
0: Mira.
1: El fill de la Susi Castellet, el Sendo, és la parella de la meva neta Júlia, la filla del Jan, que viuen tots dos a Barcelona.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I els ser famílies, a mi em dia, ja saps que ni corto ni perezoso, escolta, Susi, potser hauríem de fer un concert. Vale. Vale, sí, sí, va, vinga, munta-ho, va, som-hi. Però així, eh?
0: Tal qual.
1: Tal qual, tal qual.
0: Ostres.
1: Va sortir una conversa així, familiar.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: I, bueno, del febrer o el març que estem...
0: Ostres.
1: Vaig fer una proposta de 40 cançons, a veure si quines et van bé, perquè ella pràcticament només canta català, castellà i anglès. Quan li parles d'italià, francès i tot això, doncs ja no d'allò, no? I llavors, bueno, vaig fer un d'allòs i vam començar a escollir aquesta sí, aquesta no, aquesta sí, aquesta no. Total, que ens hem quedat amb unes 15.
0: Molt bé. I serà, tornem-ho a dir, el dia 31.
1: Divendres.
0: Divendres 31 al Museu Déu. El concert començarà a partir de les 8 del vespre.
1: Sí, sí, puntualitat.
0: Tot i que també convideu que la gent vingui abans, que visiti el Museu Déu, que el conegui i que ja estigui a l'hora del concert allà i ben a punt i ben preparat.
1: Sí, sí. Les portes del concert s'obriran 20 minuts abans.
0: Molt bé.
1: A les 7:40. Uh-huh. I les portes del museu, qui el vulgui visitar, obre a les 6.
0: Val.
1: Llavors, pels residents del Vendrell, és gratis l'entrada al museu, el concert també, no? I pels no residents són 2,50 € per visitar el museu. El concert és gratis per tothom.
0: Molt bé, molt bé.
1: Hi caben unes 200 cadires, em diu la Núria Payana, a la qual hi estic molt agraït perquè ens ha donat tota classe de facilitats.
0: Gran Núria.
1: I doncs, bueno, i ara estem, bueno, allí.
0: Clar, amb assajos, no? Heu hagut d'assajar, suposo.
1: Sí, sí, mira, avui, cada dimarts.
0: Molt bé, perquè no heu cantat mai junts, vosaltres.
1: Mai.
0: Clar, tu sí que has fet duets amb altres artistes.
1: Sí, bueno...
0: Amb la Susi no, eh?
1: No, amb l'Alba.
0: Sí.
1: I amb aquella altra, la Mabel. Sí. I després algun duet que he tret de la... Per exemple, jo tinc un duet fet amb la Nina.
0: Mm.
1: És clar, la Nina no ha vingut a cantar amb el Jan. Ella canta aquella cançó, L'amor particular.
0: Sí, que és molt maca.
1: Exactament. I llavors hi ha trossos que canta ella sola i trossos que m'hi ajunto jo. i trossos que canta ella, que precisament la fem, i la fem d'aquesta manera.
0: Aquest
1: amb l'amor particular, ella diríem, fa de nina, i jo m'hi vaig afegint.
0: Molt bé. Clar, segur que això és com anar en bicicleta, també, no, Jan? Clar, no sé si ara feia molt que no pujaves un escenari. Sí. N'havies pujat moltes vegades un escenari durant molts anys. Sí. Això ara des dels 80, i sembla que has dit això, 4 anys, que els vas fer, més o menys.
1: Sí.
0: Clar, no havies fet res més, no?
1: Bueno, sí, havia anat sortint amb els bolos, amb les, aquestes noies.
0: Vale, havies... No, però sí, des que et vas fer el 80, no, per això.
1: Sí, el 80, sí.
0: Per això dic, des de que...
1: Ara fa 3 o 4 anys que...
0: Això, des del 24, que no havies fet res més.
1: No.
0: I per això dic, suposo que tampoc no, això no es perd.
1: I ho de treure la pols dels altaveus, dels monitors, dels micros, no sé com anirà el cablejat, perquè tenim un tècnic de so, el Lluís Roman.
0: Molt bé.
1: Farem anar a tècnic de so, no? I que havia de venir avui, però està de vacances a Andorra. I llavors vindrà el dimarts que ve, que és l'assaig general, diria. Doncs, no?
0: Sí.
1: I vindrà dimarts, i després allí a les 7 nosaltres hi serem, perquè ell faci el d'allò de so a la sala aquella, o sigui, als jardins,
0: i
1: ja està.
0: I la veu. Perfecte, no?
1: Sí, no et pensis, però ja tens por, perquè passen coses. Clar, vaig a fer classes de tennis, surto a suar, vaig amb la moto, i a vegades penso, potser que et tapis,
0: Has de cuidar la veu, si no malament. Escolta, això serà un concertàs, que la gent no s'ho perdi. Jo... Això deia que era un esdeveniment social, però que et coneix molta gent, i vindrà molta gent, estic molt convençut.
1: La Nuri em té espantat, la Nuri Payan.
0: Per què?
1: Perquè em diu, Jan, diu, no saps tu el poder de convocatòria que tens.
0: Clar.
1: Diu, saps que posem 200 cadires? Diu, no en tindrem prou, eh?
0: Ostres.
1: I què dius, Nuri? No fotis. Jan, diu que no en tindrem prou. I què fem? Bueno, que estiguin drets, hi ha bancs, per allà, diu que estiguin drets, diu, però diu, tothom que em parla de que vindran, i de que vindran.
0: No, tot un esdeveniment i una proposta.
1: O dels de Barà, els amics de Barà també, que vindran, sí.
0: Imagina't. Ostres, doncs això, la falca és aquesta, eh? Divendres 31 de juliol, al Museu Déu, a partir de les 8 del vespre.
1: Correcte.
0: Tot i que dèiem que podeu entrar abans perfectament per conèixer el museu. Jan, que vagi molt bé.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies. Concert. Espero que t'ho puguis arreglar per viure, perquè m'interessa molt la teva opinió, ja saps.
0: No hi faltarem, ja ho saps.
1: Però que som amics, em diràs la veritat.
0: Com a bon fan que sóc teu, ja saps que sí. Gràcies, Jan, que vagi molt bé.
1: Gràcies a tu.

0: Ràdio al Matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio al Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio al Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada. Tota l'actualitat musical a Ràdio al Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Serveis informatius de Ràdio al Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio al Vendrell. La Calaixera, un programa unicap de tot.

0: Seguim en directe, encara de plen, tota aquesta primera part del programa, primera hora de Calaixera, sobretot de caràcter informatiu, però que ens aporta diferents informacions o diferents propostes, com ha estat el cas. I també, tot just després d'aquesta festa major, continua la programació i continua les activitats culturals i musicals importants. De fet, ja n'hem anat parlant. De fet, també avui, a la primera part de repassada informativa, també ho hem destacat, que és que a partir d'aquest proper dilluns comença altra vegada aquest cicle musical i artístic al Museu Àngel Guimerà, el que es coneix com els Dilluns al MAC. Uns Dilluns al MAC que, com ara hem dit, la primera proposta arribarà ja aquest proper dilluns, dia 3, on es convida a cantar les sardanes de Guimerà amb en David Puertas. És una proposta participativa per descobrir i cantar algunes de les sardanes més emblemàtiques del repertori català amb textos d'Àngel Guimerà. El divulgador musical David Puertas n'explicarà la història i els secrets musicals, mentre la Meritxell Tarragó i en Giuseppe Costa guien el públic en una experiència coral oberta a tothom sense necessitat de coneixements previs. I la següent proposta dels Dilluns al MAC serà el dilluns 10 d'agost. Totes les ones del mar, de Gemma Humet. És un espectacle íntim de música i poesia per commemorar els 20 anys dels espais escrits de la xarxa del patrimoni literari català, del qual el Museu Àngel Guimerà n'és membre, amb la veu i el piano de la Gemma Humet com a protagonista. A través de poemes musicats de grans autors catalans com Miquel Martí i Pol, Maria Mercè Marçal o Salvador Espriu, el concert proposa un viatge delicat i emotiu per la literatura i per la sensibilitat musical contemporània.
1: Tots aquests que governen les lleis del teu cos.
0: Els Dilluns al MAC continuaran el dilluns 17 d'agost amb Benvolgut Guimerà. A través d'una correspondència imaginària, espectadors de diferents èpoques s'adrecen a Àngel Guimerà per compartir les emocions, els dubtes i les reflexions que la seva obra els ha despertat. Cada carta estableix un diàleg amb un text guimeranià i a la vegada esdevé el fil conductor d'un recorregut per les obres més emblemàtiques i també d'altres més desconegudes del propi autor. La lectura dramatitzada i la música en directe són l'altaveu de Guimerà que continua emocionant i interpel·lant amb la narració de la Mònica Ferrer i la música del Nil Vinyes. I finalment, el dilluns 24 d'agost, obrim dreceres amb Griselda Ramon i l'Àlex Jordi. És un recital que reivindica el paper de quatre dones pioneres en la música catalana, com la Narcisa Freixas, la Carme Carr, la Lluïsa Denis i la Càndida Pérez, que entre finals del segle XIX i inicis del XX van obrir el camí a la recreació i de la creació pedagògica i l'escena entre cançons, couplets i obres de cambra. Aquest espectacle homenatja la música com a eina de llibertat i empoderament femení, com dèiem, amb Griselda Ramon a la veu i l'Àlex Jordi al piano.
1: Entre uns patrons tots aquests que governen.
0: Aquest és el cicle Els Dilluns al MAC d'aquest 2026, cada dilluns d'agost i en la seva setena edició a la terrassa de la Casa Pairal de la família Guimerà. El Vendrell, un estiu més, es converteix en l'escenari d'una programació d'espectacles de petit format amb la música i la paraula com a fil conductor. Un espai íntim i proper on el públic podrà gaudir de propostes que combinen música i literatura, com hem pogut ara escoltar, amb l'objectiu d'apropar el llegat de Guimerà i la cultura catalana des d'una mirada viva i participativa.

de les propostes que arriben els dilluns d'agost a les propostes ja clàssiques i que fa ja 37 anys que arriben, en aquest cas, els dimecres d'agost. Estem parlant del Música a la Vila, que també l'anem recordant, l'anem explicant. I és que això, el Vendrell també acollirà aquest mes d'agost la 37a edició del Festival Música a la Vila, una cita imprescindible perquè any rere any transforma la plaça del Tívoli en un punt de trobada viu amb música popular i tradicional. Més enllà d'un conjunt de concerts, el Música a la Vila s'ha consolidat com una expressió singular de la vitalitat cultural, combinant la qualitat artística i el compromís amb el patrimoni i una clara vocació de proximitat amb el públic. Celebrat cada dimecres d'agost, el festival es reafirma com un dels grans referents del panorama musical d'arrel, gràcies a una trajectòria sostinguda que ha sabut mantenir viu el diàleg entre tradició i contemporaneitat. Música a la Vila és així una plataforma privilegiada per la difusió d'un patrimoni musical ric i divers i per donar veu tant a les formacions consolidades com a les noves propostes emergents. I el cicle s'iniciarà ja el dimecres 5 d'agost amb l'actuació de Casum, que fa estona que estem escoltant. Un trio que presenta una proposta de folk principalment instrumental. El grup combina energia i sensibilitat en un espectacle pensat tant per al ball com per l'escola, amb l'escolta, amb un llegat que connecta el llenguatge amb el folk europeu amb una clara essència catalana. I després d'això, l'altre següent dimecres d'agost i l'altre dimecres següent del Música a la Vila serà justament el 12 d'agost. Serà el torn de Alosa, que presentarà el seu primer treball discogràfic. El primer cant del matí, la formació liderada per la Julieta Vidal i la Irene Romo, s'ha consolidat com una de les propostes emergents més destacades del nou folklore català. El seu univers sonor, que parteix de la tradició, incorpora noves sonoritats i ha captivat el públic en directes d'una gran força expressiva.

I el Música a la Vila continuarà el dimecres 19 d'agost. En aquest cas, el festival rebrà el Xavi Aburruzuaga, referent de la música folk basca contemporània. Amb la Triquiticha com a eix central, el seu projecte combina arrel i modernitat en un format de banda que porta gran riquesa sonora i escènica. A més, l'espectacle oferirà un recorregut dinàmic en moments tan festius com abocadors i la participació de músics i ballarins que enriquiran tota la proposta.

I finalment, el 26 d'agost clourà el cicle Metralla, una formació que destaca per la seva energia i la singular combinació de gralles i instruments de metall. Amb el suport d'una potent base rítmica, el grup presenta un repertori versàtil que abasta des de la cercavila fins al concert recollit en el seu darrer disc. Balla Bèstia, fruit d'anys de trajectòria pels escenaris del país. I amb aquesta programació, el 37è Música a la Vila reafirma el seu compromís amb la difusió de la música d'arrel i continua sent una plataforma clau per impulsar i renovar el patrimoni musical, tot connectant amb nous públics i en un entorn emblemàtic com és la plaça del Tívoli del Vendrell.

0: sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'una dona al districte de Sant Martí de Barcelona després que s'hagi entregat a una comissaria de la capital. La víctima va ser localitzada ferida de gravetat en un pis del carrer Abrada i va morir poc després mentre la investigació continua oberta per esclarir les circumstàncies dels fets. Amb aquesta ja són 4 les víctimes de violència masclista durant aquest 2026 a Catalunya i el 163 des que es recullen dades oficials. I el govern espanyol ha concedit l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys i mig a 2 anys, evitant així el seu ingrés a presó. Es mantenen, però, els 13 anys, d'inhabilitació i també la multa de 36.000 euros imposats per la condemna per prevaricació i falsedat documental en les contractacions irregulars a la institució de les lletres catalanes. I el Departament d'Educació ha signat un acord amb patronats i sindicats de l'escola concertada per millorar les condicions laborals del professorat entre aquest 2026 i el 2031 amb una inversió de 118 milions d'euros. El pacte preveu reduir progressivament les hores lectives, avançar també la cobertura de les baixes al 7è dia i millorar les retribucions dels càrrecs de responsabilitat amb l'objectiu d'apropar les condicions dels docents de la concertada a les de la pública. I a banda, pel que fa a aquesta darrera, el govern ha aprovat un nou complement salarial per al personal docent de l'escola pública, que serà de 50 euros mensuals aquest 2026 i augmentarà progressivament fins als 170 euros al mes al 2029, tal com ja es va pactar al maig. També han ampliat el complement per més dedicació lectiva a diverses especialitats amb manca de professorat i ha reconegut també les dinamitzadores d'educació inclusiva com assessores tècniques docents. I pel que fa a la mobilitat, diverses avaries afecten a hores d'ara la circulació. A l'A2, a l'altura d'Esparreguera, hi ha un carril tallat en sentit Barcelona. També hi ha carrils tallats a la C32 a Cornellà de Llobregat, en sentit nord, i també a l'AP7 al Papiol, en direcció Girona. A més, a la BB-4241 a Capolat es dona pas alternatiu i, finalment, a la C25 a Santa Maria d'Oló, la retirada d'un vehicle també provoca retencions en direcció Girona. I Protecció Civil manté activat el pla Infocat davant un nou episodi de calor que incrementa el risc d'incendi forestal, amb previsió que el dissabte s'assoleixi el nivell màxim de perill. Els agents rurals activaran els nivells 3 i 4 del pla Alfa, en nombrosos municipis, mentre es mantenen també les restriccions d'accés a diversos espais naturals.
1: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tabú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al sense tabú de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Les notícies de les 10, el butlletí amb la xarxa de comunicació local de les 10 i que ens porta ja 4 minuts d'aquesta hora. Això vol dir que ja comencem i ens endinsem, continuem, vaja, a la segona part de Calaixera. Avui que són dimecres 29 de juliol, en aquest dimecres ben estrany, setmana partida pel mig, festivitat de festa major, que van ser justament aquests dies enrere, i que ens porta això a començar la setmana en dimecres, però aquí estem, sempre amb ganes i amb intenció d'acompanyar-vos i d'explicar-vos moltíssimes coses. Programa número 4015. Gràcies per fer-ho possible, de tot cor. Doncs vinga, més qüestions. Ara encetarem aquesta segona part recordant aquests espais sobre motivació, allò que ens ha destacat una temporada més la Isabel Saracier. Ella és terapeuta, logopeda, i sempre buscant aquest caràcter positiu, aquesta psicologia més positiva i de superació. A banda, també ja secció habitual, en aquest cas ja en directe i també tancant temporada, aquest punt que dona veu a Alcohòlics Anònims, sempre la intenció i l'objectiu de donar suport i ajuda a aquelles persones i famílies que ho puguin necessitar. I també repassarem l'agenda una mica més, arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i encara ens quedarà tercera i última part. També ja amb secció habitual cada setmana en directe des de Coma-ruga Literària. I després encara ens quedarà una bona estona per la participació i les trucades. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa únic de tot.

0: I justament secció ja habitual i quinzenal en directe amb la Isabel Saracier, que ja ens acompanya. Isabel, molt bon dia.
1: Ja estic aquí.
0: Com va això?
1: Doncs mira, bé, amb una miqueta així la veu.
0: Ai, em sembla que més qui menys, jo també ja fa dies sí, que allò, mucositats i mig encostipats.
1: Sí, com una mica...
0: Sí.
1: Allò que tens com una tos, una cosa.
0: Sí. Coses del temps i de l'època, no, suposo?
1: Sí, sí, sí. El que passa que, clar, vull dir, hi ha dies que fa fred, altres dies que no en fa tant. I, clar, i em sembla que per aquí ens agafa, una miqueta la veu.
0: Trastos aquests són una mica estranys, perquè fa les temperatures.
1: Sí.
0: Bé, ben pendents, com cada 15 dies, d'allò que ens vulguis explicar o destacar o recomanar,
1: bé,
0: eh, Isabel? Què parlem
1: avui? Mira, avui parlant de la veu, que és com jo he començat a parlar,
0: sí.
1: Doncs avui parlarem de la veu, precisament.
0: Ah, mira que bé, bon tema, molt bon tema.
1: És molt bon tema, ja que estem aquí a la ràdio, no?, perquè és el que nosaltres tenim.
0: Clar,
1: sí. Veu, no?, que precisament ens l'hem de cuidar, perquè estigui, doncs, amb tota la seva plenitud i pugui expressar tot el que volem dir, no? I llavors, doncs, el tema d'avui és utilitza bé la teva veu, posa-hi consciència en ella, i omple-la de bones emocions, fixa't tu.
0: Ah, que bé, que maco.
1: Molt maco. A mi aquest tema és que m'apassiona. A veure, jo soc logopeda i el tema de la veu sempre m'ha agradat molt.
0: Ja.
1: Sempre rehabilitar la veu, a part de, bueno, d'islàlies, ensenyar, doncs, a que articulin i que se'ls entengui millor als nens i a les persones, però també la cosa de la veu, perquè és que, a veure, tot comença també aquí, no?
0: I
1: la
0: tant.
1: Veu és el que ens fa expressar-nos, no? Però clar, molt poc en sabem de la veu, perquè la veu el que fa és omplir-se d'emocions. O sigui, segons com nosaltres tenim les emocions o quines emocions empreem, doncs la nostra veu reflecteix el nostre interior.
0: I tant, totalment d'acord.
1: Totalment d'acord.
0: I jo sempre he pensat, sempre s'ha dit, com ho diuen jo, la cara és el mirall de l'ànima, no?
1: Sí.
0: Moltes vegades, és a dir, que la cara sempre una mica transmet... Jo crec que realment el que és el mirall de l'ànima és la veu.
1: És la veu.
0: Perquè la cara, poc o molt, la podem canviar, dissimular, o podem fer que no se'ns noti. Però la veu és molt complicat, eh?
1: La veu és molt complicat.
0: Quan estem emocionats, o estem tristos, o contents, o eufòrics, la veu costa molt de dissimular.
1: Inclús quan estem malament...
0: Correcte.
1: Què trobes que ja fem aquella veueta que potser és més fina o que ja no és la nostra veu habitual? Què trobes malament? També ens ho diuen quan ens veuen mala cara, evidentment,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Però amb la veu és que es reflecteix. No. Això sí que no ho podem
0: amagar. És molt
1: amagar.
0: Complicat canviar-ho, sí.
1: No ho podem amagar.
0: Quan ens emocionem se'ns trenca la veu, no podem parlar.
1: Sí.
0: Quan estem cansats també, no?
1: També,
0: la veu queda afectada.
1: També,
0: és que...
1: quan tenim son o quan estem molt cansats, per exemple, un dia que hem tingut bastant bèstia. El dia següent és que ens aixequem també d'una manera amb una veu així com opaca, com si estiguéssim a dintre d'un pou, no?
0: Sí.
1: I penses, quina veu, a veure si me l'arreglo. No sé, doncs prendré tisanes, coses calentetes... Llavors, tot el que anem explicant aquí de les emocions, de com gestionar-les i tot això, també es pot treballar, mira, per on? A través de la veu.
0: Fantàstic.
1: Perquè jo faig també tractaments per rehabilitar la veu, però a la vegada també rehabilitar les nostres emocions, perquè aquesta veu... Mira, ara explicaré una miqueta, no? La veu el que fa és transportar les nostres emocions, és transportar el nostre interior,
0: tal com està.
1: I llavors, a través d'ella, doncs, es veu des d'on parlem, si parlem des de la ràbia, si parlem des de la por, si parlem des de l'alegria, com es nota quan parlem des de l'alegria, no?
0: I tant.
1: I clar, doncs, què passa quan tenim problemes, doncs, de les cordes vocals, paràlisi de la corda vocal que sigui, nòduls, pòlips, no? Tot això ha sigut també, encara que no, això no ens ho no ens ho digui a l'otorrino o potser la persona, però això ha vingut d'unes emocions una miqueta... A veure, potser hem estat molt temps tensos, ja. Hem estat amb estrès, però, clar, l'estrès d'on ve? Doncs d'emocions a vegades no gaire satisfactòries.
0: Mal gestionades,
1: o
0: no?
1: O mal gestionades, sobretot, no? Llavors, sí, és que això m'ha vingut de l'estrès, sí, però l'estrès, què és el que t'ha... Què és el que t'ha provocat aquest estrès, no? La por, la... Per això un logopeda sempre ha de preguntar... tu saps una miqueta de què t'ha vingut aquest problema a la veu, no? La persona és la que més ho sap. Doncs segurament que et dirà, si ho vol dir, no està obligada a dir-ho. Però mira, que he passat un moment d'estrès, jo què sé, se m'ha mort la mare, se m'ha mort el pare... no tinc treball. Clar, pues, tot això què vol dir? Pues, són pors, són penes, són coses no gestionades, no? Llavors, clar, hem de saber, no, que aquesta veu és el nostre carnet d'identitat, com tu dius.
0: Sí, el mirall de l'ànima.
1: És aquest mirall de l'ànima, no? Tan important. Llavors, hem de saber tot això, aquest món de les emocions, que és, no? El món de les emocions és un món apassionant perquè estem fets d'emocions, sí? Però també per saber-les i en sortir-se'n d'elles, les no desitjades, les fantàstiques, escolta, si podem estar contents i alegres el més rato possible, millor. Però quan ens vinguin les que ens venen, que a vegades no desitgem, perquè les coses també a la vida no és fàcil, i ens ve, doncs... llavors també hem de saber que si nosaltres parlem des de la... Hem de preguntar-nos des d'on estic parlant, des d'on parlo amb aquesta persona, amb aquesta... No sé, amb aquest grup de gent, des d'on parlo? Des de la por? Parlo des de la ràbia? Parlo des de... no sé, l'angoixa, no? Doncs llavors és qüestió de cada vegada intentar doncs gestionar aquestes emocions, perquè la nostra veu llavors també serà la correcta.
0: Sí.
1: Serà la nostra veu. És que moltes vegades la perdem, la veu, perdem la que era la nostra veu. La veu genuïna. I és perquè es va com... amb ella se li van enganxant residus d'emocions no resoltes, no? Per tant, és tan important trobar la nostra veu que jo us animo, no? O sigui, si voleu treballar les emocions des de la part psicològica, fantàstic. Però si voleu també treballar les vostres emocions des de la part... vocal, també es pot fer, no? Perquè ara us donaré una suggerència. Jo quan, per exemple, faig un missatge de veu,
0: sí,
1: doncs, segons com estic, perquè clar, jo durant el dia podem estar de moltes maneres.
0: Clar, depèn del moment, i tant.
1: Si en aquell moment estic enfadada, si en aquell moment estic com estigui, angoniosa o el que sigui, penso, a veure, para un moment, respira, posa't en plan neutre, neutre, perquè la persona senti la meva veu neutra, vull dir, una veu, doncs, planera. Perquè si jo estic enfadada i a sobre parlo des de l'enuig, aquella persona o em pot dir qualsevol cosa, o es pot trencar la relació, o el que sigui, no? Per tant, cuidado amb els missatges de veu. Cuidado perquè... Compte, perquè és que reflecteix tot, encara que no ens ho pensem, es reflecteix. A mi no m'agrada gaire parlar, però si he de parlar, perquè a vegades són missatges una miqueta llargs, doncs llavors miro de fer unes quantes respiracions profundes i serenar-me, tranquil·litzar-me. Però això, potser amb tots els missatges de veu hauríem de fer-ho, no?
0: Sí.
1: Perquè ens surti aquesta veu i la nostra essència de veritat, no? I podem així d'aquesta manera també parlar des de l'amor, parlar des de la tranquil·litat, parlar des de la transparència, parlar des de l'autenticitat. Això és el que hem d'anar logrant, no? Cada vegada ser més autèntics, ser més transparents, que se'ns noti a la nostra veu, als nostres gestos, a la nostra manera de ser, aquesta transparència, aquesta autenticitat, que l'anem treballant una miqueta cada dia, cada dia, cada dia, a través de conèixer les nostres emocions i anar-les solventant mica en mica. Una vegada vaig escoltar que, veus, parlant de la veu, i avui ja tinc com una...
0: Tranquil·la, tranquil·la.
1: Que una vegada vaig sentir que les emocions són d'una manera que si nosaltres les sabem gestionar bé, i nosaltres som autèntics de veritat, i nosaltres les sabem torejar bé, ella, per manera de ser, es queda només uns minuts en el nostre ser.
0: Val.
1: O sigui, som nosaltres els que al final decidim si aquesta emoció tu m'has fet, no? Tu m'has fet, i això no ho perdonaré, o això me n'en recordaré tota la vida. Som nosaltres els finals, els que ho decidim.
0: Val, sí. Som responsables de deixar-ho anar o quedar-nos-ho, no? En
1: sí,
0: certa manera.
1: Sí. O sigui, imagina't que complicats a vegades som i que complicada a vegades ens sembla la nostra vida, no?
0: Sí.
1: Perquè l'emoció és un instant. O sigui, igual que ens ha vingut una emoció complicada, després és que ens pot venir una altra emoció totalment
0: més afable. Sí.
1: Per tant, siguem oberts, oberts, perquè després d'una dolenta ens en ve una bona, sí, a la vida. Per tant, esperem que és un camp de possibilitats, no? Aquesta existència. Per tant, no ens quedem amb aquesta emoció i que això no t'ho perdonaré, això sempre et faré la mateixa cara, els mateixos posats, o deixaré de parlar-te. No, perquè què passa? Tot això també es va quedant aquí. Aquí.
0: Es va enquistant,
1: i llavors poden inclús haver-hi problemes a les cordes vocals, no? per aquestes coses, no? Per tant, el món de les emocions és apassionant, el món de la veu és apassionant, i inclús quan jo he estat a vegades a Anglaterra, jo no sé parlar gaire anglès, no? Però el meu marit, jo no sé com ho fa, però ell s'entén amb l'anglès.
0: S'acaba entenent, veus?
1: Sí, jo dic, però com t'ho fas, no? Però, a veure, jo l'observo.
0: Sí.
1: I se sap explicar, doncs, amb els gestos, amb molt senyalant les coses, i també amb la veu, no? Perquè hi posa... es posa neutre, allò que dèiem, no? I llavors potser està parlant en espanyol, està parlant en castellà, però les persones l'entenen, perquè ell parla des de l'autenticitat, amb tota la intenció de que l'entenguin,
0: que l'entenguin,
1: no?
0: Clar.
1: Per tant, el missatge a vegades no és el contingut o les paraules, sinó és la manera que nosaltres hi posem aquesta vibració, aquesta freqüència, perquè fer el cap la veu és vibració, és freqüència, no? I si nosaltres sabem trobar aquesta vibració i aquesta freqüència d'autenticitat i de transparència, vull dir, les persones, siguin del país que siguin, ens poden entendre.
0: Que doncs, també és cert, que la comunicació no verbal també ajuda, però és evident que dius tu, que la veu són ones, no? Són vibracions.
1: Són vibracions.
0: I això afecta, i està científicament demostrat, que afecta la matèria, afecta
1: a
0: la part física, i passa molt amb la música, podria ser un exemple, o també allò que sempre, aquell experiment que també sempre han fet, que les freqüències més agudes poden inclús arribar a trencar una copa, Vull dir que és per entendre que les vibracions, que la veu, que el so, pot arribar a afectar a la matèria i a la part física.
1: I
0: una mica això també va per aquí, també és un component de tot això que estem explicant avui.
1: I tant, per això és tan important també la música, perquè està feta de sons, està feta de vibració, i llavors nosaltres també a vegades vibrem més amb un tipus de música, vibrem més amb un tipus de cançons, o de... perquè estem fets de... tots emanem una certa... Tot té vibració,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí.
1: Tot té la seva vibració, inclús, uh-huh, inclús un interruptor, una... Tot desprèn alguna cosa, no? Uh-huh. Per tant, la nostra veu, doncs, també...
2: Està
1: desprenent, doncs, una vibració, unes freqüències, no? Que són les nostres, són les del nostre interior,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Per tant, hem de, també, doncs, guarir, hem de curar el nostre interior... a nivell de ferides emocionals, sí, sí, sí. Uh-huh. Ferides bé, doncs físiques també, perquè si ens han provocat aquestes físiques, uh-huh, ferides emocionals, doncs també ens hem d'anar guarint perquè segurament que ens ha canviat la veu. És que a més jo ho noto, vull dir, al cap de bastant de temps de no veure una persona, la veu li ha canviat,
2: ja.
1: Sí, a tots ens canvia,
2: sí, sí, sí, sí, està clar.
1: I això vol dir experiències, uh-huh, coses viscudes, vida viscuda, uh-huh, no? I també una miqueta veus, no, com li ha pogut anar la vida, no? Segons quina veu, uh-huh, que té, doncs, però aquestes persones que mantenen encara la mateixa veu, això és un tresor, no? Perquè, sí, perquè penses, pues, segurament que s'ho ha treballat,
2: sí, sí, sí,
1: que ell o ella, doncs, han mirat d'estar bé, no? Perquè, a veure, la veu és el mitjà de la comunicació, no?
2: Sí, sens dubte.
1: Llavors, si tu en aquesta veu hi poses aquesta transparència, aquesta autenticitat, veuràs que tu et comunicaràs molt millor amb els demés. Uh-huh. I a vegades hi ha persones que et diuen, és que jo no em sento escoltada. O jo no m'escolta la gent. O sigui, parlo i giren la cara escoltant a l'altre, no? I això per què passa? Doncs potser perquè tu, personalment, no et valores, no valores el que estàs dient a través de la teva veu, no? Per tant, què important és, no?, tenir aquesta autoestima i que aquesta autoestima sumi a la veu, no?, uh-huh, i et surti aquesta veu de veritat, i llavors el missatge arribarà contundent.
2: Clar.
1: A la persona que tinguis al davant o a la... O a les persones,
2: sí,
1: o al grup,
2: públic, no? que
1: i per primera vegada veuràs que la gent et mirarà i t'escoltarà i et respondrà també, no? Hi ha gent que no se sent escoltada, que no, com si no els interessés a la gent, uh-huh, el que un diu, no? I, però clar, vull dir, hem d'averiguar per què passa,
2: sí,
1: això,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: No és perquè què passa, que no saps les coses, sí que les saps, el que passa que no les transmets bé. Primerament amb una veu adient, no? Uh-huh. I segon, que el missatge necessita doncs, algú que la transporti, uh-huh, que el transporti, no?, i que sigui coherent.
2: Clar. Sense deixar de banda que, no?, que quan verbalitzem, quan parlem, quan utilitzem la veu, també ajuda. No, a vegades això, el fet de verbalitzar un problema, el fet de verbalitzar una situació, el que sigui, a vegades, sí, també t'ajuda a una mica entomar-ho, no?, entendre-ho, però
1: clar,
2: a vegades també trobar la solució.
1: Clar.
2: No? Quan ho verbalitzes, ho expliques, quan utilitzes la veu, doncs a vegades trobes un enfoc diferent del que només tenies quan estava en el teu pensament, m'explico,
1: clar,
2: no?
1: Clar, perquè quan està aquí en el teu pensament el problema, poques vegades trobaràs la... Uh-huh. La solució, vull dir, a vegades és que un també pot parlar amb un mateix.
2: Sí, sí.
1: Vull dir, pots parlar amb els demés, explicar-los el teu problema, però tu també pots parlar amb tu mateix, no? Diu que les persones que parlen més amb elles mateixes, ara això que no ens pensem, ai, que estem no estem bojos, però les són les més sanes mentalment, no?
2: Ja.
1: Perquè si estàs sol a casa, doncs bé, mira, avui em trobo malament, uh-huh, doncs ara què faré? Doncs em faré una sopa, o trucaré a la meva amiga o al meu amic, i llavors un pot anar parlant amb un mateix i segurament que et diràs alguna cosa que retombaràs, no? O alguna cosa que vibrarà i diràs, vale, ja està, ja he trobat la solució, o almenys ja sé per on haig d'anar, o ja sé com li haig de dir a la persona, no? I evidentment, no, quan també ho verbalitzes amb un amic, amb una amiga, amb un psicòleg, doncs llavors la paraula, no, la veu, i inclús quan veus a pacients, no, que estan malament, venen al principi amb una veu molt fineta, molt,

0: com sempre aquí estem parlant, però també de curar-nos a nosaltres mateixos, de saber en quin punt estem. Què estem ara? Amb por? Estem amb ràbia? Estem amb enuig? Estem amb alegria? Quines emocions estic vivint? Perquè és l'única manera que tenim de conèixer-nos a nosaltres mateixos, perquè sí. És que moltes vegades és que no sabem des d'on vivim.
1: No, està clar, està clar.
0: Ens aixequem, saps que estàs enfadat, però bueno, estàs enfadat i ja està, no? Però pensa-hi, sigues conscient perquè estàs enfadat, pensa que aquesta emoció, si tu volguessis, se t'enganxaria uns segons o uns minuts, i ella mateixa se'n va, és que se'n va. Però és que depèn de nosaltres de quanta estona vulguem tenir aquella emoció enganxada. A vegades per què? Per llamar l'atenció, per cridar l'atenció als altres. Ara imagina que estem apenats, no? Doncs a vegades ens agrada, no?, que els altres ens vegin amb pena. Sí, sí. Ai, pobreta, ai, pobret, no? Però clar, vull dir, és que al final surts tu perdent, surts tu, no? Perquè al final ets tu el que tens, el que estàs apenat, i el que no te'n surts, el que no... No, pues comença a resoldre les teves coses des de la veu.
1: Clar.
0: I escolta-te-la també, no? I veuràs també que té uns canvis durant el dia. Pel matí potser la tens d'una manera, a la tarda la tens d'una altra, a la nit la tens d'una altra. A mesura que vas parlant més i més i més i més durant el dia, també la tens més forta, la tens més potent, la tens més la teva veu, no? Com més la practiques, doncs aquesta veu no es gasta, mentre no cridis, clar.
1: No, clar, mentre no...
0: Cridar no.
1: Més però... que acabes rascant sempre les cordes vocals, i això és molt incòmode.
0: I sobretot parlar des de, com he dit abans, des de l'amor. Qui diu l'amor, doncs l'autenticitat, doncs aquesta neutralitat que necessitem tant, doncs, per viure feliços, alegres, no? I no fixar-nos tant en el que ens està passant, no preocupar-nos tant, perquè tot això el que fa és no sé, anar ficant aquí molta
1: sí.
0: Molta porqueria.
1: No val la pena. No val la pena. La importància de la veu, mira, és tan important que per nosaltres és la nostra eina de feina.
0: És la nostra
1: eina professional, justament la veu i el parlar. Així que tota la importància possible també en aquesta matèria de psicologia i d'utilitzar-te en benefici del nostre benestar emocional, que penso que és molt encertat, i tant que sí.
0: I tant.
1: Abans de marxar, Isabel, com sempre fem, recorda'ns com podem localitzar-te i on podem trobar-te fora d'aquí de la ràdio.
0: Molt bé, mira, jo estic al nostre centre, es diu CEMTA, estem a Segur de Calafell i estem a Barcelona. El que fem és psicologia per adults, psicologia per infants i per adolescents, psicopedagogia i logopèdia. Logopèdia, això que dèiem, no?
1: Sí, correcte.
0: Psicologia. O sigui que podem treballar...
1: Sí, les dues vessants.
0: Les dues vessants. I el nostre telèfon és 639-117-637.
1: Perfecte.
0: Jo podria llegir un moment
1: una
0: propaganda que tinc de logopèdia?
1: Sisplau, home, i tant.
0: Doncs mira, al Facebook, precisament, i a Instagram tinc una propaganda de logopèdia que diu fem rehabilitació de la veu, trobar la teva pròpia veu, alliberar la teva veu i les emocions bloquejades, això que estàvem dient. Amb els nostres tractaments, a part de rehabilitar la teva veu, aprendràs a respirar bé, això és una de les qüestions més importants, a tenir una bona postura correcta, també,
1: sí.
0: perquè hi hagi una bona veu també hem de tenir una bona postura, hem de respirar bé, i aprendràs a gestionar les teves emocions per lograr un benestar mental i emocional, perquè la teva veu torni a vibrar amb la seva veritable essència. La teva salut mental, física i emocional sortiran beneficiades.
1: Molt bé.
0: I això ho dic de tota l'autenticitat.
1: I tant.
0: I perquè és una de les coses que m'emociona. Que m'emociona i que em fascina, el món de la veu.
1: Que bé. Gràcies, Isabel. Fins d'aquí 15 dies.
0: Molt bé.

0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
5: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
6: Si tens problemes amb la beguda i te n'adones que tu sol no pots resoldre'ls, potser et podem ajudar. Els grups d'alcohòlics anònims han estat la solució per a milions de persones per tot el món. Truca'ns al 606 58 62 70. Alcohòlics anònims.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: Doncs vinga, seguim, continuem. Tercera i última part de programa, ja a partir d'aquí, quan passem gairebé 4 minuts de les 11. Una tercera part que ens ha de portar fins al migdia, i són les 3 hores habituals i diàries que ens ajuden a portar tota aquesta estona de ràdio, sense més, però amb tot el rigor possible. Sempre recordant que avui és dimecres 29 de juliol, programa número 4015. I a més, hi ha una secció habitual i que ens arriba cada setmana. Des de Coma-ruga Literària sempre ho expliquem, l'oportunitat i la intenció de conèixer qui forma part de Coma-ruga Literària, els seus escriptors, escriptores i moltes altres qüestions. Avui serà el torn de conèixer una mica més les darreres publicacions de la Glòria Gómez. I després ens quedarà una bona estona per la participació a les trucades, que no pot faltar, pels canals habituals, que no poden faltar, a través del WhatsApp, el 686-101-101, i sobretot a través del telèfon, el 977-1570-69, a banda, esperem-ho també, d'una bona combinació musical. Doncs vinga, seguim i continuem. Tercera i última hora, som-hi.
1: Calaixera, un programa unicat de tot. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
3: Parar. Frenar. Sintonitzar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: Això ja ho hem explicat, ja ho coneixeu, secció habitual cada dimecres que ens arriba des de l'associació literària Coma-ruga Literària, justament per conèixer tota l'activitat i el que més ens agrada, conèixer justament les novetats, allò que fan i quins són els autors o les autores que ho fan possible. De fet, avui és el torn de la Glòria Gómez, que ens torna a acompanyar una vegada més perquè ens vol presentar ja diferents novetats amb diferents contes. Glòria, molt bon dia.
2: Hola, bon dia, Pere.
1: Com estàs?
2: Ah, molt bé, molt bé. Sí? Molt contenta de tornar una altra vegada.
1: I tant, igualment que ens acompanyés. A més, com amb el teu càrrec i la teva responsabilitat com a Coma-ruga Literària, independentment d'això, és també conèixer les novetats o allò que vas escrivint. I, de fet, és el que vindràs avui a explicar-nos, que has presentat. Quants contes hi ha?
2: Ara, bueno, tinc uns 18 contes. Uh-huh. I ara vinc a presentar dos contes, que són dos llibres diferents.
1: Val.
2: I els protagonistes són els meus nets.
1: Molt bé, que de fet, i donada la circumstància, cosa que ens agrada molt, els protagonistes d'aquests contes estan aquí.
2: Sí, avui m'han acompanyat, sí. Estan aquí amb mi.
1: Molt bé, els podem... Volen parlar ells, sí, o què?
2: No sé, són una miqueta tímids, però bueno, si vol dir alguna coseta...
1: Que els diguin bon dia, si més no,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí.
1: Presenta'ns, qui són, Glòria?
2: El Max, que té 11 anys.
1: Molt bé. Com estàs?
3: Bé.
1: Sí? Que fa vergonya, això de la ràdio.
3: Sí, una mica.
1: No pateixis, que estàs a casa, de veritat, eh? Molt bé. I qui més?
4: L'Abril.
1: Com estàs, Abril?
4: Bé.
1: I a tu, que et fa vergonya?
4: No.
1: No tanta com el Max, veig? No. Ets més xapalante, que sé?
4: Sí.
1: Està molt bé. Bé, ara, de fet, la Glòria que ens expliquin aquests contes i aquests protagonistes, que són els teus nets, i ara acabarem de parlar amb ells, a veure què els sembla això de ser protagonistes de contes. Però explica'ns-ho, Glòria, explica'ns aquestes novetats.
2: El primer conte són les aventures de mis nietos, uh-huh. Abril i el ratoncito Miguel, que he de dir que este cuento, que està protagonitzada per mi nieta Abril, ella es la que me ha ayudado a hacer el cuento, es decir, que entre las dos UFN.
1: Ah, qué bé.
2: Sí, sí.
1: Molt
2: ella
1: bé.
2: Va aportar las ideas y uh-huh. yo las voy a redactar.
1: Ah, fantàstic.
2: Y es d'un ratonet que es fica dintre de l'habitació i fa una amistat amb ella.
1: Val.
2: I és un conte molt tendre, és que és molt bonic. És molt bonic i divertit.
1: Molt bé,
2: i divertit.
1: Així doncs l'Abril, no només allò protagonista del conte, sinó també una mica inductora,
2: sí, sí.
1: Autora del conte.
2: A més l'he posat aquí com a autora, aquí a la portada, Abril Herbàs.
1: Molt
2: bé. I sí, amb mi.
1: Les aventures de mis nietos, eh?
2: Les aventures de mis nietos. L'altre conte és del Mas, que es diu El petit terremoto, El pequeño terremoto.
1: Val.
2: I és que és un nen molt... molt travieso. Molt. I doncs té activitats molt mogudes.
1: Sí.
2: Bueno, la seva vida és un... És una mica com el seu conte diu, terremoto, terremoto total.
1: Sí, el Max també ho és així, també, una mica terremoto,
2: sí,
1: o no?
2: Sí, sí, és que
1: és això, eh? Val,
2: sí,
1: val.
2: Són coses que ell ha hecho a lo largo de su infancia y yo las he querido recordar las travesuras más graciosas y las he metido en el cuento.
1: Sí, són allò basat en hechos reales.
2: Exactament.
1: Ostres,
2: sí, sí.
1: A veure, aquí el Max es veu com molt paradet, molt quietet, molt calladet, suposo que és perquè és la ràdio, no?
2: Sí, però no veus.
1: Sí, si ara li deixéssim una mica més de temps, segurament ja deixaria anar una mica més, eh?
2: Sí.
1: Intueixo.
2: És molt travieso i, además, molt bromista. Mucho.
1: Sí?
2: I sempre està haciendo de la suya, sempre.
1: Uau.
2: Lo que a la hora de la verdad es muy bueno, tiene un buen corazón y muy cariñoso.
1: Qué
2: Yo
1: bé.
2: Creo que el más cariñoso de los 5 nietos que tengo.
1: Sí?
2: Sí.
1: Va, mira, veus, doncs compensa una cosa amb l'altra,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Que sigui una mica més entremaliat, doncs bé, compensa justament amb aquesta bondat que dius que té. Molt bé, doncs hi ha un segon llibre que després acabarem d'explicar.
2: Sí.
1: Ja que som, diguem-lo, i després desenvolupem els dos llibres, els dos contes.
2: Sí, bueno, tinc dos contes que una no l'he portat perquè encara no ho tinc.
1: Val.
2: Que són dos contes que són del meu net petit, del més petit, que té 4 anys, i és Caigua i Mina... i El mundo de Caigua.
1: Val.
2: Són dues contes que ell viu a Montserrat, a la muntanya de Montserrat, i doncs està al voltant hi molts animals, i viu en plena natura, i la veritat és que té moltes aventures amb els animals d'allí.
1: Sí, sí, sí. De fet, sempre molts dels teus contes també tenen aquest missatge, mediambiental.
2: Exactament.
1: Animal, de cura, no?, el medi ambient.
2: Sí, jo crec que l'únic que no té missatge mediambiental és el de... El d'ells, el d'Abril i Maig,
1: sí,
2: però
1: sí,
2: bueno,
1: sí.
2: La d'Abril sí, perquè és com tractar un animal també, no?
1: Val,
2: com
1: val,
2: el cas d'un ratonet, no?
1: Molt bé.
2: I a més que és molt, molt tendre.
1: Molt
2: i els altres, el de Caigua, sí, és mediambiental total, total, total. Les dues.
1: Que de fet ja tens altres llibres i altres publicacions, que han parlat molt de, justament de l'entorn que tenim aquí a tocar, també de Comaruga, per exemple, entre d'altres. Vull dir que sempre tens
2: sí,
1: ben
2: present,
1: sí,
2: eh? La reserva de Petites i...
1: Exacte, de Masia Blanca i tot plegat.
2: Sí, sí.
1: Molt bé. Doncs va, desenvolupeu una mica això. Anem justament cap a les aventures de mis nietos, aprofitant que tenim aquí els protagonistes, ja dic, no només de la història, sinó també d'una mica la pròpia narració dels contes. Abril, explica'ns-ho tu, va, de què va aquest conte? Què explica o què vols explicar en aquest conte?
3: Que va d'una nena que troba un ratolet i pues, fan una amistat i la seva mare no ho volia.
1: Val. Clar, perquè els ratolets a vegades fan una mica de por, no?
3: Sí.
1: Deu ser per això, oi?
3: Sí.
1: Molt bé. I això explica, o el conte explica aquesta història del ratolí amb la nena i la intenció de convèncer la mare per poder-se'l quedar, no? Suposo que més o menys va anar per aquí, no?
3: Més
1: o què?
3: Menys.
1: No? Més o menys?
2: Sí,
1: que
2: més o menys.
1: Tampoc no podem desvetllar massa, que si no després trenquem la sorpresa.
2: Després fa una mica de... Con els cosins, no? Que fas una mica d'aliança... perquè per amagar aquesta amistat i els cinc cosins.
1: Cosins, sí.
2: Sí, es fan amistat també del ratolín, i el ratolín també, què va fer el ratolín?
3: No fes.
2: Va presentar
3: la seva família.
2: Sí, sí.
1: Molt
2: i van
1: bé.
2: Fet una festa, no?
3: Sí.
1: Molt bé.
2: I té una cançó molt bonica, tant la del Mas com la d'Abril, que encara no presenta ningú presencial, però la cançó sí que la farem els contacontes.
1: Sí? Val. Nosaltres, de fet, tenim aquesta cançó que ens has enviat. No sé si la podrem escoltar.
2: Sí, sí.
1: Sí? Clar. És possible, sí?
2: Ah, sí.
1: Sí, no, volia demanar permís, però com que s'has enviat informació justament de les joves, justament surteu aquestes cançons i aquesta música. Que és la del Max, aquesta, veig. Aquesta és la del Max. La de l'Abril és l'altra, veig, doncs,
2: Ai, ara no recordo si te l'envies.
1: Sí, o potser només aquesta.
2: La del Caigua.
1: Okay,
2: l'altra serà la del
1: sí,
2: Caigua.
1: Sí, sí, sí. Bé, bé. Doncs igualment, aquest conte de l'Abril també té cançó, i també té música, que també és important, que acaba de contextualitzar tota la història. I com se t'ocorreix aquesta història, Abril? Per què un ratolí? Per què? Com va començar això? Com se't va ocórrer?
3: No ho sé. Que vaig tindre un peluix que em va regalar ella, petit així.
1: Un peluix.
3: La meva àvia va dir, doncs per què no fem un conte d'un ratolí?
1: Ah, mira. Molt bé. Ja està, així de fàcil. És que a vegades la creativitat és així de fàcil, I més quan parlem amb nens i amb joves, amb nens i nenes encara més, Que bé, que bé. Ostres, doncs, amb ganes de llegir-lo, a veure què tal,
2: I t'ha agradat el resultat, Abril? Sí.
1: Sí, és molt xulo, és molt visual, no? És una mica, també segueix una mica el disseny, no?, la imatge de la majoria dels teus llibres, també, Glòria?
2: Sí, sí.
1: I anem cap al Max. Max, acosta't al micro, va, parla'ns una mica, va, trenca aquesta vergonya. Explica, clar, en el teu cas són les teves aventures, no?, les teves entremaliadures.
4: Sí.
1: Com és això? Explica'ns-ho.
4: És com els llocs i les travessures que vaig fer i tot això.
1: Molt bé. Te'n recordes? O em podem explicar una d'aquestes? Deuen haver-hi vàries, no?, d'entremediures.
4: Aquest... Sí.
1: Una d'elles la podem explicar o no, Max? Te'n recordaries?
4: Sí.
1: Va.
4: Algunes.
1: Què vas fer?
4: Com algunes construccions i bromes a la meva germana. Tot això.
1: Bromes. T'agraden molt les bromes, també dèiem abans, Sí? Bromes com què? Quin tipus de bromes?
4: Com a... esconder-me i dar-lo un susto, però...
1: Aquest és típic, aquest és típic.
2: I el de la sang, te recordes quan vas fer?
4: Sí, que vaig agafar pintura.
1: Sí.
4: i la vaig plegar entre les parets i tot això, ai, ai, ai. I va fer que em va caure.
1: Sent. Ai, ai, ai. Ai,
4: Max. Jo m'havia caigut.
1: Oh, i que t'havies fet sang, clar. Sí. Ah, el susto devia ser majúscul, no?
2: I tant.
1: Ai, ai, Max. Max!
2: Després tenen altres molt gracioses, com, bueno, aquesta no se pot contar, no? La de, apróta-te una miqueta més, acércate un poquito más, esa no, no?
1: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.
2: Esa para el cuento, quien lo lea.
1: Val, exacte, totes surten al llibre. Quantes entremaliadures, doncs, recull el llibre? Ho sabeu, més o menys? Unes esteu contades?
2: 6 o 7. Ah. Porque también es muy goloso, pero goloso, goloso, vamos. Es algo, yo creo que ha salido a mi familia, porque todos somos muy golosos. Sí. Entonces tiene también, pues, sus travesuras que hace con las golosinas, ¿no?
1: Ajá. Ostres.
2: Claro, no las debe de comer, pero sí, sí, es que no lo son. Luego le echa la culpa a los demás.
1: Bueno, clar, bueno, és una bona estratègia, també. I està explicat en primera persona? Com està explicat, això?
2: En tercera persona.
1: Sí,
2: el del mar, sí.
1: Val, val.
2: La de l'abril, no, la de l'abril en primera.
1: És en primera persona. Sí. Fantàstic. I els dos contes estan publicats al mateix llibre, eh?
2: Que és en el mateix llibre, sí.
1: Val. Sí, és perquè... que és tota una publicació única...
2: Sí, perquè no eren massa llargs, les dues, clar. I després, per separar, sempre costa una miqueta més.
1: Ja, clar.
2: Doncs com que nosaltres som autopublicats.
1: Clar, clar, clar. És autopublicat, com majoritàriament, sí. A vegades fas, eh?
2: Sí.
1: D'acord, i sí. Això ens porta... Digues, digues, digues.
2: No, que prefiero que ho faig en tapa blanc, tova. I en tapa dura,
1: val.
2: Per diferenciar una miqueta. I després també ara sortirà en català,
1: molt bé.
2: Que encara no ha sortit.
1: Fantàstic, doncs ben aviat. Sí, home, sí, mica en mica, i tant que sí. I anem cap a la segona de les publicacions que també ens comentaves, eh? Glòria?
2: Sí, la de Caigua
1: correcte,
2: i Mina.
1: Amb un clar missatge mediambiental, sí. Com comentaves, però explica'ns...
2: I el mundo de Caigua.
1: Exacte, com és la història?
2: Caigua i Mina, el primero, és un, ella él tiene una gatita, que és el más pequeño de mis nietos, y un día pues se le pierde en el campo.
1: Vaja.
2: Y él, pues, la angustia que siente, ¿no? Que Mina no vuelve, y entonces pues es un poquito duro para él hasta que lo encuentran.
1: Wow.
2: Y tiene un amiguito que es un pavo. En su casa tiene gallinas, tiene pavos, tiene animalitos, jabalís que vienen a comer allí, que les ponen higos y cositas. Y bueno, y él pues va a buscar a Mina junto con el pavo y su mamá.
1: Molt bé.
2: Y es la historia hasta que lo encuentran y cómo después pues la cuida para que no se pierda y el cariño que le da. Es un poquito el mensaje de que las mascotas...
1: Clar.
2: Hay que cuidarlas siempre, sí. No abandonarlas y todo esto.
1: I tant, que sí que no han de ser un regal, sí. Tan sols... sinó que són éssers vius i que s'han de responsabilitzar i que s'han de fer càrrec d'ells, eh?
2: Exactament.
1: Ni més ni menys.
2: I el segon conte és del mundo de Caigua, que és on viu ell, que és una masia al peu de Montserrat.
1: Val.
2: Doncs tots els dies ell ajuda a donar-li de menjar a les gallines i es cuida una miqueta, no?, d'agafar els ous. Ell mateix pues, ajuda a fer-se el almorzar, en els ous que recullin, i és una miqueta la vida que té en el campo.
1: Ah, molt bé.
2: No? Como por la nit surten els jabalís o los... Ay, ¿cómo se diu? Ciervos en... Ara no en recordo.
1: Ostres, ara t'he quedat en blanc.
2: Los ciervos.
1: Digues, digues.
2: Ara no en recordo. Los ciervos en català, bueno, no passa nada.
1: Els cèrvols.
2: Els cèrvols,
1: es diu. Els cèrvols, es diu, sí, cèrvols.
2: I doncs, pues ahí están, ahí. És molt bonic,
1: clar,
2: perquè arriben a l'amanecer i és molt bonic veure-los.
1: Clar, clar, clar.
2: I ell parla una mica de com és la seva vida i en el camp.
1: Oh,
2: i com estar al voltant, no?, els arbres, tot.
1: Clar,
2: com ajudar a cuidar-lo tot.
1: I això és real, doncs, eh?
2: Sí.
1: També està basat,
2: sí,
1: en fets reals,
2: sí, sí.
1: Com deies, el teu net petit.
2: Sí, sí, això és real, sí.
1: Molt bé, estàs
2: que xulo. A més, surten alguns amics i també té alguna travessura, no?
1: Bueno.
2: I alguna coseta, clar, per fer-lo una miqueta més interessant.
1: Si no hi haguessin travessures, malament, eh? Sempre
2: exactament,
1: hi han de ser-hi,
2: exactament.
1: Sempre,
2: sí,
1: hi han de ser-hi.
2: Sí.
1: Molt bé, són, això, com dèiem, autopublicacions. On es poden trobar aquests contes, Glòria?
2: Doncs a través de mi, en algunes llibreries, si ho demanen també ho porten, i en Amazon.
1: Molt bé.
2: En Amazon.
1: És, sí, és el més fàcil,
2: sí,
1: no?
2: Sí, és que en Amazon es troba tot.
1: El més pràctic, allà es troba tot, sí. I només buscant això, només amb el teu nom, Glòria Gómez, ja trobaran totes les publicacions que es tenen a disposició i també hi haurà aquestes novetats, que és justament el que hem explicat tot
2: en
1: just ara.
2: En algunes llibreries sí que és veritat que ho tenen, però a vegades si no ho tenen ho poden demanar.
1: Clar.
2: Poden demanar i ho porten.
1: Val, val, fantàstic. I també en les trobades, en les presentacions i en les fires que organitzeu
2: a les fires,
1: des de Com a Ruga Literària.
2: Sí, sí.
1: Que ara a l'estiu, no sé si teniu prevista alguna trobada, Glòria?
2: Tenim una a Sants, a les festes del barri de Sants, que estaran en el carrer Galileu, el dia 23 d'agost, durant tot el dia. I després tenim a Com a Ruga, al passeig, totes els caps de setmana, de divendres a diumenge, de 7 de la tarda a 11 de la nit, més o menys.
1: Molt bé, que aneu, suposo que aneu rotant els autors i les autores, no?
2: Sí, qui vulgui venir, pot venir.
1: Que venir, sí, que pugui mostrar-se, ensenyar i mostrar allò que ha fet.
2: Exactament.
1: Molt bé, així que no pareu ni a l'estiu, doncs, vosaltres, Glòria,
2: en
1: principi?
2: No. Jo soc l'única que m'ha aturat una miqueta perquè estic en una intervenció de...
1: Molt bé. T'has de recuperació.
2: De pròtesis de cadera i de maluc.
1: Fantàstic, sí, sí,
2: i,
1: sí.
2: Sí.
1: Molt bé.
2: I ara he començat a sortir, ara.
1: Doncs vinga, ànim, sí. I aprofita també l'estiu, que és una bona època, i a més, quan parlem a Com a Ruga, i és la base de l'entitat, no? Com a Ruga Literària.
2: Sí, sí, tant.
1: També és aprofitar la gran quantitat de visitants que, per sort, té la zona i donar a conèixer-vos una miquetona més amb la gran feina que feu.
2: Ara tinc una presentació també, que no vull deixar-la de dir, que és d'Àngela Landete, que és una sòcia de Com a Ruga Literària, i presenta l'últim llibre que té allà a la sala de Com a Ruga, de lectura, i es diu Lo que tengo dentro de mí. Ai, ara no recordo bé. Sí, soc jo la que la presentaré i doncs estic molt contenta de que m'haya elegit per presentar-la, sí, sí. I bueno, espero que la gent...
1: Quin dia serà la presentació?
2: El dia 5 d'agost.
1: 5 d'agost, que és la setmana que ve, tot just. El dia
2: a les 6 de la tarda.
1: Molt bé. El centre de lectura de Com a Ruga.
2: De Com a Ruga.
1: Fantàstic. Doncs bé, hem fet una mica de tot, doncs. Hem conegut els llibres, els seus protagonistes, que ens han acompanyat, i també una mica d'agenda, que també està molt bé. Crec que és oportú, vaja, i és bo poder explicar-ho. Max, Abril, gràcies, per venir.
4: De res.
1: De veritat, moltes gràcies. Glòria, una abraçada.
2: Vinga,
1: fins ben aviat.
2: Adéu-siau. Fins un altre dia.
4: Adéu.
2: Adéu.
0: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
5: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
6: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
8: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat. dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere.

0: Va, que ja fa estona que sona aquesta sintonia de participació, perdoneu. En directe, 977 15 70 69, a partir d'aquí ja, això. Temps de trucades, de xerrar, de saludar i de bona selecció musical. 977 15 70 69 o també podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686 100 100. Així de fàcil. I de fet ja tenim una primera trucada avui. Bon dia.
1: Bon dia, estimat.
0: Maria Dolors, què dius?
1: Hola, molt bé.
0: Sí, tot bé?
1: I tu?
0: Bé, bueno, molt bé.
1: Va molt cansat el diumenge.
0: Bueno, però són dies intensos, però bueno, bé, bueno, contents de treballar, de poder treballar,
1: no vaig,
0: vaja.
1: No vaig poder saludar, però vull dir, ja et deia això.
0: Sí,
1: perquè hi havia tanta gent i anaven familiars i això. Mm. Bueno, tot bé.
0: Molt bé, sí, sí,
1: i,
0: tot bé,
1: bueno,
0: tot bé, tot bé.
1: I ara ja estem amb la ressaca i...
0: Sí.
1: Amb la traca, el mal casat, de totes maneres.
0: Sí.
1: El Salvador ahir feia, ja no sortia, o sigui, era ajudant ahir.
0: Sí, no, ella amb el casat ja fa uns quants anys que no hi sortia.
1: Sí, bueno, ara fa feia d'ajudant.
0: Sí, sí, està per allà donant un cop de mà. Sí.
1: Com l'Armini també i això.
0: Sí, això.
1: Però bueno, va estar bé, hi havia molta gent, tot molt bé.
0: Sí.
1: Molta cosa. Llàstima el dia del concert del Miqui.
0: Ai, sí, eh?
1: Va començar a ploure.
0: Ja.
1: Quina mala part.
0: Quina mala sort, és mala sort, és mala sort.
1: Oi, sí, el que més m'agrada a mi.
0: És mala sort.
1: Sí. Bueno, tresor, pues avui posarà, fa temps que no la sento, la cançó de Roberto Carlos, Cama i Mesa.
0: Vinga, Cama i Mesa, molt bé. Fantàstic, doncs l'apunto.
1: He vist gent, bueno, ja a la ràdio, he vist el Papalet, he vist... Sí, bueno, gent de... Clar, tothom disfrutant de la Festa Major.
0: Clar que sí, la Festa Major sempre s'ha de viure al carrer.
1: I ara hem d'esperar el divendres al Potis.
0: Exacte, aquest divendres 31.
1: I aniràs o...?
0: Me'n serà complicat, potser arribarem tard, però ho tinc complicat.
1: No, a més a més, és que és una hora molt dolenta, és el vespre... Bueno, és la... Ja quasi tard de vespre, no és la primera hora, no?
0: Exacte. Bueno, sí,
1: per això, per tu una mica més complicat.
0: És complicat, sí. A veure, potser bueno, la intenció és poder arribar-hi encara que sigui una mica més tard o quan ja hagi començat, però sí, exacte.
1: Però
0: almenys, en principi, la intenció és anar-hi, sí.
1: Bueno, jo espero que sí que vagi a veure-ho, sí.
0: Molt bé.
1: Bueno,
0: molt bé, Maria Dolors.
1: Demà se't farà curta la setmana, no?
0: Aquesta setmana serà curteta, sí. Aquesta setmana serà prou curta, sí. Tot i que això, ben treballar entremig, però ben, sí, a més començant dimecres i ajuda a començar per la meitat, sí.
1: És una setmana curteta.
0: Això mateix.
1: Bueno,
0: molt bé.
1: Doncs, fins demà.
0: Gràcies, fins demà.
1: Molts petonets i abraçades.
0: Igualment, Maria Dolors.
1: Vale.
0: Adéu. Doncs primera trucada, primera petició musical que ara de seguida anirem a buscar i que escoltarem. Així trenquem també una mica el ritme, trenquem una mica el gel, que també és la intenció, i esperem a partir d'aquí rebre més participació, més trucades i més peticions musicals. A través d'aquests punts, 977 15 70 69, missatge de WhatsApp al 686 100 100.

Doncs va, ja la tenim a punt. És fàcil de trobar aquesta cançó de Roberto Carlos. Jo crec que una de les més conegudes, no, del seu repertori. Cama i Mesa.

0: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
1: Doncs sí, el que ara dèiem amb la Maria Dolors. Així, l'únic punt negatiu de la Festa Major va ser la pluja. Bé, pluja, una tamborinada que va fer suspendre un dels caps de cartell d'aquesta Festa Major, com va ser el Miqui Núñez, que era esperant per molta gent. Doncs va, aquí sí que el podrem escoltar. Un altre cop, és la seva darrera cançó.

Ara la Maria Dolors em feia referència, n'hem parlat i de fet ja hem entrevistat el nostre estimat i amic Jean Poti sobre aquesta qüestió, que fa aquest concert preparat per aquest divendres al Museu Déu. Un concert del nostre estimat i amic Jean Potis, Jan's Music, amb la Susi Castellet. Serà aquest divendres 31 de juliol a les 8 del vespre. La Susi Castellet, nascuda a Tarragona, va passar tota la seva infància i joventut al Vendrell i la seva passió per la música va començar de ben petita formant part del cor Petit Estel per continuar com a solista a l'orquestra vendellenca Melodia, guardonada amb la Creu Sant Jordi. En la seva incursió en el món del jazz i els estàndards nord-americans va anar del músic i professor Josep Maria Domènech, assolint diferents formacions en duet, quartet i sextet. Ha participat en circuits de jazz, festivals, així com formant part de cartells a l'Auditori Pau Casals del Vendrell o a l'Auditori Josep Carreras de Vilaseca. Ha treballat a Madrid amb el reconegut compositor Juan Carlos Calderón, posant veu als seus grans èxits en clau de jazz. I en aquesta ocasió podrem sentir la seva veu acompanyada al piano d'en Joan Cuixens, també intèrpret d'estàndards i música lleugera. En Jean Potis, en Jean Music, ha actuat durant 5 anys a l'antic restaurant Casa Víctor de Comarruga i les seves cançons que es van poder sentir en directe a TV3 al programa El Club, presentat per l'Albert Tom, que és on va sorgir aquest nom de El Sinatra Català. Aquest concert que convida el públic a gaudir d'una ballada d'estiu en un entorn patrimonial excepcional on la música es convertirà en la protagonista d'una experiència cultural oberta a tothom. El Jardí del Museu Déu, que esdevindrà una vegada més un espai de trobada per compartir cultura, emocions i patrimoni. El concert és gratuït, encara que l'aforament és limitat.

0: cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
1: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
5: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
4: Escoltas Radio El Vendrell.
6: Pocs segons i tres quarts de 12, seguim en directe tota aquesta primera part, sobretot dedicada a la participació a les trucades, així que això, esperem més participació i més trucades, però també ben pendents de l'agenda i de les propostes que segueixen arribant aquests dies just després de Festa Major. De fet, tant avui dimecres com demà dijous es fa al Museu Pau Casals aquesta trobada fantàstica. És un maridatge entre música i tots aquests plats preparats pel col·lectiu Terra i Taula. Del violoncel al paladar. Això és a dos quarts de nou del vespre. I també demà dijous segueixen les rutes culturals Descobreix el Vendrell. En aquest cas, i en la ruta d'aquest dijous, el punt de trobada serà el Museu Déu a partir de les 7 de la tarda. També parlem del divendres 31 de juliol. Es presenta el llibre L'amor de l'Eli, d'Àngel Burgas, a les festes d'estiu, de festes d'estiu de Coma-ruga. Això es farà a l'ermita de Sant Salvador a les 7 de la tarda. També es farà una ruta saludable fins al Roc de Sant Gaietà. El punt de sortida serà a partir de les 7 de la tarda al davant de l'oficina de turisme. I el Vendrell a vista d'ocell. És a dir, és un punt de trobada al campanar a dos quarts de vuit del vespre. I també hi haurà concert solidari al Museu Pau Casals, tot això el divendres, eh? A les 8 del vespre, amb un ja concert clàssic de Voces. I dins les festes de Sant Vicenç de Calders, a la plaça de l'Església, pregó a càrrec d'Herman Stirrigau, dins aquesta festa major. Hi haurà repic de campanes i també hi haurà festa tropical a la plaça Major. Parlem, per exemple, del dissabte 1 d'agost, matinades a Sant Vicenç de Calders, a càrrec dels grallers tocats de canya. També rutes culturals, la ruta Pau Casals amb audició d'orga, sortirà a les 11 del matí des del Museu Pau Casals. Hi haurà l'ofici de Festa Major a Sant Vicenç. El taller Què és la xarxa tròfica, això es farà a Coma-ruga, a partir de les 6 de la tarda al Port. I al Museu Pau Casals, el dissabte a dos quarts de vuit, l'Assemblea de Violoncels, el tercer festival anual de música per la humanitat. I a Sant Vicenç, concurs de cuina a la Festa Major a dos quarts de vuit del vespre a la plaça Major. I ja acabarem parlant del diumenge 2 d'agost amb les matinades a Sant Vicenç a partir de les 8 del matí a càrrec de les gralles del Baix Penedès, concurs de pintura infantil, festa infantil i la ballada de sardanes amb la Copla Mediterrània, que en aquest cas serà a la Rambla a partir de les 7 de la tarda. Les activitats que van molt vehiculades justament a aquestes festes d'estiu i que després de Festa Major van arribant a diferents punts del municipi que anirem explicant i recordant.
7: Vine'm a buscar, vine'm a buscar.
6: Però va, posem una mica de música, que és la intenció, quan mica en mica ja anem enfilant la recta final del programa d'avui.
7: No,
6: l'Alfred García, vine'm a buscar.

0: Vine'm a buscar.
1: Cançons d'estiu, música d'estiu com aquesta de l'Alfred García, Vine'm a buscar.
0: Vine'm a buscar, sí.
1: Això us dona peu ja a una nova trucada que acaba d'arribar al 977 15 70 69 i que donem pas, sense més. Bon dia.
2: Bon dia, Pere.
1: Hola, Maria Carme.
2: Pensava que no feies avui calaixera.
1: Sí, sí, sí, sí,
2: en principi. No, he sentit això d'aquells nens amb els contes, que ha sigut xulíssim.
1: Sí.
2: I llavors he pensat, i com que hi havies posat música, bueno, és que el que te vull preguntar,
1: digues,
2: l'agenda aquesta de tot el que has anunciat,
1: sí,
2: on la puc trobar?
1: A veure, jo la vaig agafant, sobretot s'agafa a través de la pàgina web de l'Ajuntament del Vendrell, elvendrell.net, allà su cosa reflectida, i després l'anem recopilant una mica nosaltres, també s'ha de dir.
2: Bueno, però llavors no el Museu Déu i tot això no la podia... Perquè, clar, hi ha coses que m'agradarien anar.
1: Clar. Després, mira, jo he parlat molt de les rutes que fan aquestes,
2: sí,
1: rutes guiades. Sí, mira, si tu entres a la pàgina web de l'Ajuntament, elvendrell.net, hi haurà un apartat que és rutes d'estiu, rutes guiades. Si cliques aquí, et sortiran absolutament totes. O si vols, jo ara buscaré l'enllaç i te l'enviaré per WhatsApp. Mira,
2: t'ho
1: faré, t'ho faré més fàcil encara.
2: Pues molt bé.
1: Vale, ho farem així.
2: Vale.
1: Doncs ho faig de seguida.
2: Bueno, el dia 31 tenim la visita de... Ai, la visita, dic jo.
1: El concert del...
2: Tenim el Museu Déu.
1: Del Jan, sí. Sí, sí, sí.
2: Bueno, pues espera, pues te l'agradeixo molt.
1: Doncs vinga, ho faig de seguida i te la faig arribar, te l'envio,
2: vale,
1: per WhatsApp.
2: Bueno, posa una música del Jan, si vols.
1: Vinga, vinga.
2: Vale?
1: N'hem posat una, però la tornem a posar una altra, cap problema.
2: Ah, bueno, però és que jo i aquesta capacitat...
1: Sí, no, no pateixis,
2: no,
1: no pateixis. N'en posem una altra, no, no,
2: vale,
1: no hi ha cap problema.
2: Vale, Pere.
1: Gràcies, Maria Carme, amb tu.

0: Valentina, porta-lo, quédale.
1: Música en directe, sempre per posar ritme i per acabar de composar tot el programa d'avui dimecres. Costa del dia al dia, quan comencem a mitja setmana, però bé, això, avui estem en tota aquesta jornada de dimecres, tot i que és com una mica un dilluns, tot just després de Festa Major, i això una mica encara en plena ressaca de Festa Major. I va, una cançó d'en Jan Potis, a través del concert que ja hem explicat, que ja hem repetit i ja hem recordat que es farà aquest divendres al Museu Déu, i la Maria Carme, que ens ha demanat això, una cançó del nostre estimat i amic Jan Potis. Ja n'hem posat una avui, però en posem una altra, cap problema. Les vegades que facin falta. I aquesta és ben xula. Arrivederci, Roma.

0: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
1: Va, acabarem amb aquesta cançó que és ben xula, també, una cançó allò amb declaració d'intencions inclosa. No. Segurament t'estimo, és la cançó dels Amics a les Arts, la seva darrera cançó, i que això ens posarà punt i final a tot el programa d'avui. Gràcies per fer-ho possible, gràcies per ser-hi. Demà hi tornarem puntuals a partir de les 9, amb 3 hores més de calaixera. No hi falteu, que passarem llista. Adéu-siau.

0: o al matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han investigat 36 casos de tràfic d'éssers humans entre el 2025 i el juliol d'aquest 2026 amb 24 víctimes identificades i 32 detinguts. La policia alerta de l'augment de l'explotació sexual en pisos, la consolidació també de xarxes d'explotació laboral en supermercats i plantacions de marihuana i també l'ús creixent de les xarxes socials per captar més víctimes. Per facilitar la detecció i la col·laboració ciutadana han habilitat un nou correu electrònic i també un codi QR de contacte directe amb investigadors especialitzats. Ho explica Lluís Moreno, que és sotsinspector de la Divisió d'Investigació Criminal.
3: Aquest correu electrònic i aquest codi QR. I crec que és molt important també que se sàpiga que la informació que rebi per aquest correu estarà gestionada directament per investigadors especialitzats. O sigui, el filtre serà directe per persones que coneixen la matèria, que poden detectar fàcilment si és una situació de tràfic d'éssers humans, si és una situació d'explotació, i així ens garanteix una actuació policial molt més ràpida i molt més àgil.
2: Les investigacions han constatat que el tràfic d'éssers humans continua adoptant noves formes d'explotació per tal de dificultar la detecció policial. I la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat aquest matí a Salt el feminicidi d'una veïna de Barcelona que es va produir ahir a la nit. Menor ha volgut expressar el seu sentit condol i escalf també a l'entorn de la víctima per violència masclista i també als veïns i veïnes de la localitat. A banda, en aquest cas, són 4 els feminicidis d'enguany, corresponents a 4 dones assassinades per violència masclista. I Protecció Civil manté activat el pla Infocat davant un nou episodi de calor que incrementa el risc d'incendi forestal amb previsió que dissabte s'assoleixi el nivell màxim de perill. Els agents rurals activaran els nivells 3 i 4 del pla Alfa en nombrosos municipis mentre mantenen també les restriccions d'accés a diversos espais naturals. A més, també el Procicat està en alerta per previsió de calor extrema amb temperatures que podran superar els 40 o fins i tot els 41 graus a Ponent i al Prepirineu. I els veïns del tercer edifici afectat per l'esvoranc de les obres de l'L9 del metro de Barcelona situat al carrer Rubinstein 6 podran tornar a casa a partir d'avui. El retorn dels desallotjants s'està fent de manera progressiva i el govern preveu que entre aquesta setmana i la vinent ja s'hagin pogut tornar als seus habitatges els residents del 60% dels pisos evacuats. I pel que fa a la cultura, el Festival Internacional de Música de Cambrils ha donat ja el tret de sortida a la seva 51a edició amb un concert gratuït. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Qui dubta d'en Clint Eastwood, mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encén esporat i guarda un secret, i llisa un coniat a la llauna,

i no té son. I pensa, baterada western, llebrons, ja veureu quan s'inventin el cinema. Escura, adesa, i tira per la carretera.

Arriba, dos homes se li traten i li investillen. Volen sabre on és en Morgan Freeman. Tes es negre, the million dollar baby. Do you know? Maybe. Dissimula, se'ls mira desenfunda com un llamp i els liquida, escup i se tallen sa seva vida. Sempre

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Estàs escoltant Ràdio al Vendrell.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. La consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat aquest matí a Salt el feminicidi d'una veïna de Barcelona que es va produir ahir a la nit. Menor ha volgut expressar el seu més sentit condol i escalfa l'entorn de la dona assassinada per violència masclista i també els veïns i veïnes de la localitat.
2: M'agradaria començar, sens dubte, amb una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i als dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista, amb el compromís i reiterar el compromís de la Generalitat de Catalunya amb la lluita per erradicar de manera definitiva aquesta greu vulneració de drets humans.
1: En aquest cas, són quatre els feminicidis d'enguany, corresponents a quatre dones assassinades per violència masclista. Des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012, hi ha hagut 162 feminicidis a Catalunya, dels quals 152 són dones i 10 corresponen a infants i adolescents. I els Mossos d'Esquadra han investigat 36 casos de tràfic d'éssers humans entre el 2025 i el juliol d'aquest 2026, amb 24 víctimes identificades i 32 detinguts. La policia alerta en l'augment de l'explotació sexual en pisos, la consolidació de xarxes d'explotació laboral en supermercats i plantacions de marihuana i també l'ús creixent de les xarxes socials per captar víctimes. Per facilitar la detecció i la col·laboració ciutadana han habilitat un nou correu electrònic i també un codi QR de contacte directe amb investigadors especialitzats. I Protecció Civil manté activat el pla Infocat davant un nou episodi de calor que incrementa també el risc d'incendi forestal. De fet, des d'avui i fins divendres, 43 municipis estan en perill extrem del pla Alfa i 218 en perill molt alt. A més, el Procicat també està en alerta per la previsió de calor extrema amb temperatures que poden superar els 40 graus a Ponent i al Prepirineu. I en aquest sentit, Barcelona habilitarà a partir de l'1 d'agost un espai de dia climatitzat perquè les persones sense llar puguin protegir-se d'aquestes altes temperatures. També ho farà Lleida, que ampliaran també el dispositiu d'acollida per a temporers, volíem dir, sense sostre, amb 160 noves places al pavelló 4 de Fira de Lleida, davant també la llau de persones que s'han desplaçat aquest estiu a la ciutat. I els veïns del tercer edifici afectat per l'esvoranc de les obres de l'L9 del metro, situat al carrer Rubinstein 6, podran tornar a casa a partir d'avui. El retorn dels desallotjants s'està fent de manera progressiva i el govern preveu que entre aquesta setmana i la vinent s'incorporin el 60% dels pisos evacuats.
0: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Ordenat el confinament dels nuclis de Mas Llorenç i Mas Arboners al Baix Penedès, així com dels veïns d'algunes urbanitzacions de la zona per un incendi que ja mobilitza 24 mitjans entre aeris i terrestres. Tot plegat coincidint amb l'arribada del nou episodi de calor extrema que s'allargarà com a mínim una setmana i que es convertirà en la tercera onada de calor d'aquest estiu. Una situació que dispararà el perill d'incendis. Sarai Sarroca és la directora del Servei Meteorològic.
2: Ja tenim avisos activats, especialment a la zona de Ponent, amb graus fins a 4 sobre 6. Aquests avisos toquen sostre demà i divendres disminuiran una mica perquè ens arribarà pols sahariano, facilitarà que hi hagi que també més tèrbol, també més humit.
0: Perquè les temperatures tornaran a superar els 40 graus en algunes comarques. Previsió del temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Continua aquesta situació del tot estancada, ben seca i també amb molt de sol. Per tant, un temps completíssimament del mes de juliol i novament amb més calor de la que toca. Som a la canícula, però una mica fins i tot passada de rosca. I és que aquesta tarda una altra vegada arribarem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxim en el cas del Pla de Lleida, gran part del país de 32 a 37 graus i en proporció farà més calor, per exemple, a les valls del Pirineu que no pas en àrees del prelitoral o de la costa. A prop del mar el que tindrem és molta humitat, per tant, xafogor immensa, amb alguns núvols que s'aniran arrossegant per la Costa Daurada, també al voltant del Cap de Creus i al llarg d'aquesta tarda alguna nuvolada més potent a l'Alt Pirineu. Si de cas amb algun ruixat, però francament aïllat entre la Cerdanya i l'Alt Ripollès. Demà una situació molt semblant, núvols baixos al matí a la costa i al vespre del dijous alguna tempesta al Pirineu Lleidatà. N'estem pendents a la xarxa?
0: Estarem pendents, estigueu pendents. És dimecres 29 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Nou feminicidi a Catalunya, el quart de l'any, Maite Polo.
4: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home relacionat amb la mort violenta d'una dona dimarts al vespre al districte de Sant Martí de Barcelona. Eva Menor és la consellera d'Igualtat.
5: Una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i als dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
0: Més coses, Salvador Illa aprova l'ajornament del Consell de Política Fiscal.
4: Des del Vietnam, on continua de viatge oficial, el president català ha considerat encertada la decisió del govern espanyol d'apostar pel diàleg i donar més marge per intentar arribar a un acord també amb el Partit Popular.
0: Atenció amb aquesta xifra, 486.000 hores extres no remunerades a la setmana.
4: Això és el que denuncia que fan els treballadors catalans segons Comissions Obreres. El sindicat reclama l'aprovació del nou reglament de control horari després de l'estiu per controlar-ne l'ús abusiu.
0: I presentat el nou equip de govern a l'Ajuntament de Girona.
4: Guanyem i Esquerra redueixen a 3 les tinences d'alcaldia i creen les regidories de Ciutat Universitària i Centres Cívics. La nova organització del govern gironí entrarà en vigor dilluns, encara que no s'aprovi el cartipàs.
0: Cultura, Modest Cuixart, a terra Sant Feliu de Guíxols.
4: La seva obra és el leitmotiv d'una mostra que es podrà veure a l'espai Thyssen. S'hi estableixen vincles entre alguns dels seus treballs i pintures d'artistes com Casas, Graner, Grau Sala o Torres García.
0: Esports, Jordi Cervantes, dia d'exàmens per als equips catalans de primera i segona divisió.
6: Continuant amb la seva preparació, l'Espanyol disputarà el primer partit a Anglaterra contra el Barley a partir de 3:15. El Girona se les veurà amb el Castelló a 6:45 a la Girona Academy, mentre que el Sabadell s'enfrontarà al Manresa a Sant Oleguer a partir de 8:45 del vespre.
0: El control de sol, nostre company Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La portada d'aquest dimecres, malauradament, l'incendi que afecta des de fa una estona al Baix Penedès, a Mas Llorenç, mobilitza ja 24 mitjans entre aeris i terrestres. Protecció Civil ha ordenat el confinament de Mas Llorenç i també de Mas Arboners, així com els veïns d'algunes urbanitzacions de la zona. Última hora, Ràdio Televisió del Vendrell, Lourdes Meronyo, bon dia.
7: Molt bon dia, doncs així és, el foc ha començat a les 12:12 del migdia i fa uns 35 minuts que han ordenat aquest confinament dels nuclis de Mas Llorenç, Mas Arboners i les organitzacions d'en Font de Talló, la Pineda de Santa Cristina, de la Bisbal del Penedès, Torreforta de Santa Cristina i el Coi de la Rubiola. Pel que ens acaben de comentar ara mateix, són 30 dotacions, 7 d'elles dotacions aèries, afecta unes 30 hectàrees i estan llançant focus secundaris. Pel que expliquen, també estan afectades les carreteres TB-20-41, TB-20-42 i la C-51Z, entre els punts quilomètrics 17 i 20. Pel que fa al servei urbà de bus de la Bisbal del Penedès, també ha quedat anul·lat aquesta tarda en diversos punts. I pel que han explicat, que llançaven focus secundaris a uns 100 metres, aquestes 30 hectàrees sembla que va en direcció a una zona de vinyes que podria actuar com a eix de contenció i que el CAP hauria coronat. També recomanacions per a aquest confinament, que es refugiïn a l'interior, tanqueu portes i finestres i que es tapi qualsevol forat per on pugui entrar aire. Estarem molt pendents a veure com va evolucionar aquest foc i després en una estona tornarem a entrar.
0: Doncs així ho farem. Gràcies, Lourdes, per aquesta última hora. Per tant, ja són 30 els mitjans aeris. I pel que fa a la resta d'Espanya, els focs més grans són els de Madrid i Ávila. La seva extinció evoluciona bé. El president espanyol Pedro Sánchez ha comparegut per fer un nou balanç aquest matí i ha demanat prudència perquè les pròximes hores, diu, seran decisives per la nova onada de calor. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El president del govern, Pedro Sánchez, ha comparegut al centre d'operacions de Navalcarnero, a Madrid, vestit amb armilla de comandament de protecció civil. Sánchez ha dit que les feines per controlar els focs de Madrid i Ávila van bé, però que les pròximes hores seran clau.
9: I que nostra principal prioritat és salvar vides, núcleos poblacionales y vencer al fuego. Hoy yo creo que estamos más cerca de ese último objetivo, pero todavía nos quedan horas muy importantes, decisivas, porque la EMET nos acaba de informar que estamos ya en una nueva ola de calor.
8: També ha demanat als afectats que tinguin paciència i confiïn en les autoritats i a tothom que no faci cas dels rumors i notícies falses i s'informi a través de vies oficials o mitjans de comunicació fefaents.
9: Yo puedo entender la ansiedad, la angustia, la necesidad de volver a sus hogares, pero también quiero pedir de nuevo a los ciudadanos que se informen por los vehículos oficiales, por los medios de comunicación contrastados.
8: A l'incendi de la Vall d'Uixó, a Castelló, s'ha reduït el balanç de la superfície cremada. De les més de les 10.000 hectàrees d'ahir, s'han passat a les 9.300 avui. El foc continua sense control per cinquè dia consecutiu.
0: Tot plegat quan Catalunya i bona part d'Espanya, com dèiem, viuen de ple un nou episodi de calor extrema que s'allargarà com a mínim una setmana. Previsiblement serà la tercera onada de calor d'aquest estiu. A Catalunya s'esperen temperatures que podrien superar els 40 graus. Marc Pijoan, bon dia.
3: Bon dia, Jordi. Torna la calor intensa que, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, s'allargarà una setmana. Sarai Sarroca n'és la directora.
2: Ja tenim avisos activats, especialment a la zona de Ponent, amb graus fins a 4 sobre 6, és a dir, tonalitats carbassa dels avisos de situació meteorològica de perill del Servei Meteorològic. Aquests avisos toquen sostre demà i divendres disminuiran una mica perquè ens arribarà pols sahariano. Facilitarà que hi hagi que també més tèrbol, també més humit.
3: Sarroca ha avançat que la primera quinzena d'agost es preveu encara força càlida, però que a partir de la segona és probable que hi hagi més dinamisme. Això podria comportar l'arribada de pluges. Doncs bé, precisament aquestes anomalies climàtiques, molts les atribueixen al fenomen del Niño. En aquest sentit, des del Servei Meteorològic de Catalunya han volgut aclarir que en el nostre territori les conseqüències d'aquest esdeveniment climàtic no són directes. Sarai Sarroca.
2: La temperatura molt alta d'aquest estiu no té relació amb el fenomen del Niño. Ara bé, sí que preveiem que aquest efecte dominó acabi arribant i se sumi ja al fet que hi hagi un escalfament global, el de que hi hagi uns efectes de més pluja o més sequera aquí a Catalunya a partir de la primavera de l'any que ve.
3: El Niño, de fet, és l'escalfament anormal del Pacífic tropical i és considerat el mecanisme de variabilitat climàtica natural més potent de tot el planeta. Es produeix quan els vents que han d'empènyer les aigües càlides del Pacífic oriental cap a l'occidental s'afauleixen. L'aigua escalfada s'acumula davant les costes d'Amèrica del Sud i això impedeix que aflori l'aigua freda de l'oceà.
0: I amb les altes temperatures de l'estiu hi ha col·lectius més susceptibles a patir problemes de salut. De fet, a les urgències de l'Hospital Germans Trias i Pujol atenen a pacients que ingressen amb complicacions derivades de les seves malalties agreujades per la calor. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
10: Des de fa uns anys, l'hospital rep un volum més elevat de persones que hi acudeixen per problemes relacionats amb les altes temperatures. Els casos més habituals són de persones grans que es debiliten per la calor, gent que ha patit un cop de calor o pacients amb descompensacions per les seves malalties. Els avenços de la medicina fan que cada vegada hi hagi més població major de 70 anys, que és, precisament, un dels col·lectius més vulnerables. La cap de secció d'urgències, Neus Robert, ens ho explica.
11: Poblacions molt vulnerables, com són aquells majors de 75 anys o pacients amb malalties cròniques, cada cop en tenim més a la població, per sort, però aleshores també es descompensen més habitualment i són els pacients que recorren més als serveis d'urgències en èpoques dels pics de temperatura.
10: Per evitar anar a urgències amb mesura el possible, des de l'hospital recomanen seguir els consells del Departament de Salut. Destaca evitar sortir al carrer durant les hores en què les temperatures són més altes, mantenir una bona hidratació i fer l'activitat a la tarda, que és quan hi ha menys sol. Això sí, des de l'Hospital Germans Trias i Pujol remarquen que en cas de necessitat s'acudeixi a urgències.
0: 5 minuts i arribem a un quart de 3 i Barcelona obrirà a partir d'aquest dissabte un espai de dia perquè les persones sense llar es refugiïn de la calor.
4: A l'equipament, que està ubicat al passatge 2 de maig, hi podran accedir lliurement les persones que ho necessitin i trobaran un espai amb taules i aire condicionat. Allà els oferiran begudes o refrigeris com ara gelats i també una peça de fruita o barretes energètiques. El refugi de dia complementa la xarxa que hi ha per a persones sense llar.
0: I encara a la ciutat de Barcelona, els treballadors d'atenció al visitant de la Sagrada Família estan de vaga aquest dimecres per denunciar, diuen, condicions laborals i climatològiques extremes.
4: Diuen que han d'estar-se drets en jornades de fins a 11 hores sense poder seure i que molts treballadors acaben periòdicament al dispensari mèdic del centre de treball per cops de calor, marejos i deshidratació.
1: Notícies en xarxa.
0: Titular tràgic de la jornada, una dona ha estat assassinada a la ciutat de Barcelona en un nou crim masclista, el quart d'aquest any a Catalunya.
4: L'home s'ha entregat aquesta matinada a una comissaria dels Mossos després d'apunyalar la dona presumptament ahir al vespre davant dels dos fills de la parella al domicili, segons fonts policials. Va passar al districte de Sant Martí. Demà a les 12 del migdia es farà un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. 153 dones han estat assassinades per la parella o exparella des de l'any 2012 a Catalunya i 10 infants i adolescents. Més d'un centenar han quedat orfes la darrera dècada.
0: Doncs la consellera d'Igualtat, Eva Menor, ha condemnat el feminicidi durant una visita a Salt al Gironès, on ha presentat el desplegament del punt Lila Mòbil, que estarà actiu tot l'estiu arreu de Catalunya. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
12: Menor ha volgut expressar el seu més sentit condol i escalf a l'entorn de la dona assassinada i ha reiterat el compromís de la Generalitat amb la lluita per erradicar el que ha descrit com una vulneració dels drets humans, fent una crida també al compromís col·lectiu per aconseguir aquesta fita.
13: Un missatge a tota la ciutadania, en especial a les dones, per dir-les que no estan soles, que tenen tot un conjunt de recursos a la seva disposició, des del telèfon 900-900-120, que és un telèfon 24 hores, 365 dies de l'any, un telèfon que no deixa rastre.
12: Tot plegat en plena presentació dels punts liles itineraris que aquest estiu s'han desplegat per diferents punts de Catalunya. La consellera ha visitat aquest matí el que s'ha ubicat al Mercat Setmanal de Salt, una eina de sensibilització, informació, però també de detecció i d'atenció a víctimes de violència masclista. De moment ha arribat ja a 9 municipis i ha atès a unes 570 persones.
0: I encara parlant dels Mossos, han investigat 36 casos de tràfic d'éssers humans l'últim any, on han identificat 24 víctimes i han detingut 32 persones.
4: Coincidint amb el Dia Mundial contra el Tràfic d'Éssers Humans, els investigadors han alertat de l'augment de l'explotació sexual en pisos i habitatges, augmentant-ne la clandestinitat i també de la consolidació de xarxes d'explotació laboral, especialment en supermercats i en plantacions de marihuana. Ho explica el sotinspector Luis Moreno.
14: Un local que està obert moltes hores, tots els dies de la setmana, i que sempre que hi anem hi ha la mateixa persona, i segurament amb la mateixa roba. Però no són capaços de pensar que aquesta persona està fent un horari laboral que no és normal, perquè si nosaltres marxem a treballar i veiem aquesta persona, tornem de treballar, tornem a veure la mateixa persona, ens hauríem de plantejar que alguna cosa passa.
4: Per fer-hi front, el cos ha anunciat la posada en marxa de dos nous canals de contacte directe amb la ciutadania. Es tracta del correu electrònic stopexplotació@mossos.cat i d'un codi QR que deriva a un formulari. Seran completament anònims i serviran per promoure la col·laboració ciutadana en la detecció de possibles víctimes i situacions d'explotació.
0: Un minut i un quart de tres, el president de la Generalitat, Salvador Illa, troba bé que el govern espanyol hagi ajornat fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera que s'havia de celebrar aquest dimecres.
4: Sí, des del Vietnam, on segueix de viatge oficial, el president Illa ha dit que al setembre el Partit Popular ja no tindrà excuses per dedicar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques.
15: L'ajornament de la Comissió de Política Fiscal i Financera d'ahir, mirin, menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
4: El nou model ja tenia garantida l'aprovació al Consell de Política Fiscal i Financera perquè tenia el vot favorable del govern espanyol i del govern català. I, a més, des d'abans d'ahir també comptava ja amb el sí del govern de les Canàries, format per Coalició Canària i el PP. Aquest canvi de parer de Canàries havia esquerdat la unitat del bloc del no a la proposta.
0: I us ho diem en titulars, Catalunya és la segona comunitat on més hores extraordinàries es fan. Cada setmana els catalans fem 486.000 hores extra no pagades i no compensades de cap manera. Sumant les hores de mes, que si es remuneren, la xifra arriba gairebé al 1 milió d'hores extrasemanals.
4: Tot plegat, segons el sindicat Comissions Obreres, comporta que es deixi de contractar 26.000 persones a jornada completa.
0: Més detalls, Marc Dalmau, bon dia.
16: Bon dia. En el segon trimestre del 2026 s'han registrat 3.997.800 persones treballant. Això és un increment del 3,4% respecte del primer trimestre, una dada que representa un nou rècord d'ocupació superant el tercer trimestre del 2025. Pel que fa a l'atur, entre els mesos d'abril i juny s'ha registrat un descens. Després que pugés en el primer trimestre fins al 10,1%, ara situa una dècima per sota del 8%. Catalunya té 343.000 persones a l'atur, mentre que el primer trimestre la xifra era de 436.000, 93.000 persones més que ara. Tot plegat són les millors xifres des d'abans de la crisi immobiliària del 2008. Unes dades que, segons Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, confirmen la dinàmica de país de generar treball de qualitat.
17: Una evolució positiva del nostre mercat de treball, de la generació d'activitat econòmica i ocupació.
16: Tot i que els sindicats també valoren positivament les dades, remarquen que s'ha de millorar la qualitat dels llocs de treball. Escoltem Albert Ferrer, de Comissions Obreres, i Yolanda Funes, d'UGT.
18: Les assignatures pendents continuen tenint a veure amb la millora de la qualitat de l'ocupació i amb les diferències per sexe.
19: Perquè alhora ha pujat la temporalitat, la parcialitat dels contractes i la quantitat d'hores extres.
16: Pel que fa a les dades de l'estat espanyol, l'ocupació ha crescut un 2,2% i ara mateix hi ha 22,7 milions d'ocupats.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Passen 2 minuts d'un quart de tres, guanyem Girona i Esquerra presenta la proposta del nou Cartipàs després de la sortida de Junts, una organització que busca l'eficiència per acabar tota la feina feta en el que queda de mandat de Girona FM Pau Villafañe.
20: La nova estructura planteja 3 tinences d'alcaldia per sota de l'alcalde d'Uxalelles, quan fins ara n'hi havia 6. Però alhora es creen 2 noves regidories, com són la de Ciutat Universitària, que recau en Adam Bertran, d'Esquerra, que també tindrà la de Llengua Catalana, i la de Centres Cívics, que durà Caral Vila, de Guanyem Girona. L'alcalde Salelles explica l'objectiu del nou Cartipàs.
21: El que hem fet és, doncs, que aquelles competències que tenien els regidors de Junts, el que hem fet és més o menys repartir-les i reorganitzar amb aquestes 4 àrees, amb una voluntat també de simplificar, de ser eficients, de poder, doncs, executar al màxim, que és un dels objectius que tenim nosaltres com a govern. És el que volem fer, és acabar la feina feta.
20: A destacar que l'alcalde Salelles agafa l'àrea de promoció econòmica, la regidora Robert assumeix contractació pública i patrimoni i Gemma Martínez també tindrà l'àrea de salut i serveis socials. Tant l'alcalde com el portaveu d'Esquerra, Quim Allats, han reconegut que estan en converses amb Junts i el PSC per aconseguir el màxim consens possible per aprovar l'organigrama per ple.
0: I polèmica que l'Ajuntament de Ripoll, perquè la filla de l'alcaldessa, Sílvia Oriol, s'ha guanyat una plaça de policia local. L'alcaldessa nega haver intervingut en cap moment al procés de selecció dels agents del cos. Com a alcaldessa, però, va designar el tribunal que havia de puntuar els aspirants. Oriol s'ha defensat al ple que la seva filla va obtenir la millor puntuació de tots els aspirants a la plaça. Ràdio Ripoll, Judit Esper.
22: Junts ha demanat a l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Oriols, que traspassi la regidoria de seguretat a un altre regidor de l'equip de govern per evitar possibles conflictes d'interessos després que la seva filla hagi guanyat una plaça per via d'urgència al cos de la policia local. Oriols ha defensat que no ha participat en el procés de selecció i que no té contacte directe amb els agents, sinó amb el cap del cos policial. Escoltem a Ferran Raigón, portaveu de Junts, i Sílvia Oriols, alcaldessa de Ripoll.
23: No hi ha hagut cap alcalde, alcaldessa, en l'Ajuntament d'aquesta vila, que hi ha hagut, doncs, cap fill que hagi treballat en aquesta casa, i vostè, que se'n vanta tant, resulta, doncs, que caiem en aquesta, no sé si dir-ne, casualitat.
24: De la mateixa manera que jo no puc beneficiar-la en res servint-me del càrrec públic que ocupo, tampoc tinc dret a perjudicar-la com a vilatant que és de Ripoll i com a persona perfectament vàlida i òptima per ocupar un lloc a la policia local de Ripoll.
22: Junts assegura que l'alcaldessa sí que ha pres part en una part del procés de selecció.
23: El dia 29 de juny, quan vostè ja feia 6 dies que coneixia qui havia, qui s'havia presentat en aquest procés de selecció, va ser vostè mateixa, en tant que regidora de Seguretat, qui va nomenar els 3 membres del jurat.
22: Oriols ha defensat que no ha estat una designació dit, sinó que la seva filla ha passat un procés de selecció en el qual va quedar primera.
0: Arribats a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar d'altres notícies destacades. I parlem de l'eclipsi solar del 12 d'agost. Es deixa notejant el sector turístic a les Terres de l'Ebre amb allotjaments i activitats completes des de fa mesos, tant a la Terra Alta com al Delta de l'Ebre. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
5: L'eclipsi solar del 12 d'agost tindrà un gran impacte turístic al conjunt de les Terres de l'Ebre. Una mostra són les reserves en activitats i allotjaments turístics del Delta de l'Ebre o la Terra Alta, on han penjat el cartell de complet des de fa mesos. És el cas dels apartaments La Fàbrica d'Horta de Sant Joan. Òscar Godes n'és el propietari.
6: Ho tenim tot el ple. O sigui, normalment són unes dates que sempre s'omplin l'agost aquí, però ara per l'eclipse ja fa de principis d'any que ja està tot ple.
5: La presidenta de l'Associació de Turisme de la Terra Alta, Pilar Miró, assegura que la comarca és una zona privilegiada per a l'observació de l'eclipsi, amb molt d'interès pel turisme estranger. Escoltem Miró.
7: Molt turisme estranger. Per aquest 12 d'agost ens vindrà molt turisme estranger. Perquè, clar, estem en aquesta zona, no?, privilegiada, que baixa de dalt de que és la zona d'Astúries.
5: El sector assegura que l'eclipsi solar permetrà donar a conèixer al món el conjunt de les Terres de l'Ebre i els seus grans atractius.
0: I l'Agència Catalana del Consum continua a Tarragona amb les inspeccions de la venda física i en línia d'ulleres per a l'eclipsi solar del 12 d'agost. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
8: La campanya encara continua i fins ara no s'han imposat sancions als fabricants i venedors, però sí que es fan retirar del mercat les ulleres fraudulentes. La delegada de l'Agència Catalana de Consum a Tarragona, Carme Torres, aconsella als ciutadans que no se la juguin.
9: Hi ha moltes possibilitats que les ulleres siguin segures, per tant ens en podem refiar. I després també aquestes advertències de seguretat que dic que han d'estar a la ullera o en aquell fulletó que ens donen, seguim-les també, perquè per molt que les ulleres siguin segures, si després no les utilitzem amb seny, pot portar també problemes. No comencem a mirar el sol sense tenir les ulleres posades, no ens les traiem fins que no haguem acabat l'observació.
8: Pel que fa a les vendes per internet, també es comprova que tota la informació obligatòria sigui visible per al consumidor abans de formalitzar la compra.
0: 8 minuts arribant a 2:15, moment per la cultura. I per Sant Feliu de Guíxols, que inaugura aquest vespre l'exposició Vincles a l'espai Thyssen del monestir, una proposta que combina les pintures de Modest Cuixart amb les d'altres artistes del passat, però també del present, a la visió de la Costa Brava Joan Parareda.
25: Vincles entre les obres de Modest Cuixart i el passat. Tota l'exposició a l'espai Thyssen de Sant Feliu de Guíxols gira al voltant d'aquesta temàtica. Cada sala de la mostra permet redescobrir l'artista en tots els seus sentits. Les obres de Cuixart conversen amb les de la col·lecció Carmen Thyssen, totes elles molt ben relacionades. L'objectiu és vincular els artistes de les diferents etapes, donant al passat una veu de present. Pilar Giró és la comissària de l'exposició.
26: Posar de relleu com es construeix un llenguatge d'avantguarda eclèctic i canviant en l'obra de Cuixart durant el segle XX i quin és aquest llegat de Cuixart quan tenim un artista del segle XXI en l'exposició que també dialoga amb Cuixart.
25: Reivindiquen l'esperit pedagògic de l'espai Carmen Thyssen. Han treballat amb artistes de present i en clau femenina, també per reivindicar un dels missatges de Cuixart. L'exposició conté algunes obres de l'artista que feien més de 30 anys que no es veien exposades. També dedica una sala als seus dibuixos que il·lustren petites poesies. Des de demà fins al dia 2 d'agost, el públic la podrà gaudir de manera gratuïta.
27: Per moltes coses que ens passin, jo t'estimo igual. Potser més que mai. Per moltes coses que ens passin que no acabi mai.
0: I arribarem als esports, amb música, escolteu els detalls, també Ginestau, la Ludwig Bank, són alguns dels artistes que participaran a la propera edició de les Festes del Turó d'Olot.
22: Se celebraran del 4 al 8 de setembre amb una 50ena d'actuacions.
0: Detall en si la Ludwig Bank, arribem als esports, que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Jordi, bon dia.
28: Bon dia. Dia de proves pels equips catalans a primera i segona divisió. L'Espanyol s'enfrontarà al Barney a partir de 8:45 del vespre en el partit amistós de la pretemporada, el primer en terres britàniques. Els blanquiblaus, que recordem, estan realitzant una estada de 5 dies a Anglaterra, s'enfrontaran a un conjunt que el curs passat va descendir de la Premier League. Pel que fa als equips catalans de segona, el Girona disputarà el seu tercer amistós, ho farà davant el Castelló a partir de 7:15 a la Girona Academy, mentre que el Sabadell, que també jugarà el tercer partit d'aquest estiu, s'enfrontarà al Manresa Sant Oleguer a partir de 8:45. Un conjunt arlequinat que ja sap que jugarà la final de la Copa Catalunya contra el Barça Atlètic el pròxim 2 de setembre. A la nova Creu Alta, Pau Vituri, Ràdio Sabadell.
2: L'estadi Creualtenc, per tant, acollirà tres compromisos seguits, ja que el cap de setmana anterior i el posterior l'equip de Ferran Costa rep a casa l'Almeria i el Córdoba, respectivament, en partits de Lliga. I a tot això, el Sabadell disputa avui el tercer compromís de la pretemporada, el primer dels tres amistosos programats aquesta setmana. Després de perdre contra el Castellón i d'empatar dissabte passat davant l'Espanyol, el conjunt arlequinat rep a Sant Oleguer el Manresa, que acaba de pujar a segona federació i que és l'exequip del tècnic Ferran Costa.
3: Van ser 3 anys de la meva vida on m'ho vaig deixar tot pel Manresa. Jo sempre tindré carinyo, a part visc a Manresa, o sigui, imagina't, i els hi desitjo el millor. A partir d'aquí, dimecres serà un dia gran, però perquè jugo al Sabadell.
2: Un compromís que es perdrà Javi López Pinto. L'extrem santcugatenc va patir a l'entrenament de dilluns un esquinç en el lligament lateral extern del genoll dret. A 8:45 arrencarà aquest Sabadell-Manresa en directe amb imatges al canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
28: Pel que fa al Barça, Joan Laporta va anunciar a través de les xarxes socials que ha superat una arrítmia cardíaca. Mentrestant, el primer equip continua amb dobles sessions d'entrenament a Anglaterra, on ja ha arribat, acaba d'arribar, Rafinha, després de disputar el Mundial i de gaudir de les seves vacances. Un dels que encara trigarà a tornar són els campions del món, entre ells Joan García, que avui ha assegurat que l'objectiu d'aquesta temporada no és un altre que guanyar la Champions.
4: Creo que un punto medio, ¿no? Creo que obsesionarse tampoco es bueno, porque al final cuando no salen, pues creo que el efecto negativo puede ser muy grande, pero creo que sí que tiene que haber esa ilusión, esa exigencia, esas ganas de hacerlo bien y de conseguirlo, porque creo que estamos capacitados y confiamos mucho en que podemos hacerlo.
28: I qui ha jugat un amistós aquest matí ha estat el Sant Andreu, que ha perdut davant el Mallorca B per 1-0.
0: Gràcies, Jordi, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:45 de la tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: El diccionari Termcat.
4: 40 anys, 40 paraules.

0: servidors, espais d'emmagatzematge o programes que no estan instal·lats localment a l'ordinador que tu estàs utilitzant, sinó que s'hi accedeix a través d'internet, com si baixessin d'un núvol que ho conté tot. Aquest sistema d'emmagatzematge s'ha estès perquè té molts avantatges, principalment l'accessibilitat des de qualsevol ubicació, les còpies de seguretat i la sincronització automàtiques. I, sobretot, l'estalvi d'espai físic i de recursos.
1: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa, a més.

0: La xarxa de comunicació local. Molt bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Ordenat el confinament dels nuclis de Mas Llorenç i Mas Arbonès al Baix Penedès, així com de veïns d'algunes urbanitzacions de la zona per un incendi que ja mobilitza 30 mitjans entre aeris i terrestres. Tot plegat coincidint amb l'arribada del nou episodi de calor extrema que s'allargarà com a mínim una setmana i que es convertirà en la tercera onada de calor d'aquest estiu a Catalunya. Una situació que dispararà el perill d'incendis. Sarai Sarroca és la directora del Servei Meteorològic.
2: Ja tenim avisos activats, especialment a la zona de Ponent, amb graus fins a 4/6. Aquests avisos toquen sostre demà i divendres disminuiran una mica perquè ens arribarà pols sahariano, facilitarà que hi hagi també més tèrbol, també més humit.
0: Perquè per les temperatures tornaran a superar els 40 graus en algunes comarques. Previsió del temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Continua aquesta situació del tot estancada, ben seca i també amb molt de sol. Per tant, un temps completíssimament del mes de juliol i novament amb més calor de la que toca. Som a la canícula, però una mica fins i tot passada de rosca. I és que aquesta tarda una altra vegada arribarem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxima en el cas del Pla de Lleida. Gran part del país de 32 a 37 graus i en proporció farà més calor, per exemple, a les valls del Pirineu que no pas en àrees del prelitoral o de la costa. A prop del mar el que tindrem és molta humitat, per tant, xafogor immensa, amb alguns núvols que s'aniran arrossegant per la Costa Daurada, també al voltant del Cap de Creus i al llarg d'aquesta tarda alguna nuvolada més potent a l'Alt Pirineu. Si de cas amb algun ruixat, però francament aïllat entre la Cerdanya i l'Alt Ripollès. Demà una situació molt semblant, núvols baixos al matí a la costa i al vespre del dijous alguna tempesta al Pirineu Lleidatà. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dimecres 29 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Nou feminicidi a Catalunya, el quart de l'any, Maite Polo.
4: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home relacionat amb la mort violenta d'una dona dimarts al vespre al districte de Sant Martí de Barcelona. Eva Menor és la consellera d'Igualtat.
5: Una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i als dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
0: Més coses, Salvador Illa aprova l'ajornament del Consell de Política Fiscal.
4: Des del Vietnam, on continua de viatge oficial, el president català ha considerat encertada la decisió del govern espanyol d'apostar pel diàleg i donar més marge per intentar arribar a un acord també amb el Partit Popular.
0: Atenció amb aquesta xifra, 486.000 hores extra no remunerades a la setmana.
4: Això és el que denuncia que fan els treballadors catalans, segons Comissions Obreres. El sindicat reclama l'aprovació del nou reglament de control horari després de l'estiu per controlar-ne l'ús abusiu.
0: Cultura, Modest Cuixart, a terra Sant Feliu de Guíxols.
4: La seva obra és el leitmotiv d'una mostra que es podrà veure a l'Espai Thyssen. S'hi estableixen vincles entre alguns dels seus treballs i pintures d'artistes com Casas, Graner, Grau Sala o Torres Garcia.
0: Esport, Jordi Cervantes, dia d'exàmens per als equips catalans de primera i segona divisió de futbol.
6: Continuaran la seva preparació. L'Espanyol disputarà el primer partit a Anglaterra davant el Burnley a partir de 8:45. El Girona se les veurà amb el Castelló a 7:15 a la Girona Academy, mentre que el Sabadell s'enfrontarà al Manresa Sant Oleguer a partir de 9:15 del vespre.
0: El control de so, Francesc Ávila, la coordinació, José Gallardo i Regina González. Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dimecres. L'incendi que afecta des de fa una estona al Baix Penedès, a Mas Llorenç, i que ja mobilitza 30 mitjans aeris, mínim, entre aeris terrestres, Protecció Civil.

0: ha ordenat el confinament tant de Mas Llorenç com també de Mas Arbonès, així com els veïns d'algunes urbanitzacions de la zona. Última hora, Ràdio Televisió del Vendrell, Lourdes Meronyo, bon dia.
1: Bon dia, doncs. Han pujat les dotacions, ara mateix són 34 terrestres, 7 dotacions aèries, les que estan intentant controlar aquest nou incendi que ha afectat les comarques del Cap d'en Tarragona en aquesta plena quarta onada de calor. El foc s'ha declarat al terme municipal de Mas Llorenç poc després de les 12 del migdia, segons han informat els bombers de la Generalitat a través de la xarxa social X. Les flames, segons han explicat el cos d'emergències, afecten vegetació forestal, llançant focus secundaris a 100 metres. Ara per ara, com bé comentaves, estan confinades diverses urbanitzacions. Entre elles està Mas Llorenç, està també el que seria Mas Arbornès, està la de Font de Talló, la Pineda de Santa Cristina de la Bisbal del Penedès, Torreforta de Santa Cristina i el Coll de la Rubiola. La mesura també afecta les carreteres TB24, 2041, 2042, C51, esteta entre els punts quilomètrics 17 i 20. Pel que fa al servei de bus urbà de la Bisbal del Penedès, també ha quedat anul·lat en diversos punts a causa d'aquest incendi. Pel que hem pogut saber a través de les xarxes socials i de bombers, aquest focus està llançant diversos focus secundaris i estan treballant per aturar el flanc esquerre. El cap hauria coronat i avança direcció a una zona de vinyes llaurades que podrien actuar com a eix de contenció.
0: Gràcies, Lourdes, per aquesta última hora. Estarem pendents. Pel que fa a la resta d'Espanya, els focs més grans són els de Madrid i Ávila. La seva extinció, però, evoluciona bé. El president Pedro Sánchez ha comparegut per fer balanç, un nou balanç aquest matí, i ha demanat prudència perquè les pròximes hores, diu, seran decisives per l'arribada de la nova onada de calor. Mont Carvajal, bon dia.
2: Bon dia. El president del govern, Pedro Sánchez, ha comparegut al centre d'operacions de Navalcarnero, a Madrid, vestit amb armilla de comandament de protecció civil. Sánchez ha dit que les feines per controlar els focs de Madrid i Ávila van bé, però que les pròximes hores seran clau.
3: I que nuestra principal prioridad es salvar vidas, núcleos poblacionales y vencer al fuego. Hoy yo creo que estamos más cerca de ese último objetivo, pero todavía nos quedan horas muy importantes, decisivas, porque la EMET nos acaba de informar que estamos ya en una nueva ola de calor.
2: També ha demanat als afectats que tinguin paciència i confiïn en les autoritats i a tothom que no faci cas dels rumors i notícies falses i s'informi a través de vies oficials o mitjans de comunicació fefaents.
3: Yo puedo entender la ansiedad, la angustia, la necesidad de volver a sus hogares, pero también quiero pedir de nuevo a los ciudadanos que se informen por los vehículos oficiales, por los medios de comunicación contrastados.
2: A l'incendi de la Vall d'Uixó, a Castelló, s'ha reduït el balanç de la superfície cremada. De les més de les 10.000 hectàrees d'ahir, s'han passat a les 9.300 avui. El foc continua sense control per cinquè dia consecutiu.
0: I tot plegat, com dèiem, com Catalunya i bona part d'Espanya viuen de ple un nou episodi de calor extrema que s'allargarà com a mínim una setmana. Previsiblement serà la tercera onada de calor d'aquest estiu. A Catalunya s'esperen temperatures que podrien superar novament els 40 graus. Marc Pijoan, bon dia.
4: Bon dia, Jordi. Torna la calor intensa que, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, s'allargarà una setmana. Sarai Sarroca n'és la directora.
5: Ja tenim avisos activats, especialment a la zona de Ponent, amb graus fins a 4 sobre 6, és a dir, tonalitats que rebassa dels avisos de situació meteorològica de perill del Servei Meteorològic. Aquests avisos toquen sostre demà i divendres disminuiran una mica perquè ens arribarà pols sahariano, facilitarà que hi hagi que també més tèrbol, també més humit.
4: Sarroca ha avançat que la primera quinzena d'agost es preveu encara força càlida, però que a partir de la segona és probable que hi hagi més dinamisme. Això podria comportar l'arribada de pluges. Doncs bé, precisament aquestes anomalies climàtiques, molts les atribueixen al fenomen del Niño. En aquest sentit, des del Servei Meteorològic de Catalunya han volgut aclarir que en el nostre territori les conseqüències d'aquest esdeveniment climàtic no són directes. Sarai Sarroca.
5: La temperatura molt alta d'aquest estiu no té relació amb el fenomen del Niño. Ara bé, sí que preveiem que aquest efecte dominó acabi arribant i se sumi ja al fet que hi hagi un escalfament global, el de que hi hagi uns efectes de més pluja o més sequera aquí a Catalunya a partir de la primavera de l'any que ve.
4: El Niño, de fet, és l'escalfament anormal del Pacífic tropical i és considerat el mecanisme de variabilitat climàtica natural més potent de tot el planeta. Es produeix quan els vents que han d'empènyer les aigües càlides del Pacífic oriental cap a l'occidental s'afauleixen. L'aigua escalfada s'acumula davant les costes d'Amèrica del Sud i això impedeix que aflori l'aigua freda de l'oceà.
0: titular tràgic de la jornada. 6 minuts i 3 quarts de 3, una dona ha estat assassinada a Barcelona Ciutat en un nou crim masclista, el quart d'aquest any a Catalunya.
6: L'home s'ha entregat aquesta matinada a una comissaria dels Mossos després d'apunyalar la dona presumptament ahir al vespre davant dels dos fills de la parella. Segons fonts policials, va passar al districte de Sant Martí. Demà a les 12 del migdia es farà un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume de Barcelona i són 153 les dones assassinades per la parella o l'exparella des del 2012 a Catalunya i 10 infants i adolescents. Més d'un centenar, a més, han quedat orfes la darrera dècada.
0: La consellera d'Igualtat, Eva Menor, ha condemnat el feminicidi durant una visita a Sala, al Gironès, on ha presentat el desplegament del punt Lila Mòbil, que estarà actiu tot l'estiu arreu de Catalunya.
7: Una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i als dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
0: Més coses. El president de la Generalitat, Salvador Illa, us ho dèiem en titulars, troba bé que el govern espanyol hagi ajornat fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera que s'havia de celebrar aquest dimecres.
6: Des del Vietnam, on segueix de viatge oficial, el president Illa ha dit que al setembre el PP ja no tindrà excuses per dedicar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques.
8: Ajornament de la Comissió de Política Fiscal i Financera de dir, mirin, menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
6: El nou model ja tenia garantida l'aprovació al Consell de Política Fiscal i Financera perquè tenia el vot favorable del govern espanyol i Catalunya. I, a més, des d'abans d'ahir també comptava ja amb el sí del govern de les Canàries format per Coalició Canària i el PP.
0: I el grup de Junts al Congrés demana explicacions al govern espanyol pels problemes amb les proves PISA a Catalunya.
6: Ho fa l'endemà que el Ministeri d'Educació expliqués que va advertir ja fa més d'un any a la Conselleria del RAM que l'OCDE havia detectat una taxa d'exempció d'alumnes superior a la permesa en les proves. De la seva banda, el sindicat de professors de secundària ha qualificat l'episodi d'irresponsabilitat i negligència i reclama depurar responsabilitats.
0: I el president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, socialista, creu que l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, aprovat ahir pel govern espanyol, és un xantatge a l'independentisme que danya la credibilitat en la lluita contra la corrupció.
6: En una entrevista a la SER, el dirigent ha criticat que el govern espanyol hagi decidit aplicar la mesura d'amagat i ha assegurat que va en contra d'un dels compromisos històrics del PSOE contra la corrupció.
0: 3 minuts i 3 quarts de 3. Catalunya és la segona comunitat on més hores extraordinàries es fan. Cada setmana els catalans fem 486.000 hores extra no pagades i no compensades de cap manera. Sumant les hores de més que sí que es remuneren, la xifra arriba gairebé al milió d'hores extra setmanals.
6: Tot plegat, segons Comissions Obreres, comporta que es deixi de contractar 26.000 persones a jornada completa.
0: Més detalls, Marc Dalmau, bon dia.
9: Bon dia. Des del 2019 s'ha detectat un increment del 45% de les hores extra, un fet que no afecta igual a tothom. Les dones fan ara un 183% més d'hores extraordinàries. En canvi, hi ha un augment molt més suau en homes, del 31%. Així, dones, joves i el sector serveis són els que més hores extra fan. Saida Elilu, que és la secretària de Treball i Economia de Comissions Obreres de Catalunya.
10: És un frau laboral i, per tant, la Caixa de la Seguretat Social deixa de tenir ingressos. Ingressos molt importants, també es vulnera els drets dels treballadors i treballadores, és un problema de salut laboral i és una dificultat també per conciliar la vida personal i laboral i també és una oportunitat perduda per crear ocupació. L'informe calcula que el volum actual de les hores extras equivaldria a prop de 26.000 llocs de treball a jornada completa.
9: I una altra dada, si ho quantifiquem en diners, el sector empresarial deixa de pagar 11,6 milions d'euros setmanals en concepte de sous i cotitzacions. A l'any, això són més de 600 milions d'euros que es deixen de percebre.
0: I més coses, Barcelona es posiciona com a punta de llança internacional davant el repte global de l'habitatge amb una cimera entre tots els sectors per debatre el fenomen i passar a l'acció. Serà amb un congrés dins la Smart City a principis de novembre. Aglutinarà més de 27.000 professionals d'un miler de ciutats de tots els continents.
6: Es dirà House Barcelona. Es farà del 3 al 5 de novembre i obrirà debat sobre tots els aspectes de la crisi mundial de l'habitatge, des de possibles canvis de normatives fins a vies de finançament. L'impuls a l'Ajuntament barceloní i aplegarà governants, constructors i promotors i també el tercer sector social, l'acadèmia i entitats. El director del Congrés i de la Smart City Expo World Congress és Hugo Valentí.
11: El nostre objectiu no és organitzar un congrés més. I és que Barcelona porta molts anys demostrant que és capaç de liderar els grans debats urbans internacionals. I és per això que vam fer l'Smart City Expo al Congrés. Ho fem reunint governs, empreses i organismes de tot el món. Però ara volem fer un pas més. Volem que Barcelona sigui també la capital mundial del debat sobre l'habitatge. I no només del debat, sinó també de les solucions.
6: El més rellevant per al director de House Barcelona serà una reunió internacional d'alcaldes i alcaldesses perquè vol que marxin del Congrés havent conegut noves experiències i havent fet nous socis per afrontar el problema de l'habitatge.
0: Doncs encara a Barcelona, els veïns d'un tercer bloc afectats per l'esvoranc de la línia 9 podran tornar a casa a partir d'aquest dimecres, segons que han indicat fonts del Departament de Territori.
6: Es tracta de l'edifici situat al número 6 del carrer Rubinstein. Els primers desallotjats que van poder tornar a casa ho van fer el 20 de juliol. L'incident va tenir lloc el 7 d'aquest mes i corresponien als números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de les Cassoles. Doncs bé, en total es van desallotjar 8 edificis i va haver uns 300 veïns afectats i el retorn s'està fent de forma gradual. El govern preveu que els veïns i veïnes del 60% dels habitatges evacuats hauran tornat a casa entre aquesta setmana i la vinent.
0: Un 3:15 de la tarda, els productors pesquers de Palamós col·laboren amb una escola del País Basc per fomentar la formació de joves que es vulguin incorporar al sector i combatre així la manca de relleu generacional. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
12: Els pescadors de Palamós s'han coordinat amb l'escola Blas de Lezo de Pasaia, al País Basc, que forma futurs patrons amb un sistema dual. Gràcies a això, un dels seus alumnes està fent pràctiques a la Nova Meda, una embarcació de la flota palamosina d'arrossegament. El noi té una ajuda econòmica, de manera que la seva incorporació no suposa un cost extra per l'armada del vaixell. L'objectiu que es proposa des de Palamós és desenvolupar la formació dual des de Catalunya mateix. Cristina Manyes és la gerent de la confraria de pescadors local.
13: Ens agradaria molt que això es pogués fer des de Catalunya, o sigui, des de l'escola nàutica pesquera poguessin fer formacions duals i d'aquesta manera doncs, l'organització de productors pesquers estaria obertament a poder-hi participar i creiem que és la fórmula per poder motivar els joves a que vinguin al sector pesquer i que vegin doncs, lo bonic que és aquesta professió.
12: Amb la formació dual, els alumnes combinen les classes amb pràctiques reals a bord gràcies a convenis entre l'escola i les barques. Un cop acabat el cicle, l'alumne ha sumat 8 mesos de pràctiques que li permeten tramitar més ràpidament la targeta professional.
0: I per tant, encara del sector primari, la paeria de Lleida i la Generalitat ampliaran el dispositiu d'acollida per temporers amb 160 places més al pavelló 4 de Fira de Lleida. Es tracta d'una mesura puntual que s'allargarà durant 13 nits per tal de donar resposta a una situació excepcional davant l'allau de persones que s'han desplaçat a la ciutat aquest estiu. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
14: Aquesta decisió arriba després que el dispositiu d'acollida de la ciutat hagi sobrepassat el límit de la seva capacitat. Actualment Lleida ofereix un centenar de places al pavelló número 3 de la Fira i uns 130 més repartits entre diversos pisos municipals i el nou centre d'acollida de temporers de la Caparrella. Tanmateix, l'arribada massiva de treballadors per la campanya d'enguany a partir del 25 de juny s'ha traduït en el doble d'atencions per part dels serveis municipals, arribant gairebé a les 2.000, i un elevat nombre de persones dormint al ras a l'entorn dels pavellons, que ha arribat al màxim de 240, tot i que la paeria rebaixa la xifra actualment fins a les 180. El nou servei de pernoctació s'oferirà des de dilluns que ve fins al dilluns dia 17 d'agost i serà gestionat per Sant Joan de Déu Terres de Lleida. Amb aquesta entrada en servei del pavelló número 4, la paeria i la Generalitat esperen posar fi a les pernoctacions a l'aire lliure.
0: I el govern ha posat en marxa l'ampliació del rec de Vingalis a la Serra del Rovelló, un projecte que permet incorporar més de 90 hectàrees de regadiu entre la Torre de l'Espanyol, Flix i Vinebre. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
15: El projecte, aturat des del 2010, es va reemprendre arran de l'incendi de la Ribera d'Ebre del 2019 i permet incorporar més de 90 hectàrees de regadiu entre els termes de la Torre, Flix i Vinebre. El conseller d'Agricultura ha destacat la importància de recuperar i modernitzar els regadius per al sector agrari, per ser competitius, però també per afrontar els reptes del canvi climàtic. Escoltem Òscar Ordeig.
16: Tenir aigua és el ser o no ser, ja ho hem vist, el canvi climàtic ha arribat per quedar-se, també aquest clima extrem, i evidentment serà molt difícil mantenir l'agricultura, la viabilitat. Nosaltres el que hem de fer els propers anys és garantir la sobirania alimentària com una prioritat a Europa i a Catalunya i donar totes les facilitats en inversions, infraestructures, simplificació administrativa, però també, evidentment, de suport del conjunt dels consumidors i dels catalans i les catalanes, als nostres productors. I també vol dir inversió.
15: El pressupost d'execució de les obres ha estat d'1,1 milions d'euros i forma part de l'estratègia de regadius 2025-2040.
0: 11 minuts i arribem a les 3. Guanyem Girona i Esquerra han presentat aquest matí la proposta del nou Cartipàs després de la sortida de Junts, una organització que busca l'eficiència per acabar tota la feina feta en el que queda de mandat, és a dir, un any. Girona FM, Pau Villafañe.
17: La nova estructura planteja 3 tinences d'alcaldia per sota de l'alcalde d'Uxalelles, quan fins ara n'hi havia 6. Però alhora es creen 2 noves regidories, com són la de Ciutat Universitària, que recau en Adam Bertran, d'Esquerra, que també tindrà la de Llengua Catalana, i la de Centres Cívics, que durà Caral Vila, de Guanyem Girona. L'alcalde Salelles explica l'objectiu del nou Cartipàs.
18: El que hem fet és que aquelles competències que tenien els regidors de Junts, el que hem fet és més o menys repartir-les i reorganitzar amb aquestes 4 àrees, amb una voluntat també de simplificar, de ser eficients, de poder executar al màxim, que és un dels objectius que tenim nosaltres com a govern. És el que volem fer, és acabar la feina feta.
17: A destacar que l'alcalde Salelles agafa l'àrea de promoció econòmica, la regidora Robert assumeix contractació pública i patrimoni i Gemma Martínez també tindrà l'àrea de salut i serveis socials. Tant l'alcalde com el portaveu d'Esquerra, Quim Allats, han reconegut que estan en converses amb Junts i el PSC per aconseguir el màxim consens possible per aprovar l'organigrama per ple.
0: I un treballador mort aquest dimecres al matí en un accident a la mina de potassa de l'empresa ICL Iberia de Cabanassa, a Súria.
6: Segons explica el sindicat Comissions Obreres, tot indica que l'accident s'ha produït per un despreniment en una de les galeries de la mina.
0: 10 minuts, arribem a les 3, moment per la cultura. I per començar, per Sant Feliu de Guíxols, que inaugura aquest vespre l'exposició Vincles a l'Espai Thyssen del Monestir, una proposta que combina les pintures de Modest Cuixart amb les d'altres artistes del passat, però també del present. Una oportunitat per veure com Cuixart encaixa la perfecció amb obres anteriors i posteriors a les seves. Televisió de la Costa Brava, Joan Parareda.
19: Vincles entre les obres de Modest Cuixart i el passat. Tota l'exposició a l'Espai Thyssen de Sant Feliu de Guíxols gira al voltant d'aquesta temàtica. Cada sala de la mostra permet redescobrir l'artista en tots els seus sentits. Les obres de Cuixart conversen amb les de la col·lecció Carmen Thyssen, totes elles molt ben relacionades. L'objectiu és vincular els artistes de les diferents etapes, donant al passat una veu de present. Pilar Giró és la comissària de l'exposició.
20: Posar de relleu com es construeix un llenguatge d'avantguarda eclèctic i canviant en l'obra de Cuixart durant el segle XX i quin és aquest llegat de Cuixart quan tenim un artista del segle XXI en l'exposició que també dialoga amb Cuixart.
19: Reivindiquen l'esperit pedagògic de l'Espai Carmen Thyssen. Han treballat amb artistes de present i en clau femenina també per reivindicar un dels missatges de Cuixart. L'exposició conté algunes obres de l'artista que feien més de 30 anys que no es veien exposades. També dedica una sala als seus dibuixos que il·lustren petites poesies. Des de demà fins al dia 2 d'agost, el públic la podrà gaudir de manera gratuïta.
21: Un dissabte convençut que el món no em podia sorprendre.
0: Escolteu la Ludwig Van, també Detallets o Ginestar. Seran alguns dels artistes que participaran a la propera edició de les Festes del Turó d'Olot. Esperant del 4 al 8 de setembre amb una 50ena d'actuacions en total. Olot FM, Jan Bretxa.
22: L'Ajuntament d'Olot ha presentat aquest dimarts al vespre el cartell i un petit tast de la programació de les Festes del Turó 2026. Del 4 al 8 de setembre s'han programat un total de 122 actes. Detallets, Dani Nelo, Teràpia de Xoc, la Ludwig Van, la Rodona, Cerco, Dan Peralbo i Diversiones són alguns dels grups i artistes que passaran per la ciutat.
23: Que és que segueixin sent el centre de la ciutat, que la cultura popular segueixi sent els gegants, els cercaviles, xarangues, cobles, sardanes, segueixi sent alguns dels pilars fonamentals d'aquestes festes i veure a quantes ciutats del país podem veure concerts al centre d'una ciutat, barraques i la vida que es dona, quan la majoria de ciutats del país han fet les festes a les afores i han anat marxant. Per tant, aquesta essència acompanyada de la participació crec que les fa absolutament úniques.
22: Un altre protagonista de la tarda d'ahir va ser el cartell. D'enguany, l'element indiscutible de les festes era triat a través d'un concurs popular. L'obra guanyadora ha estat dissenyada per la il·lustradora Montse Solanilla. Més enllà de la música, la resta de la programació de les Festes d'Altura es donarà a conèixer les pròximes setmanes. Les mateixes entitats i associacions que s'encarreguen d'organitzar actes i iniciatives donaran a conèixer el conjunt de la programació que arribarà a les cases a mitjans d'agost amb un format nou.
0: Doncs ara sí, temps pels esports. Ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Jordi, bon dia. Dia de proves per als equips catalans de primera i segona divisió de futbol.
24: Bon dia, Jordi. Continuant en la seva preparació, l'Espanyol s'enfrontarà, per exemple, al Burnley a partir de 3:45 de vespre en el quart amistós de la pretemporada, el primer en terres britàniques. Els blanquiblaus, que recordem, estan realitzant una estada de 5 dies a Anglaterra, s'enfrontaran a un conjunt que el curs passat va descendir de la Premier League. Pel que fa als equips catalans de segona, el Girona disputarà el seu tercer amistós, ho farà davant el Castelló a partir de 6:45 a la Girona Academy, mentre que el Sabadell, que també jugarà el tercer partit d'aquest estiu, s'enfrontarà al Manresa Sant Oleguer a partir de 8:45. Un conjunt arlequinat que ja sap que jugarà la final de la Copa Catalunya contra el Barça Atlètic el pròxim 2 de setembre a la nova Creu Alta. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
1: L'estadi Creualtenc, per tant, acollirà tres compromisos seguits, ja que el cap de setmana anterior i el posterior, l'equip de Ferran Costa rep a casa l'Almeria i el Córdoba, respectivament, en partits de Lliga. I a tot això, el Sabadell disputa avui el tercer compromís de la pretemporada, el primer dels tres amistosos programats aquesta setmana. Després de perdre contra el Castellón i d'empatar dissabte passat davant l'Espanyol, el conjunt arlequinat rep a Sant Oleguer el Manresa, que acaba de pujar a segona federació i que és l'exequip del tècnic Ferran Costa.
2: Van ser 3 anys de la meva vida on ho vaig deixar tot pel Manresa. Jo sempre tindré carinyo, a part visc a Manresa, o sigui, imagina't, i els hi desitjo el millor. A partir d'aquí, dimecres serà un dia gran, però perquè juga el Sabadell.
1: Un compromís que es perdrà Javi López Pinto. L'extrem santcugatenc va patir a l'entrenament de dilluns un esquinç en el lligament lateral extern del genoll dret. A 9:45 arrencarà aquest Sabadell-Manresa en directe amb imatges al canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
24: I pel que fa al Barça, Joan Laporta va anunciar a través de les xarxes socials que ha superat una arrítmia cardíaca. Mentrestant, el primer equip continua amb dobles sessions d'entrenament a Anglaterra, on ja ha arribat Rafinha després de disputar el Mundial i de gaudir de les seves vacances. Més amistosos, en aquest cas de la primera federació, el Sant Andreu ha perdut aquest matí en el partit que l'enfrontava el Mallorca B per 1-0. Nacho González és el tècnic quadribarrat.
3: Partidos de pretemporada que, bueno, que llegas con cierto cansancio y bueno, tratar de ir acumulando minutos en la medida de lo posible y bueno, ir cogiendo tanto a nivel condicional como a nivel de técnico-táctico, pues a nivel condicional ir cogiendo esa base para lo que nos viene, y a nivel técnico-táctico, pues bueno, retomar un poco lo que hicimos el año pasado y a eso añadir un poquito la gente, las nuevas incorporaciones que se vayan adaptando un poco.
24: Un Sant Andreu que ja anunciava que el dilluns començaran les obres per remodelar o per substituir la gespa al Narcís Sala. I en bàsquet, Darius Magí és el nou fitxatge de l'Ilerna Lleida per aquest curs 26-27. El bas americà arriba procedent del Burgan Brancès, on ha disputat 54 partits. Escoltem a Joaquim Prado, director del esportiu dels Lleidatans, on valorava positivament l'arribada d'aquest base nord-americà amb nacionalitat d'Armènia i que aquest curs ha disputat un partit en les finestres classificatòries per l'Eurobàsquet, anotant 35 punts, 4 rebots, 7 assistències i 29 de valoració.
0: Gràcies, Jordi. Un dia més per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts, i arribarem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, serà dijous. Fins aleshores, molt bona tarda.
4: La xarxa de comunicació local. Perquè...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. Protecció Civil manté a hores d'ara el confinament dels nuclis de Mas Llorenç i Massarbonès, al Baix Penedès, així com de les urbanitzacions de la Font d'en Talló, la Pineda de Santa Cristina, Torreforta de Santa Cristina i el Coll de la Rubiola, per un incendi forestal a la zona. El foc, que ha mobilitzat més de 30 mitjans entre aeris i terrestres, també ha provocat el tall de diverses carreteres i s'espera la seva arribada a una zona de vinyes llaurades que podrien actuar com a eix de contenció. Pel que fa a la resta d'Espanya, els focs més grans són els de Madrid i Àvila i la seva extinció evoluciona favorablement. El president del govern, Pedro Sánchez, ha comparegut per fer un nou balanç i ha demanat prudència perquè les pròximes hores seran decisives. A més, ha demanat als afectats pels nombrosos incendis del país que no es deixin portar pel pànic i segueixin les indicacions de les autoritats oficials.
2: Jo puc entendre la ansiedad, la angustia, la necesidad de volver a sus hogares, pero también quiero pedir de nuevo a los ciudadanos que se informen por los vehículos oficiales, por los medios de comunicación contrastados.
1: Tot plegat quan Catalunya i bona part d'Espanya viuen de ple un nou episodi de calor extrema que s'allargarà com a mínim una setmana. La consellera Olga Paner s'ha reincorporat a la feina després d'estar uns mesos absent per motius de salut. El conseller de presidència, Albert Dalmau, havia assumit les seves funcions des de mitjans d'abril, quan la responsable de salut va haver d'apartar-se forçosament del càrrec en fracturar-se el peroné en un accident domèstic. Segons consta en una resolució publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, es fa pública la reincorporació de la consellera de Salut a l'exercici de les seves funcions en haver quedat sense efecte l'encàrrec a Dalmau decretat el 13 d'abril. I a Súria, un treballador ha mort aquest dimecres en un accident a la mina de potassa de Cabanasses. Segons ha avançat, la Vanguardia hi han confirmat fonts oficials. Segons ha informat l'empresa ICL, els fets han tingut lloc al voltant de les 11 del matí, quan el treballador de 26 anys es trobava en un dels minadors continus, on suposadament hi ha hagut l'esfondrament d'una paret. La companyia ha activat immediatament el protocol d'emergència i ha evacuat la mina, on hi havia unes 240 persones. L'empresa ha explicat que s'estan investigant les causes de l'accident conjuntament amb les autoritats competents. Davant el succés i en senyal de dol, l'activitat a la resta d'instal·lacions d'Iberpotash ha quedat interrompuda. L'aeroport de Barcelona al Prat preveu operar 3.332 vols en l'operació sortida de les vacances d'agost, un 4,7 més dels que es van registrar en l'operació de l'any passat durant el cap de setmana de transició entre el juliol i l'agost, segons dades facilitades per l'operadora Aena. En concret, l'aeroport espera que el dia més vols sigui el divendres 31 de juliol, amb 1.142 operacions, 61 més que l'any passat. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio Al Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

mark us out of 10. In a game we never win. I'm chasing all this fame.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 2:15 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades a Entradium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
1: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Maria.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. No se puede decir.

0: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: de llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa anar. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM. I rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

del Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
1: Un cariño que sangró, un amor que no se olvida, es la huella de una herida que deja...

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: A continuació, comença la repetició de la Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
3: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi, gràcies per sintonitzar-nos i per tornar a estar ben amatents a aquest nou espai matinal. Comencem ja a Calaixera, com no? Avui és dimecres, a més un dimecres amb una mica de reregust de dilluns, després d'aquesta intensa festa major 2026 i que va finalitzar ahir, que era el Dia del Gos. Així que a partir d'aquí, això, en dimecres, comencem ja aquesta setmana una mica estroncada pel mig. Però bé, amb ganes i amb intenció sempre d'acompanyar-vos i d'explicar-vos moltíssimes coses quan ja passem 3 minuts de les 9 del matí. Dimecres 29 de juliol, com ja hem dit, programa número 4015. I per començar, i un dia més, anirem cap al temps, la previsió amb en Marc Rodero. Hem preparat una primera cançó per posar ritme, sempre ho fem, i amb això ja ens endinsarem cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia. A punt esportiu, amb en Jordi Graell, també repassarem, com és habitual, les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. Arribarem a les 10 en aquest punt i, de fet, a cada hora en punt, actualització de les notícies amb la xarxa de comunicació local. Després de les 10, més contingut i més coses, recordant secció habitual cada 15 dies sobre motivació, sobre psicologia positiva, amb la terapeuta i logopeda Isabel Saracier. A banda, i també ja tancarem temporada amb la veu d'Alcohòlics Anònims. Ja ho sabeu, que és aquest punt d'informació, de servei, d'ajuda, de recolzament, i que ens arriba justament des d'Alcohòlics Anònims en la darrera secció d'aquesta temporada. Repassarem l'agenda, aspectes culturals que van més enllà de la festa major, com no. A les 11 actualitzarem les notícies i ja ens quedarà tercera i última part. A més coses, com no. De fet, ja secció habitual cada setmana des de Coma-ruga Literària per conèixer els escriptors i les escriptores que en formen part. I després ja una bona estona per la participació i per les trucades. Punts de comunicació habituals. De fet, ara que ja estem en directe, podeu enviar-nos un missatge de WhatsApp al 686-101-101 o un correu electrònic en qualsevol moment del dia. 686-101-101, WhatsApp i correu calaixera@rtv-elvendrell.cat. I pel que fa a la participació de la tercera i última hora, a més, el telèfon de directe, el 977-15-70-69. I bàsicament amb tot això ens plantarem al migdia, arribarem a les 12 i ja ho tindrem. Gràcies, com sempre, i un dia més per l'atenció, per la confiança i també per la paciència, sempre, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa únic de tot.
0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.
3: Sempre per començar, sempre estem pendents del temps, de la previsió, una connexió en directe que fem amb l'home del temps d'aquesta casa, en Marrodero. Avui ho farem una micatona més tard per raons logístiques, així que, si us sembla, comencem ja directament amb la primera cançó d'avui. Va, ho farem fàcil. Sara Roy, tant de bo poder parar el temps.

0: Sara Roy, tant de bo poder parar el temps. Cançó per començar i per encetar programa, calaixera. Avui dimecres 29 de juliol en directe, en proximitat i com sempre ens agrada, a través del 107 tambor de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb la calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 9 minuts. Notícies. Ben pendents de la valoració informativa de com han anat tots aquests dies de festa major que van finalitzar ahir amb el Dia del Gos a través dels punts informatius d'aquesta casa, tant en ràdio com en televisió. Dins les notícies doncs podreu conèixer de primera mà tot el desenvolupament d'aquesta festa que ja podem avançar, que ha tingut una excel·lent participació i total mancança d'incidències. A partir d'aquí anem a altres notícies destacades, importants. L'Ajuntament del Vendrell, que ha tret a concurs les obres per construir la nova passarel·la de Vianants sobre la Riera de la Bisbal i els seus accessos. L'antiga es va enderrocar a mitjans de gener, situada al davant del local dels Nens del Vendrell, com a part de les actuacions integrades al projecte de renaturalització de la Riera de la Bisbal. L'enderroc responia a la necessitat d'eliminar elements que poguessin dificultar el pas de l'aigua en el cas de grans vingudes. En aquell moment, des del govern local, van avançar que es faria un altre pont al mateix lloc, però amb l'estructura sustentada en alçada. Ara s'han tret a concurs als treballs amb un pressupost de 328.000 euros que inclouen la construcció de la passera, la direcció tècnica de les obres i la coordinació de seguretat. La licitació es tramita pel procediment obert de manera que les empreses interessades poden presentar-hi oferta. Amb aquesta actuació s'ha de recuperar la connexió entre els dos costats de la Riera de la Bisbal en aquest punt, ja que el pont era molt usat per veïns i veïnes d'aquesta zona. I encara parlant de possibles obres de millora, el Vendrell i Cunit també s'han presentat a la convocatòria del Pla de Barris corresponent a l'edició d'aquest 2026. Els dos municipis de la comarca es postulen sol·licitant la reforma dels seus respectius nuclis antics. Al Vendrell, el projecte per la qual es sol·licita l'ajut és similar al de la primera convocatòria, mentre que Cunit és la primera vegada que hi opten. D'aquí la informació i la notícia. L'any passat també s'hi van presentar Calafell, que va rebre una subvenció de 12,3 milions d'euros de la Generalitat de la reforma integral del barri de Cal Bulevà i la seva connexió amb el nucli antic del poble. En l'edició d'enguany hi participen fins a 117 municipis, un terç dels quals de l'àrea de Barcelona. A banda de Cunit i el Vendrell, també s'hi presenten 12 municipis més de la vegueria, 5 de l'Alt Penedès, 2 del Garraf i 5 de l'Anoia. I ens quedem parlant de Cunit, perquè la recollida de brossa segueix generant descontentament a diversos punts de la comarca i entre ells aquests municipis on la implementació d'aquest nou sistema també provoca queixes, és com dèiem a Cunit, on recentment es convocava una manifestació coincidint amb la celebració del darrer ple municipal. Les reivindicacions estan organitzades per l'Assemblea Veïnal de Cunit per tal d'exigir millores en el sistema de recollida de la brossa implementat ara fa uns 3 anys. Unes peticions afirmen que no s'acaben de solucionar, com destaca la portaveu d'aquesta assemblea, la Mònica Calvo.
2: Doncs estem reclamant el mateix que l'any passat, bàsicament, que no ens van fer cas i intentem que tenir una freqüència d'ús de recollida de residus normal, com a tots els pobles. La freqüència aquí és molt escassa, tenim els carrers molt bruts i plens de plagues, i reclamem també mesures urgents contra les plagues d'arrossegadors insectes.
0: El que es tradueix, asseguren, en més recursos per la neteja i el manteniment de la via pública. A més, alguns veïns de la vila, davant l'aprovació de la setmana passada del ple d'una modificació de crèdit per finalitzar les obres del casal, reclamen una redistribució de les prioritats de l'acció municipal. Escoltem ara a la Maria Mercedes Vives.
3: No tenemos para limpieza de calles, ni basureros, ni nos recogen la basura 3 días a la semana simplemente, y la próxima no. Y entonces, si no tenemos para la higiene, no vamos a tener. Y aparte, quieren pedir un préstamo avalando el ayuntamiento y el pueblo, hipotecando al pueblo para acabar la obra esta.
0: L'assemblea veïnal reclama una deixalleria mòbil, més flexibilitat horària, especialment el cap de setmana, i una adequació del model a la realitat de la zona de la vila. Malgrat que la plataforma afirma el contrari, des del govern local s'assegura però que a l'estiu el servei augmenta, com ha destacat l'alcalde de Cunit, en Jaume Casanyes.
4: Nosaltres, com a Ajuntament de Cunit, a la temporada estival, que és quan ve més gent, quan hi ha més usuaris a Cunit, fem un reforç del servei de neteja i ara hem ampliat també el contracte per reforçar aquesta neteja, però ens trobem aquesta variable de l'incivisme, que és molt difícil de gestionar. La gent deixa la brossa fora quan l'hauria de deixar dins.
0: Des de l'Ajuntament es demana també un esforç per part de la ciutadania, especialment la de segona residència i aquella que prové de l'àrea metropolitana, on assegura encara no s'ha apostat per un model de recollida similar al que s'aplica als municipis com ara Cunit. Tot plegat, una realitat on es combina l'autocrítica amb la crida al civisme.
4: Som conscients que nosaltres hem de millorar i hem de canviar el model de gestió en uns barris, però crec que aquí també hi ha un grau de civisme i de compromís cívic, perquè el que no és lògic és que deixis la brossa enmig del carrer. Perquè jo sempre ho dic, és com si deixis la brossa enmig del passadís de casa teva. Això no ho fas. No pots deixar la brossa enmig del carrer. I jo he vist en molts jocs que hi ha gent que ho fa.
0: Unes actituds incíviques que es van traduir l'any passat, afirmant des de l'Ajuntament, a la interposició de més de 300 sancions. Una actuació coercitiva que ha d'anar acompanyada, sobretot, d'un canvi cultural que permeti fomentar i augmentar l'eficiència de la recollida selectiva. I encara en tota aquesta matèria de recollida de brossa, també en altres municipis de la comarca, Calafell, que ha esdevingut un cas singular al Baix Penedès en l'àmbit de la recollida dels residus. Es tracta de l'únic municipi que manté l'aposta per contenidors oberts i no ha adoptat els nous models de recollida selectiva. Això fa, però, que en alguns punts de la població es produeixi el fenomen conegut com a turisme de brossa. Es produeix en aquelles zones limítrofes, entre dos municipis, un dels quals ha adoptat models de recollida selectiva com el porta-a-porta o els contenidors intel·ligents, mentre que l'altre manté el model de contenidors oberts. Això provoca que alguns residents de la primera població acabin llançant els residus als contenidors oberts del municipi veí, provocant una acumulació de deixalles més gran de l'habitual. A Calafell, això passa tant a la zona que delimita amb el Vendrell al llarg de la carretera d'en Ralet, el Romaní o el sector de la platja, com els carrers més pròxims a Cunit. L'Ajuntament ha iniciat una campanya publicitària on demana a aquests veïns i veïnes que deixin els residus al seu municipi. Una iniciativa educativa que s'ha acompanyat de mesures punitives, segons ha explicat el regidor d'Ecologia Urbana de Calafell, Aaron Marcos.
5: Nosaltres apostem molt per l'educació ambiental, creiem que és l'eina que pot transformar una mica el comportament de la gent, però alhora el que estem intentant és ficar una mica de madura amb la gent, sobretot que deixa la brossa fora del contenidor, no? I amb això ara mateix ja portem un mes treballant intensament i tenim diverses denúncies fetes de gent que deixa coses fora dels contenidors.
0: El problema que pateix Calafell l'han tingut amb anterioritat altres municipis de la comarca. Aquest 2026, però, la pràctica totalitat d'ells ha implementat ja els nous models de recollida selectiva i Calafell s'ha convertit en l'excepció comarcal, mantenint aquesta aposta pels contenidors oberts, com ara dèiem.
5: El que estem veient és que allà on s'ha aplicat aquest sistema no acaba de funcionar, no? Hi ha molts desbordaments també, la gent no ho acaba d'utilitzar, hi ha turisme de brossa i a banda és una inversió molt cara, no? Nosaltres tenim 1.600 contenidors i estaríem parlant d'un 1.500.000 euros d'inversió i veiem que això no acaba de rutllar, no? Llavors estem esperant una mica a analitzar què és el que passa amb aquesta nova campanya, no? A veure si podem millorar aquests números.
0: Per a Marcos, els sistemes que s'han desenvolupat per incrementar el reciclatge no tenen en compte les característiques del municipi, com és el cas de Calafell.
5: Creiem que no hi ha un model encara definit, òptim, per pobles com el nostre. Pobles que hi ha gent que passa un dia i mig, i hi ha gent que ve i no sap exactament com funciona. Tenim molt de turisme. Doncs això crea una realitat perquè creiem que no hi ha un sistema optimitzat a dia d'avui.
0: Amb el sistema de contenidors oberts i el porta a porta comercial, Calafell té una taxa de reciclatge del 44%. El consistori vol reforçar les campanyes pedagògiques i obrirà aviat la nova deixalleria municipal, en què s'espera que ajudi a incrementar les dades fins a arribar al 60% que la Unió Europea fixa per al 2030. Més qüestions, més notícies. Deixem la brossa de banda. Parlem de cultura i de celebració en els nens del Vendrell, que han convocat el concurs fotogràfic del centenari. Una iniciativa que convida la ciutadania a compartir les imatges que millor expliquin la història, les emocions i l'esperit de la colla al llarg dels seus primers 100 anys de vida. El concurs neix amb la voluntat de preservar la memòria col·lectiva de la colla a través de la fotografia. Més enllà de la qualitat tècnica, el certamen busca imatges capaces d'emocionar i de transmetre moments que formen part de la història dels nens del Vendrell. Una diada memorable, una celebració, un castell carregat o descarregat, una abraçada o qualsevol instant que reflecteixi els valors humans i castellers de la colla. La participació és oberta a tothom, sense límit d'edat ni de residència, i s'hi poden presentar tant fotografies històriques com actuals, sempre que els nens del Vendrell siguin els protagonistes principals de la imatge. Les obres s'hauran d'enviar abans del 15 d'octubre al correu electrònic concursfoto100@nensdelvendrell.cat, i seran valorades per un jurat integrat per un fotògraf professional, un representant dels nens del Vendrell i una persona vinculada al món de la cultura o de les arts visuals. Es tindrà en compte la capacitat narrativa i emotiva de les obres, la seva qualitat artística, el valor històric o documental i la qualitat tècnica. A més, les 10 fotografies seleccionades passaran a formar part de l'exposició oficial del concurs que s'organitzarà al Vendrell aquesta tardor. Durant l'exposició també es podran adquirir reproduccions de les fotografies seleccionades en edició limitada i també numerada. Amb aquesta convocatòria, els nens del Vendrell conviden els aficionats a la fotografia a contribuir a engrandir l'arxiu visual dels seus primers 100 anys de història, un patrimoni fet d'imatges que expliquen no només castells, sinó també les persones, les emocions i els records que han donat vida als nens del Vendrell des del 1926. Podeu consultar les bases d'aquest concurs, a més, a www.nensdelvendrell.cat. I la 7a edició del cicle cultural Els Dilluns al MAC explora els vincles entre Àngel Guimerà i la música, un fil subtil però constant que ha inspirat nombroses lectures, adaptacions i reinterpretacions, i que també ha estat font d'inspiració per a compositors i músics que s'han inspirat en les creacions teatrals del dramaturg. Una dimensió musical que enguany pren rellevància especial en el marc del 150è aniversari del naixement de Pau Casals. Il·lustra Vendrellem, en qui Guimerà comparteix arrelament i proximitat de les seves cases. El cicle s'obrirà el 3 d'agost, aquest proper dilluns, amb una experiència participativa que convida a cantar les sardanes més populars amb lletra de Guimerà i que comptarà amb la participació d'en David Puertas, la directora coral Meritxell Tarragó i l'acordió Giuseppe Costa. De fet, el mateix David Puertas explica com anirà aquest concert de dilluns.
6: Guimerà va posar lletra a 3 sardanes emblemàtiques: les Fulles Seques, la Sardana de les Monges i la Santa Espina. Aquell dia farem un cor improvisat, ens reunirem tots allà a la mateixa casa de l'Àngel Guimerà, i tindrem una directora coral que ens ensenyarà com cantar-les, tindrem un acordionista que ens acompanyarà, i ja veureu que serà una experiència única.
0: El 10 d'agost tindrà lloc un espectacle musical i poètic amb la cantant i pianista Gemma Humet, que interpretarà poemes musicats d'autors com Raspall, Martí i Pol, Marçal, Salvat Papaseit o Espriu. El cicle seguirà el dilluns 17 amb una proposta que convida a mantenir viu el diàleg entre l'autor i els seus lectors a través d'una correspondència imaginària. La lectura dramatitzada anirà a càrrec de la Mònica Ferrer i a la música Daniel Vinyes. Els dilluns al MAC finalitzaran el 24 d'agost amb un recital de Griselda Ramon i l'Alex Jordi, que en recorreran la vida i l'obra de 4 dones pioneres: Narcisa Freixas, Carme Carr, Lluïsa Denis i Càndida Pérez, les quals, des de la composició, la pedagogia i l'escena, van obrir camí a generacions futures.
1: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
7: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
8: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
1: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
0: I més material informatiu habitual i diari, com és el cas de la informació esportiva. Una feina d'en Jordi Grell.
10: Hola, bon dia. Comencem parlant de futbol. El Club d'Esports Vendrell ja coneix el seu calendari de cara a la temporada vinent, on competirà de nou el grup 16 de tercera catalana. Els jugadors d'Àlex Sukhoviev debutaran el dissabte 19 de setembre al Josep Bové contra el Club Esportiu Alcover, mentre que tancarà la Lliga el diumenge 16 de maig al camp del Club Futbol a Riera. Alcover i la Riera són dos dels rivals que repeteixen respecte a aquest curs, així com també el Centre d'Esports Altafulla, Torredembarra, Vallmoll i Unió Esportiva Vallsbé, mentre que es mantindran els duels comarcals amb Sant Jaume, Club Futbol Arbós i Club Futbol Llorenç. A més, enguany se li sumarà un altre derbi de la zona contra l'Atlètic Roda de Barà, que juntament amb el Club Futbol Montblanc són els dos equips que baixen de segona catalana. Pel que fa als equips recent ascendits, seran fins a 4 els conjunts que s'incorporen des de quarta catalana: Hospitalet de l'Infant B, Pla de Santa Maria, l'Espluga de Francolí i la Nou de Gaià, que té la particularitat de disputar encara els seus partits en un camp de terra. I seguim parlant de natació. Un estiu a l'aigua amb el Club Natació Vendrell. Aquest és el nom del primer casal estival organitzat per l'equip de natació de la vila i que des del 29 de juny es du a terme a la piscina del camp d'esports. Durant 5 setmanes, tots els matins de dilluns a divendres han estat plens de jocs, amistat i diversió, amb l'objectiu de gaudir, aprendre i millorar tant dins com fora de l'aigua. Escoltem la coordinadora del Club Natació Vendrell, Victòria Tondo.
11: Ha estat tot un èxit. Les famílies estan superencantades i els nens també, que és l'important. El nostre objectiu és l'esport, no? I que, clar, nosaltres estem tota la temporada a l'aigua, pràcticament, fent la part de treball físic, però estem a l'aigua, no? Som un club que competeix federat i volíem també transmetre als altres nens del Baix Penedès, bueno, que l'aigua també es pot treballar i que la coneguin, la natació, com un esport que és molt divertit, però que a la mateixa vegada s'aprèn i és també un treball de superació.
10: El primer casal d'estiu del Club Natació Vendrell posarà el punt final l'última setmana de juliol, amb una mitjana de 20 participants en cada torn. Arriben un màxim de 22 les setmanes de més ocupació. Adreçat tant a infants com a adolescents, els nedadors i nedadores s'han repartit en dos grups en funció de l'edat. Tots ells han combinat l'entrenament diari amb jocs i altres activitats fora de la piscina, com sortides al salting i al port de Coma-ruga per fer vela, així com la participació en tallers de música, pintura i lluita lliure.
7: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: I també, com és habitual, saltem cap a les portades, les principals portades als diaris en aquesta jornada d'avui, dimecres 29 de juliol. Comencem, com ja és habitual, pel Diari de Tarragona. Móra d'Ebre projecta un hub per fabricar drons, a produir drons, a vendre, a pilotar-los i fer servir la logística sanitària. El Fons de Transició Nuclear obre noves oportunitats per atreure inversors al territori. I nou parc de bombers el 2027. Les instal·lacions de Tarragona estan obsoletes després de 44 anys d'ús. Sobre l'escàndol de Pisa, Sotorra diu que els alumnes amb alta complexitat són més del 5%. Superen el 10%, segons el director del Martí Franquès. En habitatge, Reus i Tortosa ja no tenen els lloguers topats. A Catalunya, Renfe prescindeix d'Antonio Carmona i a Tarragona, els esdeveniments esportius deixen més de 13 milions. L'actualitat en aquesta portada, en aquesta capçalera que deixem enrere. I també volem explicar què podeu trobar avui al diari Ara. Indult per a Borràs i amnistia per a Serrat i la mesa del Parlament. Serrat i la mesa del Parlament. El govern espanyol rebaixa la pena de presó per l'expresidenta de la cambra, però li manté la inhabilitació. El TS aplica l'amnistia a un membre del govern de l'1 d'octubre i també als membres sobiranistes de la mesa. I avui també en fotografia de portada les paraules de Daniel Martín, enviat especial a la Vall d'Uixó. No estic preparada per veure-ho tot cremat, segons doncs, el testimoni d'una de les veïnes afectades. I en fotografia de portada la imatge d'un voltor que sobrevola una àrea cremada del Parc Natural de la Vall d'Irueles a la província d'Àvila. Més qüestions i altres notícies en titulars. En primera plana, el Ministeri va avisar la Generalitat de l'error en PISA ara fa un any. L'Agència Estatal de Salut a Saragossa i el govern aprova la llei que ha d'acabar amb els càrrecs a dit. I en l'obituari, mor l'home que va convertir la Caixa en un gegant financer, en Josep Vilarasau, 1931-2026. I acabarem parlant de La Vanguardia. Sánchez insta el Partit Popular a desmarcar-se de Vox i a unir-se al pacte del clima. El president de l'executiu fa balanç del curs polític amb els focs com a protagonistes i els populars ho qualifiquen de triomfalisme insultant. Inici de la tornada a casa després dels incendis. La lluita contra el pitjor incendi de la història d'Espanya està donant resultats i es va autoritzar el retorn a les seves llars a 29.000 dels més de 90.000 desallotjats pels focs de Madrid i d'Àvila. I també es va desconfinar 22.000 persones més. A la imatge, a la fotografia de portada, avui a La Vanguardia, veïns de Burjoondo, que emprenien la tornada a casa seva després de 5 dies allotjats a l'escola de policia d'Àvila. I els tècnics del Ministeri de la Generalitat coneixien l'error de PISA des de fa ja un any. Segons explica La Vanguardia, tècnics del Ministeri d'Educació i de la Generalitat van tenir coneixement de l'error a les proves PISA que realitzaven a Catalunya l'abril de l'any passat, però no van elevar la incidència als seus superiors, segons fonts dels dos governs. Per aquesta raó, no es va saber fins al març, quan l'OCDE va partir de l'error i invalidava els resultats. I també des de La Vanguardia es parla de la mort de Josep Vilarasau, artífex del creixement de la Caixa. I l'atur cau a Espanya al 9,8%, al nivell més baix des del 2008. Altres notícies més breus. Enderroc del Palau de Congressos de Montjuïc. En el Barça, Laporta fa repòs després de superar una arrítmia. I els Estats Units donaran 45 dies exclusius a les pel·lícules en sales. És l'actualitat i la informació en totes aquestes capçaleres habituals i que això cada dia ens ajuda a acabar de conèixer, acabar de perfilar una mica millor quina és la informació del dia.
1: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
12: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. FM 100.80, a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
7: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
8: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
1: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.

0: bàsquet, era el que feia el bàsquet. Jugues al futbol, cony, et fitxa el Barça, no? Diu, tot el que toques, toques bé.
1: Clar, i la música també, eh?
0: Bueno, i la música també, però la música ve molt de lluny, eh?
1: Sí? Ja fa anys.
0: Clar, de molt lluny. No, dic de lluny a molt lluny perquè jo vaig començar a sentir música, i qui em va animar era la meva germana. Abans dels divendres, i abans era quan jo tenia pues, 80 anys menys que ara, tenia 7 o 8 anys, no, ara tinc 84, bueno, tenia 7, 8, 10 anys, no? Els divendres passaven el que en deien uns manubrios. Uh-huh. Un senyor amb un ruc i un carro, dalt hi havia un manubrio d'aquells, amb la maneta, t'arriga, t'atong, que t'ating, que t'atong, i llavors venien uns paperets que hi havia la lletra de la cançó. I com que tu les senties per les ràdios, no? La ràdio Vendrell, per allà on fos, doncs amb la lletra
1: i aquells...
0: Les anaves cantant. Uh-huh. Ja saps, allà, la meva germana, que també ens ho cantava. O sigui, que el tema va començar aquí. Mm. Després... Als 18 anys, la meva mare em va regalar una guitarra, on vaig fer 18 anys, una guitarra, que vam comprar allà el Telefunken, i llavors va el senyor Wall, un senyor molt... va fer un llibre pel tema dels acords, i havies de posar els acords que els podies fer aquí, el podies fer aquí, el podies fer a un traste diferent, el mateix acord, doncs, no? Uh-huh. Depèn del que... I allò, doncs, vaig anar fent acords. Pensa que amb quatre acords fas sí. mils i mils de cançons.
1: La majoria de cançons.
0: Escolta, és clar, doncs llavors agafaves la lletra, feies els quatre acords, una mica de ritme i a cantar.
1: I la mar de bé, no?
0: I a cantar la mar de bé. Vaig a llavors, i aquesta la tinc gravada, treballava ja després, quan vaig treballar a la Caixa Tarragona, i això ja estic parlant, de quan tenia 30 i pico d'anys, uh-huh. Es va fer l'escola de música aquí a Vendrell.
1: Val.
0: I com a primer director hi havia l'Albert Soler. Uh-huh. I jo vaig anar, escolta, vull apuntar-me. No, no. Diu, això és per canalla petita.
1: Pels petits.
0: Cago un nen, un desenllant. Jo que volia aprendre.
1: Clar.
0: Bueno, doncs pues, val, pues, molt bé. Val, vaig quedar així. I quan vaig fer els 50 anys, estem parlant de l'any 91, no?, allí al carrer Sant Magí es va posar l'escola Músics.
1: Vale, i tant.
0: Es va posar allí Sant Magí, que després va anar...
1: A carrer Morallà.
0: Exacte. Uh-huh. Vale? I allí vaig començar, allí vaig anar. I llavors, bueno, doncs farem un dia una hora de solfeig i una hora de piano.
1: L'instrument.
0: Jo vaig anar amb la idea del teclat, perquè com la guitarra, amb això dels quatre acords... Allò ja et feia una orquestra, una bateria, un baix, no sé què, violins, trompetes, el que volguessis, com que ho podies programar una miqueta, i amb allò doncs, ja feies els acords i cantaves, i si no, doncs quan ho cantaves doncs, feies la melodia amb la mà dreta i sense acabar.
1: I ja està, no?
0: Ah, sí, sí, molt bé. Sí. Però quatre dies em vaig cansar. Em vaig cansar perquè quan vas a un lloc així de grup, i sempre hi ha el que va molt de pressa i sap molt, ho entenc clar, i hi ha el que no segueix, no? I anàvem al llit, 7 o 8 asseguts, va, que piano, clang, la, la, sí, clang, molt bé, vinga. Tu, clang, la, no, clang, la, i tu allí, saps?
1: Esperant.
0: Vaig, ja n'estic perdent el temps, estic perdent el temps, clar. No? Bueno, i els teclats també hi tenien 3 o 4 o 5 teclats. Però el teclat, com que té tantes funcions, o domines el teclat, és com si tinguessis un piano sec.
1: Clar, sí, perquè...
0: Vull dir, no.
1: No hi treus el fruit.
0: No en treus el fruit. Total, que em vaig decidir res, jo, professor a casa. I llavors em va ajudar, que aquest va ser el que m'ha portat durant... Vamos... No sé, potser 15 o 20 anys de la mà va ser el Pep Caral, professor de piano, ell donava classes allí també. Jo vaig agafar i dic, has de venir a casa. Indio, em sembla que ho fèiem els dilluns a les 7 o les 8 del vespre, quan ell devia plegar de les classes, i venia a casa i vam estar així 15 anys.
1: Imagina't.
0: Vam començar gravant casets. Allò només ho sap el que ho ha viscut, eh? Perquè, esclar, primer gravaves la música. No t'equivoquis perquè tornem-hi.
1: No, clar, si no tornar a gravar.
0: Una vegada vaies gravar la música i dius, bueno, doncs ara cantaré. Què passava? Com que no tenies referència allí, ara estàs per sobre.
1: Ah, clar.
0: Fora.
1: No podies mesclar.
0: Ara estàs per sota.
1: Sí.
0: Fora.
1: Vinga, que estàs sentit.
0: De totes maneres, no? Anaves esborrant.
1: Però que perdien qualitat, eh?

0: Sí, sí, ja, però bueno. Tot això, doncs, bueno, al final, però això, tot això va començar a gravar cintes el 92. I vas fer fins al cap de 10 anys, el 2002, que van fer el primer CD, també de la mà al Pep. Ja fan programa d'allò, d'internet, sí, sí, i no sí, sé sí. què, vam comprar un programa, i llavors allò ja va ser un altre món. Ah. Perquè allò, esclar, ja podies gravar una cançó de qui fos, tres la veu,
1: no podies mesclar, i no sé què, podies mesclar,
0: tu mateix ho arreglaves, avui que soni una mica més el baix, ara potser la bateria, això ho podies tocar tot. Sí, sí, podries transposar, o sigui, si una cançó no anava a to, pujar-la o baixar-la, vull dir, podies fer meravelles.
1: Clar.
0: I del 2002, fent-se el 2024 o 25, encara hi va batar algú.
1: Clar, que és quan va ser els 80, que vas fer, que cada any fes com una recopilació, sí, sí, com un disc de versions cap a la família i cap als amics.
0: Sí.
1: I els 80 vas dir que paraves.
0: Sí, això, sí. Perquè, escolta, ja. És que sembla una cosa, però gravar 12, 13, 15 cançons...
1: No, és, imaginem, és una feinada. Clar. Però això, ara m'ha sorprès, perquè, i aquí ve la proposta que encara no li hem dit. Hem començat aquesta conversa, diguem, que faríem una proposta, que és el 31 de juliol, i que és un nou concert.
0: Sí.
1: Però no ens ho esperàvem, això, Jan. Com és això?
0: Això, les circumstàncies, a la vida passen coses.
1: Mira.
0: El fill de la Susi Castellet, el Sendo, és la parella de la meva neta Júlia, la filla del Jan, que viuen tots dos a Barcelona.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I els ser famílies, a mi em dia, ja saps que ni corto ni perezoso, escolta, Susi, potser hauríem de fer un concert. Vale. Vale, sí, sí, va, vinga, munta-ho, va, som-hi. Però així, eh?
1: Tal qual.
0: Tal qual, tal qual.
1: Ostres.
0: Va sortir una conversa així, familiar.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: I, bueno, del febrer o el març que estem...
1: Ostres.
0: Vaig fer una proposta de 40 cançons, a veure quines et van bé, perquè ella pràcticament només canta català, castellà i anglès. Quan li parles d'italià, francès i tot això, doncs ja no d'allò, no? I llavors, bueno, vaig fer un d'allòs i vam començar a escollir aquesta sí, aquesta no, aquesta sí, aquesta no. Total, que ens hem quedat amb unes 15.
1: Molt bé. I serà, tornem-ho a dir, el dia 31.
0: Divendres.
1: Divendres 31 al Museu Déu. El concert començarà a partir de les 8 del vespre.
0: Sí, sí, puntualitat.
1: Tot i que també convideu a que la gent vingui abans, que visiti el Museu Déu, que el conegui i que ja estigui a l'hora del concert allà i ben a punt i ben preparat. Sí, sí.
0: Les portes del concert s'obriran 20 minuts abans.
1: Molt bé.
0: A les 7:40. I les portes del museu, qui el vulgui visitar, obre a les 6.
1: Val.
0: Llavors, pels residents del Vendrell, és gratis l'entrada al museu, el concert també, no? I pels no residents són 2,50 € per visitar el museu.
1: D'acord.
0: El concert és gratis per tothom.
1: Molt bé, molt bé.
0: Hi caben unes 200 cadires, em diu la Núria Payana, a la qual hi estic molt agraït perquè ens ha donat tota classe de facilitats.
1: Gran Núria.
0: I doncs, bueno, i ara estem, bueno, allí.
1: Clar, amb assajos, no? Heu hagut d'assajar, suposo.
0: Sí, sí, mira, avui, cada dimarts.
1: Molt bé, perquè no heu cantat mai junts, vosaltres.
0: Mai.
1: Clar, tu sí que has fet duets amb altres artistes.
0: Sí,
1: però
0: bueno...
1: Amb la Susi no, eh?
0: Amb l'Alba.
1: Sí.
0: I amb aquella altra, la Mabel. Sí. I després algun duet que he tret de la... Per exemple, jo tinc un duet fet amb la Nina.
1: Mm.
0: És clar, la Nina no ha vingut a cantar amb el Jan.
1: Clar.
0: Ella canta aquella cançó, L'amor particular.
1: Sí, que és molt maca.
0: Exactament. I llavors hi ha trossos que canta ella sola, i clar, trossos que m'hi ajunto jo, i trossos que canta ella, que precisament la fem, i la fem d'aquesta manera.
1: Aquest
0: amb L'amor particular, ella diríem... fa de Nina,
1: i
0: jo m'hi vaig afegint.
1: Molt bé. Clar, suposo que això és com anar en bicicleta, també, no, Jan? Clar, no sé si ara feia molt que no pujaves un escenari. Sí. Havies pujat moltes vegades a un escenari durant molts anys.
0: Sí.
1: Això ara des dels 80, i sembla que has dit això, 4 anys, que els vas fer, més o menys.
0: Sí.
1: Clar, no havies fet res més, no?
0: Bueno, sí, havia anat sortint amb els bolos, amb les aquestes noies.
1: Vale, havies... No, però sí, des que et vas fer el 80, no, per això?
0: Sí, el 80, sí.
1: Per això dic, des de que...
0: Ara fa 3 o 4 anys que res.
1: Això, des del 24, que sí. no havies fet res més.
0: No.
1: I per això dic, suposo que tampoc no, això no es perd.
0: He hagut de treure la pols dels altaveus, dels monitors, dels micros... No sé com anirà el cablejat, perquè tenim un tècnic de so, el Lluís Roman.
1: Molt bé.
0: Farem anar a tècnic de so, no? I que havia de venir avui, però està de vacances a Andorra. I llavors vindrà el dimarts que ve, que és l'assaig general, diria. Doncs, no?
1: Sí.
0: I vindrà dimarts, i després allí a les 7 nosaltres hi serem, perquè ell faci d'allò de so a la sala aquella, o sigui, als jardins,
1: i
0: ja està.
1: I la veu. Perfecte, no?
0: Sí, no et pensis, però ja no? tens por, perquè passen coses. I clar, jo vaig a fer classes de tenis, surto a suar, vaig amb la moto, i a vegades penso,
1: no, t'has de cuidar.
0: Potser que et tapis, eh?
1: Has de cuidar la veu, si no malament. Escolta, això serà un concertàs, que la gent no s'ho perdi. Jo... Per això deia que era un esdeveniment social, perquè et coneix molta gent, i vindrà molta gent, estic molt convençut.
0: La Núria em té espantat, la Núria Payán.
1: Per què?
0: Perquè em diu, Jan, diu, no saps tu el poder de convocatòria que tens.
1: Clar.
0: Diu, saps que posem 200 cadires? Diu, no en tindrem prou, eh?
1: Ostres.
0: I què dius, Núria? No fotis. Jan, diu que no en tindrem prou. I què fem? Bueno, que estiguin drets, hi ha bancs, per allà, diu que estiguin drets, diu, però diu, tothom que em parla de que vindran, i de que vindran.
1: No, tot un esdeveniment i una proposta.
0: O dels de Barà, els amics de Barà també, clar, que vindran, sí.
1: Imagina't. Ostres, doncs això, la falca és aquesta, eh? Divendres 31 de juliol, al Museu Déu, a partir de les 8 del vespre.
0: Correcte.
1: Tot i que dèiem que podeu entrar abans perfectament per conèixer el museu. Jan, que vagi molt bé.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies. Espero que t'ho puguis arreglar per veure, perquè m'interessa molt la teva opinió, ja saps.
1: No hi faltarem, ja ho saps. Però
0: que som amics, em diràs la veritat.
1: Com a bon fan que sóc teu, ja saps que sí. Gràcies, Jan, que vagi molt bé.
0: Gràcies a tu.

0: al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, un programa unicap de tot.

Seguim en directe encara de ple en tota aquesta primera part del programa, primera hora de Calaixera, sobretot de caràcter informatiu, però que ens aporta diferents informacions o diferents propostes, com ha estat el cas, i també tot just després d'aquesta festa major continua la programació i continua les activitats culturals i musicals importants. De fet, ja n'hem anat parlant, de fet també avui en la primera part de repassada informativa també ho hem destacat, que és que a partir d'aquest proper dilluns comença altra vegada aquest cicle musical i artístic al Museu Àngel Guimerà, el que es coneix com els Dilluns al MAC. Uns dilluns al MAC que, com ara hem dit, la primera proposta arribarà ja aquest proper dilluns, dia 3, on es convida a cantar les sardanes de Guimerà amb en David Puertas. És una proposta participativa per descobrir i cantar algunes de les sardanes més emblemàtiques del repertori català amb textos d'Àngel Guimerà. El divulgador musical David Puertas n'explicarà la història i els secrets musicals, mentre la Meritxell Tarragó i en Giuseppe Costa guien el públic en una experiència coral oberta a tothom sense necessitat de coneixements previs. I la següent proposta dels dilluns al MAC serà el dilluns 10 d'agost. Totes les zones del mar, de Gemma Humet. És un espectacle íntim de música i poesia per commemorar els 20 anys dels espais escrits de la xarxa del patrimoni literari català, del qual el Museu Àngel Guimerà n'és membre, amb la veu i el piano de la Gemma Humet com a protagonista. A través de poemes musicats de grans autors catalans com Miquel Martí i Pol, Maria Mercè Marçal o Salvador Espriu, el concert proposa un viatge delicat i emotiu per la literatura i per la sensibilitat musical contemporània. Tots aquests que governen les lleis del teu cos. Els dilluns al MAC continuaran el dilluns 17 d'agost amb Benvolgut Guimerà. A través d'una correspondència imaginària, espectadors de diferents èpoques s'adrecen a Àngel Guimerà per compartir les emocions, els dubtes i les reflexions que la seva obra els ha despertat. Cada carta estableix un diàleg amb un text guimeranià i a la vegada esdevé el fil conductor d'un recorregut per les obres més emblemàtiques i també d'altres més desconegudes del propi autor. La lectura dramatitzada i la música en directe són l'altaveu de Guimerà que continua emocionant i interpel·lant amb la narració de la Mònica Ferrer i la música del Nil Vinyes. I finalment, el dilluns 24 d'agost, obrint dreceres amb Griselda Ramon i l'Àlex Jordi. És un recital que reivindica el paper de quatre dones pioneres en la música catalana, com la Narcisa Freixas, la Carme Carr, la Lluïsa Denis i la Càndida Pérez, que entre finals del segle XIX i inicis del XX van obrir el camí a la recreació i de la creació pedagògica i l'escena entre cançons, couplets i obres de cambra. Aquest espectacle homenatja la música com a eina de llibertat i empoderament femení, com dèiem, amb Griselda Ramon a la veu i l'Àlex Jordi al piano. Andrea Luns, patrons tots aquests que governen. Aquest és el cicle Els Dilluns al MAC d'aquest 2026, cada dilluns d'agost i en la seva setena edició a la terrassa de la Casa Pairal de la família Guimerà. El Vendrell, un estiu més, es converteix en l'escenari d'una programació d'espectacles de petit format amb la música i la paraula com a fil conductor. Un espai íntim i proper on el públic podrà gaudir de propostes que combinen música i literatura, com hem pogut ara escoltar, amb l'objectiu d'apropar el llegat de Guimerà i la cultura catalana des d'una mirada viva i participativa.

0: les lleis del teu...
1: I de les propostes que arriben els dilluns d'agost a les propostes ja clàssiques i que fa ja 37 anys que arriben, en aquest cas, els dimecres d'agost. Estem parlant del Música a la Vila, que també l'anem recordant, l'anem explicant. I és que això, el Vendrell també acollirà aquest mes d'agost la 37a edició del Festival Música a la Vila, una cita imprescindible perquè any rere any transforma la plaça del Tívoli en un punt de trobada viu amb música popular i tradicional. Més enllà d'un conjunt de concerts, el Música a la Vila s'ha consolidat com una expressió singular de la vitalitat cultural, combinant la qualitat artística i el compromís amb el patrimoni i una clara vocació de proximitat amb el públic. Celebrat cada dimecres d'agost, el festival es reafirma com un dels grans referents del panorama musical d'arrel, gràcies a una trajectòria sostinguda que ha sabut mantenir viu el diàleg entre tradició i contemporaneitat. Música a la Vila és així una plataforma privilegiada per la difusió d'un patrimoni musical ric i divers i per donar veu tant a les formacions consolidades com a les noves propostes emergents. I el cicle s'iniciarà ja el dimecres 5 d'agost amb l'actuació de Casum, que fa estona que estem escoltant. Un trio que presenta una proposta de folk, principalment instrumental. El grup combina energia i sensibilitat en un espectacle pensat tant per al ball com per l'escola, amb l'escolta, amb un llegat que connecta el llenguatge amb el folk europeu amb una clara essència catalana. I després d'això, l'altre següent dimecres d'agost i l'altre dimecres següent del Música a la Vila serà justament el 12 d'agost. Serà el torn d'Alosa, que presentarà el seu primer treball discogràfic. El primer cant del matí, la formació liderada per la Julieta Vidal i la Irene Romo, s'ha consolidat com una de les propostes emergents més destacades del nou folklore català. El seu univers sonor, que parteix de la tradició, incorpora noves sonoritats i ha captivat el públic en directes d'una gran força expressiva.

I el Músic a la Vila continuarà el dimecres 19 d'agost. En aquest cas, el festival rebrà el Xavi Aburruzuaga, referent de la música folk basca contemporània. Amb la Triquiticha com a eix central, el seu projecte combina arrel i modernitat en un format de banda que porta gran riquesa sonora i escènica. A més, l'espectacle oferirà un recorregut dinàmic amb moments tan festius com abocadors i la participació de músics i ballarins que enriquiran tota la proposta.

I finalment, el 26 d'agost clourà el cicle Metralla, una formació que destaca per la seva energia i la singular combinació de gralles i instruments de metall. Amb el suport d'una potent base rítmica, el grup presenta un repertori versàtil que abasta des de la cercavila fins al concert recollit en el seu darrer disc. Balla Bèstia, fruit d'anys de trajectòria per als escenaris del país. I amb aquesta programació, el 37è Música a la Vila reafirma el seu compromís amb la difusió de la música d'arrel i continua sent una plataforma clau per impulsar i renovar el patrimoni musical, tot connectant amb nous públics i en un entorn emblemàtic com és la plaça del Tívoli del Vendrell.

Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Les notícies de les 10, el butlletí amb la xarxa de comunicació local de les 10 i que ens porta ja 4 minuts d'aquesta hora. Això vol dir que ja comencem i ens endinsem, continuem, vaja, a la segona part de Calaixera. Avui que són dimecres 29 de juliol, en aquest dimecres ben estrany, setmana partida pel mig, festivitat de festa major, que van ser justament aquests dies enrere, i que ens porta això a començar la setmana en dimecres, però aquí estem, sempre amb ganes i amb intenció d'acompanyar-vos i d'explicar-vos moltíssimes coses. Programa número 4015. Gràcies per fer-ho possible, de tot cor. Doncs vinga, més qüestions. Ara encetarem aquesta segona part recordant aquests espais sobre motivació, allò que ens ha destacat una temporada més la Isabel Saracier. Ella és terapeuta, logopeda... I sempre buscant aquest caràcter positiu, aquesta psicologia més positiva i de superació. A banda, també ja secció habitual, en aquest cas ja en directe i també tancant temporada, aquest punt que dona veu a Alcohòlics Anònims, sempre la intenció i l'objectiu de donar suport i ajuda a aquelles persones i famílies que ho puguin necessitar. I també repassarem l'agenda una mica més, arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i encara ens quedarà tercera i última part. També ja amb secció habitual cada setmana en directe des de Coma-ruga Literària. I després encara ens quedarà una bona estona per la participació i les trucades. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa unitat de tot.

0: I justament secció ja habitual i quinzenal en directe amb la Isabel Saracier, que ja ens acompanya. Isabel, molt bon dia.
1: Ja estic aquí.
0: Com va això?
1: Doncs mira, bé, amb una miqueta així la veu.
0: Ai, em sembla que més qui menys, jo també ja fa dies sí, que allò, mucositats i mig encostipats.
1: Sí, com una mica...
0: Sí.
1: Allò que tens com una tos, una cosa.
0: Sí. Coses del temps i de l'època, no, suposo?
1: Sí, sí, sí. El que passa que, clar, vull dir, hi ha dies que fa fred, altres dies que no en fa tant. I, clar, i em sembla que per aquí ens agafa una miqueta la veu.
0: Trastos aquests són una mica estranys, perquè fa les temperatures.
1: Sí.
0: Bé, ben pendents, com cada 15 dies, d'allò que ens vulguis explicar o destacar o recomanar, bé, Isabel? Què parlem
1: avui? Doncs mira, avui parlant de la veu, que és com jo he començat a parlar,
0: sí.
1: Doncs avui parlarem de la veu, precisament.
0: Ah, mira que bé, bon tema, molt bon tema.
1: És molt bon tema, ja que estem aquí a la ràdio, no?, perquè és el que nosaltres tenim.
0: Clar,
1: sí. Veu, no?, que precisament ens l'hem de cuidar, perquè estigui, doncs, amb tota la seva plenitud i pugui expressar tot el que volem dir, no? I llavors, doncs, el tema d'avui és utilitza bé la teva veu, posa-hi consciència en ella, i omple-la de bones emocions, fixa't tu.
0: Ah, que bé, que maco.
1: Molt maco. A mi aquest tema és que m'apassiona. A veure, jo soc logopeda i el tema de la veu sempre m'ha agradat molt.
0: Ja.
1: Sempre rehabilitar la veu, a part de, bueno, de dislàlies, ensenyar, doncs, a que articulin i que se'ls entengui millor als nens i a les persones, però també la cosa de la veu, perquè és que, a veure, tot comença també aquí, no?
0: I
1: la veu és el que ens fa expressar-nos, no? Però clar, molt poc en sabem de la veu, perquè la veu el que fa és omplir-se d'emocions. O sigui, segons com nosaltres tenim les emocions o quines emocions empreem, doncs la nostra veu reflecteix el nostre interior.
0: I tant, totalment d'acord.
1: Totalment d'acord.
0: I jo sempre he pensat, sempre s'ha dit, com ho diuen jo, la cara és el mirall de l'ànima, no?
1: Sí.
0: Moltes vegades, és a dir, que la cara sempre una mica transmet... Jo crec que realment el que és el mirall de l'ànima és la veu.
1: És la veu.
0: Perquè la cara, poc o molt, la podem canviar, dissimular, o podem fer que no se'ns noti. Però la veu és molt complicat, eh?
1: La veu és molt complicat.
0: Quan estem emocionats, o estem tristos, o contents, o eufòrics, la veu costa molt de dissimular.
1: Inclús quan estem malament...
0: Correcte.
1: Què trobes que ja fem aquella veueta que potser és més fina. O que ja no és la nostra veu habitual? Què trobes malament? També ens ho diuen quan ens veuen mala cara, evidentment, no?
0: Sí.
1: Però amb la veu és que es reflecteix. No. Això sí que no ho podem
0: amagar. És molt
1: amagar.
0: Complicat canviar-ho, sí.
1: No ho podem amagar.
0: Quan ens emocionem se'ns trenca la veu, no podem parlar.
1: Sí.
0: Quan estem cansats també, no?
1: També,
0: la veu queda afectada.
1: També,
0: és que...
1: quan tenim son o quan estem molt cansats. Sí. Per exemple, un dia que hem tingut bastant bèstia. El dia següent és que ens aixequem també d'una manera amb una veu així com opaca, com si estiguéssim a dintre d'un pou, no?
0: Sí.
1: I penses, quina veu, a veure si me l'arreglo. No sé, doncs prendré tisanes, coses calentetes... Llavors, tot el que anem explicant aquí de les emocions, de com gestionar-les i tot això, també es pot treballar, mira, per on? A través de la veu.
0: Fantàstic.
1: Perquè jo faig també tractaments per rehabilitar la veu, però a la vegada també rehabilitar les nostres emocions.
0: Val.
1: Perquè aquesta veu... Mira, ara explicaré una miqueta, no? La veu el que fa és transportar les nostres emocions, és transportar el nostre interior,
0: tal com està.
1: I llavors, a través d'ella, doncs, es veu des d'on parlem, si parlem des de la ràbia, si parlem des de la por, si parlem des de l'alegria, com es nota quan parlem des de l'alegria, no?
0: I tant.
1: I clar, doncs, què passa quan tenim problemes, doncs, de les cordes vocals, paràlisi de la corda vocal que sigui, nòduls, pòlips, no? Tot això ha sigut també, encara que no, això no ens ho no ens ho digui a l'otorrino o potser la persona, però això ha vingut d'unes emocions una miqueta... A veure, potser hem estat molt temps tensos, ja. Hem estat amb estrès, però, clar, l'estrès d'on ve? Doncs d'emocions a vegades no gaire satisfactòries.
0: Mal gestionades,
1: o
0: no?
1: O mal gestionades, sobretot, no? Llavors, sí, és que això m'ha vingut de l'estrès, sí, però l'estrès, què és el que t'ha... Què és el que t'ha provocat aquest estrès, no? La por, la... Per això un logopeda sempre ha de preguntar... tu saps una miqueta de què t'ha vingut aquest problema a la veu, no? La persona és la que més ho sap. Doncs segurament que et dirà, si ho vol dir, no està obligada a dir-ho. Però mira, que he passat un moment d'estrès, jo què sé, se m'ha mort la mare, se m'ha mort el pare... no tinc treball. Clar, pues, tot això què vol dir? Pues, són pors, són penes, són coses no gestionades, no? Llavors, clar, hem de saber, no, que aquesta veu és el nostre carnet d'identitat, com tu
0: dius. Sí, el mirall de l'ànima.
1: És aquest mirall de l'ànima, no? Tan important. Llavors, hem de saber tot això, aquest món de les emocions, que és, no? El món de les emocions és un món apassionant perquè estem fets d'emocions, sí? Però també per saber-les i en sortir-se'n d'elles, les no desitjades, les fantàstiques, escolta, si podem estar contents i alegres el més rato possible, millor. Però quan ens vinguin les que ens venen, que a vegades no desitgem, perquè les coses també a la vida no és fàcil,
0: a vegades,
1: i ens ve, doncs... llavors també hem de saber que si nosaltres parlem des de la... Hem de preguntar-nos des d'on estic parlant, des d'on parlo amb aquesta persona, amb aquesta... No sé, amb aquest grup de gent, des d'on parlo? Des de la por? Parlo des de la ràbia? Parlo des de... no sé, l'angoixa, no? Doncs llavors és qüestió de cada vegada intentar doncs gestionar aquestes emocions, perquè la nostra veu llavors també serà la correcta.
0: Sí.
1: Serà la nostra veu. És que moltes vegades la perdem, la veu, perdem la que era la nostra veu, la veu genuïna. I és perquè es va com... amb ella se li van enganxant residus d'emocions no resoltes, no? Per tant, és tan important trobar la nostra veu que jo us animo, no? O sigui, si voleu treballar les emocions des de la part psicològica, fantàstic. Però si voleu també treballar les vostres emocions des de la part vocal, també es pot fer, no? Perquè jo ara us donaré una suggerència. Jo quan, per exemple, faig un missatge de veu...
0: Sí.
1: Doncs, segons com estic, perquè clar, jo durant el dia podem estar de moltes maneres.
0: Clar, depèn del moment, i tant.
1: Si en aquell moment estic enfadada, si en aquell moment estic com estigui, angoniosa o el que sigui, penso, a veure, para un moment, respira, posa't en plan neutre, neutre, perquè la persona senti la meva veu neutra, vull dir, una veu, doncs, planera. Perquè si jo estic enfadada i a sobre parlo des de l'enuig, aquella persona o em pot dir qualsevol cosa, o es pot trencar la relació, o el que sigui, no? Per tant, cuidado amb els missatges de veu. Cuidado perquè, compte, perquè és que reflecteix tot. Encara que no ens ho pensem, es reflecteix. A mi no m'agrada gaire parlar, però si he de parlar, perquè a vegades són missatges una miqueta llargs, doncs llavors... miro de fer unes quantes respiracions profundes i serenar-me, tranquil·litzar-me, però això potser amb tots els missatges de veu hauríem de fer-ho, no? Perquè ens surti aquesta veu i la nostra essència de veritat, no? I podem així d'aquesta manera també parlar des de l'amor, parlar des de la tranquil·litat, parlar des de la transparència, parlar des de l'autenticitat. Això és el que hem d'anar logrant, no? Cada vegada ser més autèntics, ser més transparents, que se'ns noti a la nostra veu, als nostres gestos, a la nostra manera de ser, aquesta transparència, aquesta autenticitat, que l'anem treballant una miqueta cada dia, cada dia, cada dia, a través de conèixer les nostres emocions i anar-les solventant mica en mica. Una vegada vaig escoltar que, veus, parlant de la veu, i avui tinc com una...
2: Tranquil·la, tranquil·la.
1: Que una vegada vaig sentir que les emocions són d'una manera que si nosaltres les sabem gestionar bé, i nosaltres som autèntics de veritat, i nosaltres les sabem torejar bé, ella, per manera de ser, es queda només uns minuts en el nostre ser.
2: Val.
1: O sigui, som nosaltres els que al final decidim si aquesta emoció tu m'has fet, no? Tu m'has fet, i això no ho perdonaré, o això me n'en recordaré tota la vida. Som nosaltres els finals, els que ho decidim.
0: Val, sí, els responsables de deixar-ho anar o quedar-nos-ho, no?, en certa manera.
1: Sí. O sigui, imagina't què complicats a vegades som i què complicada a vegades ens fem la nostra vida, no?
2: Sí.
1: Perquè l'emoció és un instant. O sigui, igual que ens ha vingut una emoció complicada, després és que ens pot venir una altra emoció totalment
0: més afable. Sí.
1: Per tant, siguem oberts, oberts, perquè després d'una dolenta ens en ve una bona a la vida. Per tant, esperem que és un camp de possibilitats, no? Aquesta existència. Per tant, no ens quedem amb aquesta emoció i que això no t'ho perdonaré, això sempre et faré la mateixa cara, els mateixos posats, o deixaré de parlar-te. No, perquè què passa? Tot això també es va quedant aquí.
2: Es va enquistant,
1: i llavors poden inclús haver-hi problemes a les cordes vocals, no? per aquestes coses, no? Per tant, el món de les emocions és apassionant, el món de la veu és apassionant, i inclús quan jo he estat a vegades a Anglaterra, jo no sé parlar gaire anglès, no? Però el meu marit, jo no sé com ho fa, però ell s'entén amb l'anglès.
0: S'acaba entenent, veus? Clar.
1: Sí, jo dic, però com tu fas, no? Però, a veure, jo l'observo.
2: Sí.
1: I se sap explicar, doncs, amb els gestos, amb molt senyalant les coses, i també amb la veu, no? Perquè hi posa... es posa neutre, allò que dèiem, no? I llavors potser està parlant en espanyol, està parlant en castellà, però les persones l'entenen, l'entenen, perquè ell parla des de l'autenticitat amb tota la intenció de que l'entenguin,
2: que l'entenguin,
1: no?
2: Clar.
1: Per tant, el missatge a vegades no és el contingut o les paraules, sinó és la manera que nosaltres hi posem aquesta vibració, aquesta freqüència, perquè fer el cap la veu és vibració, és freqüència, no? I si nosaltres sabem trobar aquesta vibració i aquesta freqüència d'autenticitat i de transparència, vull dir, les persones, siguin del país que siguin, ens poden entendre.
2: Que doncs, també és cert, que la comunicació no verbal també ajuda, però és evident que dius tu, que la veu són ones, no? Són vibracions.
1: Són vibracions.
2: I això afecta, i està científicament demostrat, que afecta la matèria, afecta
1: a la
2: part física, i passa molt amb la música, podria ser un exemple, o també allò que sempre, aquell experiment que també sempre han fet, que les freqüències més agudes poden inclús arribar a trencar una copa, Vull dir que és per entendre que les vibracions, que la veu, que el so, pot arribar a afectar a la matèria i a la part física.
1: I
2: una mica això també va per aquí, també és un component de tot això que estem explicant avui.
1: I tant, per això és tan important també la música,
2: perquè
1: està feta de sons,
2: sí.
1: Està feta de vibració, i llavors nosaltres també a vegades vibrem més amb un tipus de música, vibrem més amb un tipus de cançons, o de... perquè estem fets de... tots emanem una certa... Tot té vibració,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí.
1: Tot té la seva vibració, inclús, uh-huh. inclús un interruptor, una... Tot desprèn alguna cosa, no? Uh-huh. Per tant, la nostra veu, doncs, també... Està desprenent, doncs, una vibració, unes freqüències, no? Que són les nostres, són les del nostre interior,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Per tant, hem de, també, doncs, guarir, hem de curar el nostre interior a nivell de ferides emocionals, sí, sí, sí. Uh-huh. Ferides, bé, doncs, físiques també, perquè si ens han provocat aquestes físiques uh-huh. Ferides emocionals, doncs també ens hem d'anar guarint perquè segurament que ens ha canviat la veu. És que, a més, jo ho noto, vull dir, al cap de bastant de temps de no veure una persona, la veu li ha canviat.
2: Ja. Sí,
1: a tots ens canvia.
2: Sí, sí, sí, sí, està clar.
1: I això vol dir experiències, uh-huh. Coses viscudes, vida viscuda, uh-huh. no? I també una miqueta veus, no?, com li ha pogut anar la vida, no?, segons
2: clar.
1: Quina veu uh-huh. que té, doncs... Però aquestes persones que mantenen encara la mateixa veu, això és un tresor, no? Perquè, sí. perquè penses, pues, segurament que s'ho ha treballat,
2: sí, sí, sí.
1: que ell o ella doncs han mirat d'estar bé, no? Perquè, a veure, la veu és el mitjà de la comunicació, no?
2: Sí, sens dubte.
1: Llavors, si tu en aquesta veu hi poses aquesta transparència, aquesta autenticitat, veuràs que tu et comunicaràs molt millor amb els demés. Uh-huh. I a vegades hi ha persones que et diuen, és que jo no em sento escoltada. O jo no m'escolta la gent. O sigui, parlo i gira la cara escoltant a l'altre, no? I això per què passa? Doncs potser perquè tu, personalment, no et valores, no valores el que estàs dient a través de la teva veu, no? Per tant, què important és, no?, tenir aquesta autoestima i que aquesta autoestima sumi a la veu, no?, uh-huh. i et surti aquesta veu de veritat, i llavors el missatge arribarà contundent.
2: Clar.
1: A la persona que tinguis al davant o a la... O a les persones,
2: sí,
1: o al grup.
2: Sí, públic que tinguis.
1: I per primera vegada veuràs que la gent et mirarà i t'escoltarà i et respondrà també, no? Hi ha gent que no se sent escoltada, que no, com si no els interessés a la gent el que un diu, no? I, però clar, vull dir, hem d'averiguar per què passa,
2: sí,
1: això,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: No és perquè... què passa? Que no saps les coses. Sí que les saps, el que passa que no les transmets bé. Primerament amb una veu adient, no? Uh-huh. I segon, que el missatge necessita algú que la transporti, uh-huh. que el transporti, no?, i que sigui coherent.
2: Clar. Sense deixar de banda que, no?, que quan verbalitzem, quan parlem, quan utilitzem la veu, també ajuda. No, a vegades això, el fet de verbalitzar un problema, el fet de verbalitzar una situació, el que sigui, a vegades també t'ajuda una mica a entomar-ho, no?, a entendre-ho, però a vegades també trobar la solució.
1: Clar.
2: No? Quan ho verbalitzes, ho expliques, quan utilitzes la veu, doncs a vegades trobes un enfoc diferent del que només tenies quan estava en el teu pensament, m'explico,
1: clar,
2: no?
1: Clar, perquè quan està aquí en el teu pensament el problema... poques vegades trobaràs la solució. Vull dir, a vegades és que un també pot parlar amb un mateix.
2: Sí, sí.
1: Vull dir, pots parlar amb els demés, explicant-los el teu problema, però tu també pots parlar amb tu mateix, no? Diu que les persones que parlen més amb elles mateixes, ara això que no ens pensem, ai, que estem no estem bojos, però són les més sanes mentalment, no?
2: Ja.
1: Perquè si estàs sola a casa, doncs bé, mira, avui em trobo malament, uh-huh. doncs ara què faré? Doncs em faré una sopa, o trucaré a la meva amiga o al meu amic, i llavors un pot anar parlant amb un mateix i... segurament que et diràs alguna cosa que retombaràs, no? O alguna cosa que vibrarà i diràs, vale, ja està, ja he trobat la solució, o almenys ja sé per on haig d'anar, o ja sé com li haig de dir a la persona, no? I evidentment, no?, quan també ho verbalitzes amb un amic, amb una amiga, amb un psicòleg, doncs llavors la paraula, no?, la veu, i inclús quan veus a pacients, no?, que estan malament, venen al principi amb una veu molt fineta, molt, que se'ls nota, no?, que estan patint. I llavors, a mesura que van fent el tractament, la veu els hi canvia. I comences a sentir, doncs, que ja és una veu més ferma, una veu que ja està més aposentada, més segura. És que és molt interessant.
2: Sí.
1: És molt interessant.
2: És la veu, eh? Quantes coses que pot tenir la veu.
1: A mi més que m'apassiona. És un tema que m'apassiona, perquè les emocions, ja com he dit, no?, les podem curar o les podem resoldre a través de teràpies, no?, com sempre aquí estem parlant, però també de curar-nos a nosaltres mateixos, de saber en quin punt estem. Què estem ara? Amb por? Estem amb ràbia? Estem amb enuig? Estem amb alegria? Quines emocions estic vivint? Perquè és l'única manera que tenim de conèixer-nos a nosaltres mateixos, perquè és que moltes vegades és que no sabem des d'on vivim.
2: No, està clar. No, està clar.
1: Ens aixequem, saps que estàs enfadat, però bueno, estàs enfadat, ja està, no? Però pensa-hi, sigues conscient perquè estàs enfadat, pensa que aquesta emoció, si tu volguessis, se t'enganxaria uns segons o uns minuts, i ella mateixa se'n va, és que se'n va. Però és que depèn de nosaltres de quanta estona vulguem tenir aquella emoció enganxada. A vegades per què? Per llamar l'atenció, per cridar l'atenció als demés. Ara imagina que estem apenats, no? Doncs a vegades ens agrada, no?, que els demés ens vegin amb pena. Ai, pobret, no? Però clar, vull dir, és que al final surts tu perdent, surts tu, no? Perquè al final ets tu el que tens, el que estàs apenat, i el que no te'n surts, el que no... No, pues comença a resoldre les teves coses des de la veu.
2: Clar.
1: I escolta-te-la també, no? I veuràs també que té uns canvis durant el dia. Pel matí potser la tens d'una manera, a la tarda la tens d'una altra, a la nit la tens d'una altra. A mesura que vas parlant més i més i més i més durant el dia, també la tens més forta, la tens més potent, la tens més la teva veu, no? Com més la practiques, doncs aquesta veu no es gasta, mentre no cridis, clar.
2: No, clar, mentre no...
1: Cridar no.
2: A més, però... que acabes rascant sempre, les cordes vocals, i això és molt incòmode.
1: I sobretot parlar des de, com he dit abans, des de l'amor. Qui diu l'amor, doncs l'autenticitat, doncs aquesta neutralitat que necessitem tant, doncs, per viure feliços, alegres, no? I no fixar-nos tant en el que ens està passant, no preocupar-nos tant, perquè tot això el que fa és no sé, anar ficant aquí molta...
2: Sí.
1: Molta porqueria.
2: No val la pena. No val la pena. La importància de la veu, mira, és tan important que per nosaltres és la nostra eina de feina.
1: És la nostra
2: eina professional, justament la veu i el parlar. Així que tota la importància possible també en aquesta matèria de psicologia i d'utilitzar-te en benefici del nostre benestar emocional, que penso que és molt encertat, i tant que sí.
1: I tant.
2: Abans de marxar, Isabel, com sempre fem, recorda'ns com podem localitzar-te i on podem trobar-te fora d'aquí de la ràdio.
1: Molt bé, mira, jo estic al nostre centre, es diu CEMTA, estem a Segur de Calafell, i estem a Barcelona. El que fem és psicologia per adults, psicologia per infants i per adolescents, psicopedagogia i logopèdia. Logopèdia, això que dèiem, no?
2: Sí, correcte.
1: Psicologia. O sigui que podem treballar...
2: Sí, les dues vessants.
1: Les dues vessants. I el nostre telèfon és 639-117-637.
2: Perfecte.
1: Jo podria llegir un moment una propaganda que tinc de Logopèdia?
2: Sisplau, home, i tant, sí? i tant.
1: Doncs mira, al Facebook, precisament, i a Instagram tinc una propaganda de Logopèdia que diu fem rehabilitació de la veu, trobar la teva pròpia veu, alliberar la teva veu i les emocions bloquejades, això que estàvem dient. Amb els nostres tractaments, a part de rehabilitar la teva veu, aprendràs a respirar bé, això és una de les qüestions més importants, a tenir una bona postura correcta, també, perquè hi hagi una bona veu també hem de tenir una bona postura, hem de respirar bé, i aprendràs a gestionar les teves emocions per lograr un benestar mental i emocional, perquè la teva veu torni a vibrar amb la seva veritable essència. La teva salut mental, física i emocional sortiran beneficiades.
2: Molt bé,
1: I això ho dic de tota l'autenticitat.
2: I tant.
1: I perquè és una de les coses que m'emociona. Que m'emociona i que em fascina, el
2: Fantàstic.
1: Món de la veu.
2: Que bé. Gràcies, Isabel. Fins d'aquí 15 dies.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
2: Adéu-siau.
3: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
5: Si tens problemes amb la beguda i te n'adones que tu sol no pots resoldre'ls, potser et podem ajudar. Els grups d'Alcohòlics Anònims han estat la solució per a milions de persones per tot el món. Truca'ns al 606 58 62 70. Alcohòlics Anònims.

0: Aquesta sempre és una falca introductòria i que crec que deixa molt clar l'objectiu, la intenció que sempre tenim amb aquesta secció. Un cop al mes, quan volem parlar i volem donar veu i testimoni a Alcohòlics Anònims. Avui l'encarregada d'introduir-nos tot el contingut és la Carmen. Com estàs?
1: Hola, bon dia, Pere, i bon dia a tots els que escolteu aquest matí el programa. I nada, encantada avui d'estar amb vosaltres i amb tota l'audiència i amb tu, Pere, clar.
0: Molt bé, igualment, un plaer que ens acompanyeu i que en certa manera us obriu una mica, eh? Sempre ho diem que la ràdio, venir a la ràdio no és fàcil, venir a la ràdio a parlar, doncs, d'això, de testimonis, de vides, de situacions, etc. Tu amb l'altaveu, tu pots pujar si vols, Carmen, amb el volum dels cascos a sota la taula. La connexió dels cascos, si mires, hi ha la connexió, aquí pots pujar tu l'altaveu i altaveu, perdó, els cascos i m'escoltaràs més bé. Eh que sí?
1: Ara sí.
0: Fantàstic, ja està arreglat. Ràdio en directe, sempre ho dic. Doncs el que ara comentava, que venir a la ràdio, doncs això, exposar, explicar i a posar-hi testimoni no és fàcil. Així que sempre molt agraïts que ho feu i que us acosteu.
1: Clar que sí, Pere. No és fàcil perquè, bueno, aquesta és una enfermedad que tenim, que és una mica, té una mica de mala premsa,
0: sí,
1: eh?
0: Sí.
1: En tota la raó, eh? Uh-huh. Vull dir, perquè a vegades hem sigut com el cavall de Tila, eh?
0: Ai.
1: Que arrasa donde passa,
0: ja,
1: eh?
0: Ja.
1: I, però clar, nosaltres no sabíem que teníem una enfermetat fins que hem arribat al Alcohòlics Anònims.
0: Clar,
1: I amb aquest anunciat que avui diré, avui llegiré, expliquem una miqueta el que és l'essència, d'Alcohòlics Anònims, el que és el cor, perquè és, estem donant el que ens han donat a nosaltres, gratuïtament. Llavors, és el que nosaltres per això estem aquí, donant la cara,
0: Sí.
1: Bueno, donant la veu.
0: Donant la veu.
1: Donant la cara no la donem, Ja saps que som anònims i l'anonimat és fonamental perquè és la base, de totes nostres tradicions.
0: I tant que sí. Doncs per això donar la veu ja és prou important,
1: Sí.
0: Ja és important.
1: Llavors, nosaltres ja saps que totes les reunions del món, estem en 180 països, vull dir que hi fa 92 anys que estem funcionant. Llavors, en aquest tarannà, en aquesta trajectòria, totes les reunions d'Alcohòlics Anònims comencen d'aquesta manera. Alcohólicos Anónimos és una comunitat de persones que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias.

0: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: Ja ho hem explicat, ja ho coneixeu, secció habitual cada dimecres que ens arriba des de l'associació literària Coma-ruga Literària, justament per conèixer tota l'activitat i el que més ens agrada, conèixer justament les novetats, allò que fan i quins són els autors o les autores que ho fan possible. De fet, avui és el torn de la Glòria Gómez, que ens torna a acompanyar una vegada més perquè ens vol presentar ja diferents novetats amb diferents contes. Glòria, molt bon dia.
2: Hola, bon dia, Pere.
1: Com estàs?
2: Ah, molt bé, molt bé. Sí? Molt contenta de tornar una altra vegada.
1: I tant, igualment que ens acompanyés. A més, com amb el teu càrrec i la teva responsabilitat com a Coma-ruga Literària, independentment d'això, és també conèixer les novetats o allò que vas escrivint. I, de fet, és el que vindràs avui a explicar-nos, que has presentat. Quants contes hi ha?
2: Ara, bueno, tinc uns 18 contes. I ara vinc a presentar dos contes, que són dos llibres diferents.
1: Val.
2: I els protagonistes són els meus nets.
1: Molt bé, que de fet, i donada la circumstància, cosa que ens agrada molt, els protagonistes d'aquests contes estan aquí.
2: Sí, avui m'han acompanyat, sí. Estan aquí amb mi.
1: Molt bé, els podem... Volen parlar ells, sí, o què?
2: No ho sé, són una miqueta tímids, però bueno, si vol dir alguna coseta...
1: Que els diguin bon dia, si més no,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí.
1: Presenta'ns, qui són, Glòria?
2: El Mats, que té 11 anys.
1: Molt bé. Com estàs?
3: Bé.
1: Sí? Que fa vergonya, això de la ràdio?
3: Sí, una mica.
1: No pateixis, que estàs a casa, de veritat, eh? Molt bé. I qui més,
4: L'Abril.
1: Com estàs, Abril?
4: Bé.
1: I Edu, que et fa vergonya?
5: No.
1: No tanta com el Max, eh, veig? No. Ets més xapalante, eh, que sé?
5: Sí.
1: Està molt bé. Bé, ara, de fet, la Glòria que ens expliquin aquests contes i aquests protagonistes, que són els teus nets, i ara acabarem de parlar amb ells a veure què els sembla això de ser protagonistes de contes. Però explica'ns-ho, Glòria, explica'ns aquestes novetats.
2: El primer conte són les aventures de mis nietos, Abril y el ratoncito Miguel, que he de decir que este cuento, que está protagonizada por mi nieta Abril, ella es la que me ha ayudado a hacer el cuento, es decir, que entre las dos UFN.
1: Ah, qué bé.
2: Sí, sí. Ella va a aportar las ideas y yo las voy a redactar.
1: Ah, fantàstic.
2: I és d'un ratonet que es fica dintre de l'habitació i fa una amistat amb ella.
1: Val.
2: I és un conte molt tendre, és que és molt bonic. Que és bé. Molt bonic i divertit.
1: Molt bé, així doncs l'Abril no només allò protagonista del conte, sinó també una mica inductora, autora del conte.
2: A més l'ha posat aquí com a autora, aquí a la portada, Abril Herbàs.
1: Molt bé.
2: I sí, sí, amb mi.
1: Les aventures de mis nietos, eh?
2: Les aventures de mis nietos. L'altre conte és del Mas, que es diu El petit terremoto, El pequeño terremoto.
1: Val.
2: I és que és un nen molt... molt travieso. Molt. I doncs té activitats molt mogudes. Sí. Bueno, la seva vida és un... És una mica com el seu conte diu, terremoto, terremoto total.
1: Sí, el Max també ho és així, també, una mica terremoto,
2: sí,
1: o no?
2: Sí, sí, és que
1: és això, eh? Val.
2: Són coses que l'ha hecho a lo largo de su infancia y yo les he querido recordar las travesuras más graciosas y las he metido en el cuento.
1: Sí, són allò basat en hechos reales.
2: Exactament.
1: Ostres,
2: sí, sí.
1: A veure, aquí el Max es veu com molt paradet, molt quietet, molt calladet, suposo que és perquè és la ràdio, no?
2: Sí, però no veus.
1: Sí, si ara li deixéssim una mica més de temps, segurament ja deixaria anar una mica més, eh?
2: Sí.
1: Intueixo.
2: És molt travieso, además, muy bromista. Mucho.
1: Sí?
2: Y siempre está haciendo de la suya, siempre.
1: Wow.
2: Lo que a la hora de la verdad es muy bueno, tiene un buen corazón y muy cariñoso. Yo creo que el más cariñoso de los 5 nietos que tengo.
1: Sí?
2: Sí.
1: Mira, veus, doncs compensa una cosa amb l'altra,
2: sí.
1: Que sigui una mica més entremaliat, doncs compensa justament amb aquesta bondat que dius que té. Molt bé, doncs hi ha un segon llibre que després acabarem d'explicar.
2: Sí.
1: Diguem-lo i després desenvolupem els dos llibres, els dos contes.
2: Bueno, tinc dos contes que una no he portat perquè encara no ho tinc.
1: Val.
2: Que són dos contes que són del meu net petit, del més petit que té 4 anys, i és Caigua i Mina, i El mundo de Caigua.
1: Val.
2: Són dues contes que ell viu a Montserrat, a la muntanya de Montserrat, i doncs està al voltant hi molts animals, uh-huh, i viu en plena natura, i la veritat és que té moltes aventures con los animals d'allí.
1: Val, sí, sí, sí. De fet, sempre molts dels teus contes també tenen aquest missatge, mediambiental.
2: Exactament.
1: Animal, de cura, no?, el medi ambient.
2: Sí, jo crec que l'únic que no té missatge mediambiental és el de... El de ells, el de Abril i Mats,
1: sí, sí,
2: però
1: sí,
2: bueno,
1: sí.
2: La de Abril sí, perquè és com tractar un animal també, no?
1: Val,
2: com
1: val,
2: el cas d'un ratonet, no?
1: Molt bé.
2: I a més que és molt, molt tendre.
1: Molt.
2: I els altres, el de Caigua, sí, és mediambiental total, total, total, total. Les dues.
1: Que de fet hi ha des d'altres llibres i altres,
2: sí,
1: publicacions, que han parlat molt de, justament de l'entorn que tenim aquí a tocar, també de Comaruga, per exemple, entre d'altres. Vull dir que sempre tens
2: sí,
1: prim
2: sí,
1: per
2: la
1: gent, eh?
2: Sí, sí, la reserva de petites i...
1: Exacte, de Masia Blanca,
2: sí,
1: i tot plegat.
2: Sí, sí.
1: Molt bé, doncs va, desenvolupeu una mica això. Anem justament cap a les aventures de mis nietos, aprofitant que tenim aquí els protagonistes, ja dic, no només de la història, sinó també d'una mica la pròpia narració dels contes. Abril, explica'ns-ho tu, va, de què va aquest conte? Què explica o què vols explicar en aquest conte?
3: Que va d'una nena que troba un ratolet i pues, fan una amistat,
1: sí,
3: i la seva mare no ho volia.
1: Val. Clar, perquè els ratolins a vegades fan una mica de por, no?
3: Sí.
1: Deu ser per això, oi?
3: Sí.
1: Molt bé. I això explica, o el conte explica aquesta història del ratolí amb la nena,
3: sí,
1: i la intenció de convèncer la mare per poder-se'l quedar, no? Suposo que més o menys va anar per aquí, no?
3: Més
1: o què?
3: Menys.
1: No? Més o menys?
2: Sí,
1: però
2: més
1: tampoc
2: o menys.
1: No podem desvetllar massa, que si
2: sí,
1: no després
2: sí,
1: trenquem la sorpresa.
2: Després fa una mica de... Con els cosins, no? Que fas una mica d'aliança... perquè per amagar aquesta amistat, i els cinc prims cosins
1: sí,
2: sí, es fan amics també del ratolín, i el ratolín també, què va fer el ratolín? Va presentar la seva
3: família.
2: Sí,
1: val,
2: sí,
1: molt
2: i van
1: bé.
2: Fet una festa, no?
3: Sí.
1: Molt bé.
2: Que i té una cançó molt bonica, tant la del Mas com la d'Abril, que encara no presenta ningú presencial, però la cançó sí que la farem els contacontes.
1: Sí? Val. Nosaltres, de fet, tenim aquesta cançó que ens has enviat. No sé si la podem escoltar.
2: Sí, sí.
1: Sí? És possible, sí?
2: Ah, sí.
1: Sí,
2: no,
1: volia demanar permís, però com que se n'has enviat informació justament dels llocs, justament surteu aquestes cançons i aquesta música. És la del Max, aquesta, veig. Aquesta és la del Max. La de l'Abril és l'altra, veig, doncs,
2: Ai, ara no recordo si te l'envies.
1: Sí, o potser no, o potser només aquesta.
2: La del Caigua.
1: Okay,
2: l'altra serà la del
1: sí,
2: Caigua.
1: Sí, sí, sí, bé. Doncs igualment, aquest conte de l'Abril també té cançó, i també té música,
2: sí,
1: que també és important, perquè acaba de contextualitzar tota la història. I com se t'ocorreix aquesta història, Abril? Per què un ratolí? I per què? Com va començar això? Com se't va ocórrer?
3: No ho sé. Que vaig tindre un peluix que em va regalar ella, petit així.
1: Un peluix.
3: La meva àvia va dir, doncs per què no fem un conte d'un ratolí?
1: Ah, mira, molt
3: bé.
1: Ja està, així de fàcil. És que a vegades la creativitat és així de fàcil, I més quan parlem amb nens i amb joves, amb nens i nenes encara més, Que bé, que bé. Ostres, doncs, amb ganes de llegir-lo, a veure què tal,
2: I t'ha agradat el resultat, Abril? Sí.
1: Sí, és molt xulo, és molt visual, no? És una mica,
2: sí,
1: també segueix
2: sí,
1: una mica el disseny, no?, la imatge de la majoria dels teus llibres, també, Glòria?
2: Sí, sí.
1: I anem cap al Max. Max, acosta't al micro, va, parla'ns una mica, va, trenca aquesta vergonya. Explica, clar, en el teu cas són les teves aventures, no?, les teves entremaliadures.
4: Sí.
1: Com és això? Explica'ns-ho.
4: És com... els llocs i les travessures que vaig fer i tot això.
1: Molt bé. Te'n recordes? Em podem explicar una d'aquestes? Deuen haver-hi diverses, no?, d'entremediures. Aquest...
4: Sí.
1: Una d'elles la podem explicar o no, Max? Te'n recordaries?
4: Sí.
1: Va.
4: Algunes.
1: Què vas fer?
4: Com algunes construccions i bromes a la meva germana. Mm. Tot això.
1: Bromes. T'agraden molt les bromes, també dèiem abans, Sí? Bromes com què? Quin tipus de bromes?
4: Com... esconder-me i dar-lo un susto, però...
1: Aquest és típic, aquest és típic.
2: I el de la sang, te'n recordes?
4: Sí.
2: Quan vas fer?
4: Sí, que vaig agafar pintura.
1: Sí.
4: i la vaig pegar entre les parets i tot això, i va fer que em va caure.
1: Sent. Ai, ai,
4: Max. Jo m'havia caigut.
1: I que t'havies fet sang, clar. Sí. Va, el susto devia ser majúscul, no?
2: I tant.
1: Ai, ai, Max. Max!
2: Després tenen altres molt gracioses, com, bueno, aquesta no se pot contar, no? La de, apróta-te una miqueta més, acércate un poquito más, esa no, no?
1: Ai, ai, ai, ai, ai, ai.
2: Esa para el cuento, quien lo lea.
1: Val, exacte. Totes surten al llibre. Quantes entremaliadures d'on recull el llibre? Ho sabeu, més o menys? Esteu contades?
2: 6 o 7. Ah. Porque también es muy goloso, pero goloso, goloso, vamos. Es algo, yo creo que ha salido a mi familia, porque todos somos muy golosos. Sí. Entonces tiene también pues sus travesuras que hace con las golosinas, ¿no?
1: Ajá. Ostres.
2: Claro, no las debe de comer, pero sí, sí, es que es goloso. Luego le echa la culpa a los demás.
1: Bueno, claro, bueno, es una buena estrategia también. ¿Y está explicado en primera persona? ¿Cómo está explicado eso?
2: En tercera
1: persona.
2: Sí,
1: el
2: demás sí.
1: Val.
2: La del abril no, la del abril en primera.
1: Es en primera persona. Sí. Fantàstic. I els dos contes estan publicats al mateix llibre, eh?
2: Que és el mateix llibre, sí.
1: Val.
2: Sí,
1: és perquè... tota una publicació única...
2: Sí, perquè no eren massa llargs, les dues, clar. I després, per separar, sempre costa una miqueta més.
1: Ja, clar.
2: Doncs com que nosaltres som autopublicats.
1: Clar, clar, clar. És autopublicat, com majoritàriament sí. A vegades fas, eh?
2: Sí.
1: D'acord, i sí. Això ens porta... Digues, digues, digues.
2: No, que prefiro que ho faig en tapa blanc, tova. I en tapa dura,
1: val.
2: Per diferenciar una miqueta. I després també ara sortirà en català.
1: Molt bé.
2: Que encara no ha sortit.
1: Fantàstic, doncs
2: poquet a poquet.
1: Sí, home, sí, mica en miqueta, tant que sí. I anem cap a la segona de les publicacions que també ens comentaves, eh? Glòria?
2: Sí, la de Caigua
1: correcte,
2: i Mina.
1: Amb un clar missatge mediambiental, sí. Com comentaves, però explica'ns...
2: I el mundo de Caigua.
1: Exacte, com és la història?
2: Caigua i Mina, el primero, és un, ell tiene una gatita, que és el más pequeño de mis nietos, y un día pues se le pierde en el campo.
1: Vaya.
2: Y él pues la angustia que siente, ¿no? Que Mina no vuelve. Y entonces pues es un poquito duro para él hasta que lo encuentran.
1: Wow.
2: Y tiene un amiguito que es un pavo. En su casa tiene gallinas, tiene pavos, tiene animalitos, jabalís que vienen a comer allí, que les ponen higos y cositas. Y bueno, y él pues va a buscar a Mina junto con el pavo y su mamá.
1: Muy bien.
2: Y es la historia hasta que lo encuentran. Y cómo después pues la cuida para que no se pierda y el cariño que le da. Es un poquito el mensaje de que las mascotas hay que cuidarlas siempre, sí. No abandonarlas y todo esto.
1: I tant, que sí que no han de ser un regal tan sols, sinó que són éssers vius i que s'han de responsabilitzar i que s'han de fer càrrec d'ells, eh?
2: Exactament.
1: Ni més ni menys.
2: I el segon conte és del mundo de Caigua, que és on viu ell, que és una masia al peu de Montserrat.
1: Wow.
2: Doncs tots els dies ell ajuda a donar-li de menjar a les gallines i, i es cuida una miqueta, no?, d'agafar els ous. Ell mateix pues, ajuda a fer-se l'almorzar en els ous que recullin, i és una miqueta la vida que té en el campo.
1: Ah,
2: no? Como por la nit surten els jabalís o los... Ay, ¿cómo se diu? Ciervos en... Ara no en recordo.
1: Ostres, ara m'he quedat en blanc.
2: Los ciervos.
1: Digues, digues.
2: Ara no en recordo. Los ciervos en català, bueno, no passa nada.
1: Els cèrvols.
2: Els cèrvols,
1: es diu. Cèrvols, els cèrvols, es diu, sí, cèrvols.
2: I doncs, pues ahí están, ahí. És molt bonic, perquè arriben a l'amanecer i és molt bonic veure-los.
1: Clar, clar, clar.
2: I ell parla una mica de com és la seva vida i en el camp.
1: Oh,
2: i com... Com estar al voltant, no? Els arbres, tot.
1: Com
2: ajuda a cuidar-lo tot.
1: I això és real, doncs, eh?
2: Sí.
1: També està basat en fets reals, com deies, el teu net petit.
2: Sí, sí, això és real, sí.
1: Molt bé, ostres, que
2: xulo. Además, surten alguns amics i també té alguna travessura, no?
1: Val, bueno.
2: I alguna coseta, clar, per fer-lo una miqueta més interessant.
1: Si no hi haguessin travessures, malament, eh? Sempre
2: exactament,
1: hi han de ser les entremaliadures, sempre hi han de ser-hi. Molt bé, són, això, com dèiem, autopublicacions. On es poden trobar aquests contes, Glòria?
2: Doncs a través de mi, en algunes llibreries, si ho demanen també ho porten, i en Amazon.
1: Molt bé.
2: En Amazon.
1: És, sí, és el més fàcil,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, és que en Amazon es troba tot.
1: El més pràctic, que ja es troba tot, sí. I només buscant això, només amb el teu nom, Glòria Gómez,
2: exactament.
1: Ja trobaran totes les publicacions que es tenen a disposició i també hi haurà aquestes novetats, que és justament el que hem explicat tot
2: en
1: just ara.
2: En algunes llibreries sí que és veritat que ho tenen, però a vegades si no ho tenen ho poden demanar.
1: Clar.
2: Ho poden demanar i ho porten.
1: Val, val, fantàstic. I també en les trobades, en les presentacions i en les fires que organitzeu des de Com a Ruga Literària.
2: Sí, sí.
1: Que ara a l'estiu no sé si teniu prevista alguna trobada, Glòria?
2: Tenim una a Sants, a les festes del barri de Sants, que estaran en el carrer Galileu, el dia 23 d'agost, durant tot el dia. I després tenim a Com a Ruga, al Passeig, totes els caps de setmanes, de divendres a diumenge, de 7 de la tarda a 11 de la nit, més o menys.
1: Molt bé, que aneu, suposo que aneu rotant els autors i les autores, no?
2: Sí, Anna? Quien vulgui venir, quien vulgui venir, pot venir.
1: Que venir, sí, que pugui sigui, que mostrar-se, que ensenyar i mostrar allò que ha fet.
2: Exactament.
1: Molt bé, així que no pareu ni a l'estiu, doncs, vosaltres,
2: no,
1: Glòria,
2: no,
1: en principi?
2: No. Jo soc l'única que m'ha aturat una miqueta perquè estic en una intervenció de...
1: Molt bé. De recuperació.
2: De pròtesis de cadera i de maluc.
1: Fantàstic, sí, sí,
2: i,
1: sí.
2: Sí.
1: Molt bé.
2: I ara he començat a sortir ara.
1: Doncs vinga, ànim, sí. I aprofita també l'estiu, que és una bona època, i a més quan parlem a Com a Ruga, i és la base de l'entitat, no? Com a Ruga Literària.
2: Sí, sí, tant.
1: També és aprofitar la gran quantitat de visitants que per sort té la zona i donar a conèixer-vos una mica tona més amb la gran feina que feu.
2: Ara tinc una presentació també, que no vull deixar-la de dir, que és d'Àngela Landete, que és una sòcia de Com a Ruga Literària, i presenta l'últim llibre que té allà a la sala de Com a Ruga, de lectura, i es diu Lo que tengo dentro de mí. Ai, ara no recordo bé. Sí, soc jo la que la presentaré i doncs estic molt contenta de que m'haya elegit per presentar-la, sí, sí. I bueno, espero que la gent...
1: Quin dia serà la presentació?
2: El dia 5 d'agost.
1: 5 d'agost, que és la setmana
2: que
1: ve, tot just. El dia
2: a les 6 de la tarda.
1: Molt bé. El centre de la lectura de Com a Ruga.
2: De Com a Ruga.
1: Fantàstic. Doncs bé, hem fet una mica de tot, doncs. Hem conegut els llibres, els seus protagonistes, que ens han acompanyat, i també una mica d'agenda, que també està molt bé. Crec que és oportú, vaja, i és bo poder explicar-ho. Max, Abril, gràcies, per venir.
5: De res.
1: De veritat, moltes gràcies. Glòria, una abraçada.
2: Vinga,
1: fins ben aviat.
2: Adéu-siau. Fins un altre dia.
5: Adéu.
0: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.
1: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere.

0: Va, que ja fa estona que sona aquesta sintonia de participació, perdoneu. En directe, 977 15 70 69. A partir d'aquí ja, això, temps de trucades, de xerrar, de saludar i de bona selecció musical. 977 15 70 69 o també podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686-100-100. Així de fàcil. I de fet ja tenim una primera trucada avui. Bon dia.
1: Bon dia, estimat.
0: Maria Dolors, què dius?
1: Hola, molt bé.
0: Sí, tot bé?
1: I tu?
0: Bé, bueno, molt bé.
1: Que va molt cansat el diumenge.
0: Bueno, però són dies intensos, però bueno, bé, bueno, contents de treballar, de poder treballar, no vaja.
1: No vaig poder saludar, però vull dir, ja et deia això.
0: Sí,
1: però
0: sí,
1: bueno,
0: sí.
1: Perquè hi havia tanta gent i anaven familiars i això. Mm. Bueno, tot bé.
0: Molt bé, sí, sí,
1: i,
0: tot bé,
1: bueno,
0: tot bé.
1: I ara ja estem amb la ressaca i...
0: Sí.
1: Amb la traca, el mal casat, les avaneres...
0: Sí, sí, sí, sí.
1: El Salvador, ahir feia, ja no sortia... O sigui, era ajudada. I,
0: sí, no, ella, amb el casat ja fa uns quants anys que no hi sortia.
1: Sí, bueno, ara fa ser d'ajudant.
0: Sí, sí, està per allà donant com de mà. Sí.
1: Com d'armini també, i això.
0: Sí, això.
1: Però, bueno, va estar bé. Hi havia molta gent, tot molt bé.
0: Sí.
1: Molta cosa. Llàstima el dia del concert del Miqui.
0: Ai, sí,
1: oh,
0: eh?
1: Va començar a ploure.
0: Ja.
1: Era mala part.
0: Quina mala sort, és mala sort, és mala sort.
1: Oh, sí, el que més m'agrada a mi.
0: És mala sort.
1: Sí. Bueno, tresor, pues avui posarà, fa temps que no la sento, la cançó de Roberto Carlos, Cama i Mesa.
0: Vinga, Cama i Mesa, molt bé. Fantàstic, doncs l'apunto.
1: He vist gent, bueno, jo a la ràdio he vist el Papalet, he vist... Sí, bueno, gent de ràdio, tothom disfrutant de la Festa Major.
0: Clar que sí, la Festa Major sempre s'ha de viure al carrer.
1: I ara hem d'esperar el divendres al Potis.
0: Exacte, aquest divendres 31. Que...
1: I aniràs, o...?
0: Serà complicat. Potser arribarem tard, però ho tinc complicat. Ja
1: no, a més a més, és una hora molt dolenta, és el vespre...
0: Sí.
1: Bueno, és ja quasi tard de vespre, no és la primera hora, no?
0: Exacte. Bueno, sí,
1: per això, per tu una mica més complicat.
0: És complicat, sí. A veure, potser
1: bueno,
0: la intenció és poder arribar-hi encara que sigui una mica més tard o quan ja hagi començat,
1: per saludar,
0: però...
1: Sí, exacte. Que sigui, sí.
0: Però almenys, en principi, la intenció és anar-hi, sí.
1: Bueno, jo espero que sí que vagi a veure-ho, sí.
0: Molt bé.
1: Bueno,
0: molt bé, Maria Dolors.
1: Fins demà se't farà curta la setmana, no?
0: Aquesta setmana serà curteta, sí. Aquesta setmana serà prou curta, sí.
1: Sí.
0: Tot i que això, ben treballar entremig, però ben, sí, a més, començar
1: bueno,
0: dimecres i ajuda a començar per la meitat, sí.
1: És una setmana curteta.
0: Això mateix.
1: Bueno,
0: molt bé.
1: Fins demà.
0: Gràcies, fins demà.
1: Molts petonets i abraçades.
0: Igualment, Maria Dolors.
1: Vale.
0: Adéu. Doncs primera trucada, primera petició musical que ara de seguida anirem a buscar i que escoltarem. Així trenquem també una mica el ritme, trenquem una mica el gel, que també és la intenció, i esperem a partir d'aquí rebre més participació, més trucades i més peticions musicals. A través d'aquests punts, 977 15 70 69, missatge de WhatsApp al 686 101 101.

Doncs va, ja la tenim a punt. És fàcil de trobar aquesta cançó de Roberto Carlos. Jo crec que una de les més conegudes, no?, del seu repertori. Cama i Mesa.

0: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
1: Doncs sí, el que ara dèiem amb la Maria Dolors. Així, l'únic punt negatiu de la Festa Major va ser la pluja. Bé, pluja, una tamborinada que va fer suspendre un dels caps de cartell d'aquesta Festa Major, com va ser el Miqui Núñez, que era esperant per molta gent. Doncs va, aquí sí que el podrem escoltar. Un altre cop, és la seva darrera cançó.

Ara la Maria Dolors en feia referència, n'hem parlat i de fet ja hem entrevistat el nostre estimat i amic Jean Poti sobre aquesta qüestió, cap a aquest concert preparat per aquest divendres al Museu Déu. Un concert del nostre estimat i amic Jean Potis, Jean's Music, amb la Susi Castellet. Serà aquest divendres 31 de juliol a les 8 del vespre. La Susi Castellet, nascuda a Tarragona, va passar tota la seva infància i joventut al Vendrell i la seva passió per la música va començar de ben petita formant part del cor Petit Estel per continuar com a solista a l'orquestra vendellenca Melodia, guardonada amb la Creu Sant Jordi. La seva incursió en el món del jazz i els estàndards nord-americans va anar del músic i professor Josep Maria Domènech, assolint diferents formacions en duet, quartet i sextet. Ha participat en circuits de jazz, festivals, així com formant part de cartells a l'Auditori Pau Casals del Vendrell o a l'Auditori Josep Carreras de Vilaseca. Ha treballat a Madrid amb el reconegut compositor Juan Carlos Calderón, posant veu als seus grans èxits en clau de jazz. I en aquesta ocasió podrem sentir la seva veu acompanyada al piano d'en Joan Cuixens, també intèrpret d'estàndards i música lleugera. En Jean Potis, en Jean Music, ha actuat durant 5 anys a l'antic restaurant Casa Víctor de Comarruga i les seves cançons que es van poder sentir en directe a TV3 al programa El Club, presentat per l'Albert Tom, que és on va sorgir aquest nom de El Sinatra Català. Aquest concert que convida el públic a gaudir d'una ballada d'estiu en un entorn patrimonial excepcional on la música es convertirà en la protagonista d'una experiència cultural oberta a tothom. El Jardí del Museu Déu, que esdevindrà una vegada més un espai de trobada per compartir cultura, emocions i patrimoni. El concert és gratuït, encara que l'aforament és limitat.

0: Cada dia, de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere Sallent.
1: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
5: Para. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
4: Escoltas Radio El Vendrell.
6: Pocs segons i tres quarts de 12, seguim en directe tota aquesta primera part, sobretot dedicada a la participació a les trucades, així que això, esperem més participació i més trucades, però també ben pendents de l'agenda i de les propostes que segueixen arribant aquests dies just després de Festa Major. De fet, tant avui dimecres com demà dijous es fa al Museu Pau Casals aquesta trobada fantàstica. És un maridatge entre música i tots aquests plats preparats pel col·lectiu Terra i Taula. Del violoncel al paladar. Això és a dos quarts de nou del vespre. I també demà dijous segueixen les rutes culturals Descobreix el Vendrell. En aquest cas, i en la ruta d'aquest dijous, el punt de trobada serà el Museu Déu a partir de les 7 de la tarda. També parlem del divendres 31 de juliol. Es presenta el llibre L'amor de l'Eli, d'Àngel Burgues, a les festes d'estiu, de festes d'estiu de Coma-ruga. Això es farà a l'ermita de Sant Salvador a les 7 de la tarda. També es farà una ruta saludable fins al Roc de Sant Gaietà. El punt de sortida serà a partir de les 7 de la tarda al davant de l'oficina de turisme. I el Vendrell a vista d'ocell. És a dir, és un punt de trobada al campanar a dos quarts de 8 del vespre. I també hi haurà concert solidari al Museu Pau Casals, tot això el divendres, a les 8 del vespre, amb un ja concert clàssic de Voces. I dins les festes de Sant Vicenç de Calders, a la plaça de l'Església, pregó a càrrec d'Herman Stierrigau dins aquesta festa major. Hi haurà repic de campanes i també hi haurà festa tropical a la plaça major. Parlem, per exemple, del dissabte 1 d'agost, matinades a Sant Vicenç de Calders, a càrrec dels grallers tocats de canya. També rutes culturals, la ruta Pau Casals amb audició d'orga, sortirà a les 11 del matí des del Museu Pau Casals. Hi haurà l'ofici de Festa Major a Sant Vicenç. El taller Què és la xarxa tròfica, això es farà a Coma-ruga, a partir de les 6 de la tarda al Port. I al Museu Pau Casals, el dissabte a dos quarts de 8, l'Assemblea de Violoncels, el tercer festival anual de música per la humanitat. I a Sant Vicenç, concurs de cuina a la Festa Major a dos quarts de 8 del vespre a la plaça Major. I ja acabarem parlant del diumenge 2 d'agost amb les matinades a Sant Vicenç a partir de les 8 del matí a càrrec de les gralles del Baix Penedès, concurs de pintura infantil, festa infantil...

i la ballada de sardanes amb la Cobla Mediterrània, que en aquest cas serà a la Rambla, a partir de les 7 de la tarda. Les activitats que van molt vehiculades justament a aquestes festes d'estiu i que després de Festa Major van arribant a diferents punts del municipi que anirem explicant i recordant. Però va, posem una mica de música, que és la intenció, quan mica a mica ja anem enfilant la recta final del programa d'avui. L'Alfred García, Vine'm a buscar.

0: Vine'm a buscar.
1: Cançons d'estiu, música d'estiu, com aquesta de l'Alfred García, Vine'm a buscar.
0: Vine'm a buscar, sí.
1: Això us dona peu ja a una nova trucada que acaba d'arribar al 977 15 70 69 i que donem pas, sense més. Bon dia.
2: Bon dia, Pere.
1: Hola, Maria Carme.
2: Pensava que no feies avui calaixera.
1: Sí, en principi.
2: No, he sentit això d'aquells nens amb els contes, que ha sigut xulíssim.
1: Sí.
2: I llavors he pensat, i com que hi havies posat música. Bueno, ja, és que el que te vull preguntar,
1: digues,
2: l'agenda aquesta de tot el que has anunciat,
1: sí,
2: on la puc trobar?
1: A veure, jo la vaig agafant, sobretot s'agafa a través de la pàgina web de l'Ajuntament del Vendrell, elvendrell.net, allà a su cosa reflectida, i després l'anem recopilant una mica nosaltres, també s'ha de dir.
2: Bueno, però llavors no el Museu Déu i tot això no la podia... Perquè, clar, hi ha coses que m'agradarien anar.
1: Clar. Després, mira, jo he parlat molt de les rutes que fan aquestes,
2: sí,
1: rutes guiades.
2: Favor.
1: Sí, mira, si tu entres a la pàgina web de l'Ajuntament, elvendrell.net, hi haurà un apartat que és rutes d'estiu, rutes guiades. Si cliques aquí, et sortiran absolutament totes. O si vols, jo ara buscaré l'enllaç i te l'enviaré per WhatsApp. Mira,
2: t'ho
1: faré, t'ho faré més fàcil encara.
2: Pues molt bé.
1: Vale, ho farem així.
2: Vale.
1: Doncs ho faig de seguida.
2: Bueno, el dia 31 tenim la visita de... Ai, la visita, dic jo.
1: El concert del...
2: Tenim el Museu Déu.
1: Del Jan, sí. Sí, sí, sí.
2: Bueno, pues espera, pues te la agradezco molt.
1: Doncs vinga, ho faig de seguida i te la faig arribar, te l'envio,
2: vale,
1: per WhatsApp.
2: Bueno, posa una música del Jan, si vols.
1: Vinga, vinga.
2: Vale?
1: N'hem posat una, però la tornem a posar una altra, cap problema.
2: Ah, bueno, però és que jo i aquesta capacitat...
1: Sí, no, no pateixis,
2: no,
1: no pateixis. N'en posem una altra, no,
2: vale,
1: no hi ha cap problema.
2: Vale, Pere.
1: Gràcies, Maria Carme, amb tu.
2: Vale.

0: Martina, porta-lo, crele.
1: Música en directe, sempre per posar ritme, per acabar de composar tot el programa d'avui dimecres. Costa del dir el dia, quan comencem a mitja setmana, però bé, això, avui estem en tota aquesta jornada de dimecres, tot i que és com una mica un dilluns, tot just després de Festa Major, i això una mica encara en plena ressaca de Festa Major. I va, una cançó d'en Jan Potis, a través del concert que ja hem explicat, que ja hem repetit i ja hem recordat que es farà aquest divendres al Museu Déu, i la Maria Carme, que ens ha demanat això, una cançó del nostre estimat i amic Jan Potis. Ja n'hem posat una avui, però en posem una altra, cap problema. Les vegades que facin falta. Ja que estàs ben xula. Arrivederci, Roma.

0: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
1: Va, acabarem amb aquesta cançó que és ben xula, també, una cançó allò amb declaració d'intencions inclosa. No. Segurament t'estimo. És la cançó dels Amics a les Arts, la seva darrera cançó, i que això ens posarà punt i final a tot el programa d'avui. Gràcies per fer-ho possible, gràcies per ser-hi. Demà hi tornarem puntuals a partir de les 9 amb 3 hores més de calaixera. No hi falteu, que passarem llista. Adéu-siau.
2: Vull temps mort.
0: Viu l'estiu amb Ràdio al Vendrell.